0: És molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut, diguéssim, posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat, vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys €1 milió, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions, doncs, que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digne. I jo crec que ara ja, mica en mica, ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
1: Si hagués de resumir aquesta legislatura, o el que portem de legislatura, amb un titular, quin seria aquest titular?
0: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
1: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
0: Doncs aquesta pregunta és bona, sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
1: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
0: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat, doncs, molt real i molt, molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració, que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació, i jo crec que això ha estat cabdal.
1: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat. De fet, n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensual. Per tant, l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
0: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un pla de barris i que, per tant, ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el pla de barris, jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no?, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt. I sí, sí, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu a la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la llei de barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la llei de barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat, doncs, ens acaba otorgant aquesta llei de barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no?, perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
1: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
0: o no,
1: o finalment ho desestima. si parlem de timings, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
0: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi, a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest pla de barris.
1: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any d'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
0: perquè
1: pot ampliar.
0: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic, i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència. Una ciutat que, per exemple, ara, i potser això costa molt d'entendre, no? Perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no? En el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, eh? Una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu de la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble pel nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
1: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
0: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant sí, les persones no, les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
0: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim, no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, eh? I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, a principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors, veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements a vegades poden en algunes persones generar sentiments d'inseguretat, i jo penso que aquí en aquest sentit hem millorat molt, o sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, eh? Des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica, l'espai que entre totes i tots compartim. Com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, de conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
1: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança doncs, que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
0: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius Sant Andreu de la Barca reduint la seva taxa de criminalitat, i per tant això és molt positiu, però és que a més en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en soc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
1: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? a la sala de plens?
0: Jo crec que el consens es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar, doncs, perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat, en aquest sentit, poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí en la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs, quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor de barri i dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat perquè l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts, i després que la ciutadania acabi decidint, no? Quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
1: De fet, algun dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de la oposició.
0: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, i anant-les a buscar en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
0: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no?, de la seva acció. I per tant, en aquest sentit, jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de transparència, o hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia el govern de FEM Sant Andreu i en Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
1: Reptes a partir de setembre?
0: D'aquest àmbit?
1: Encara, no, en general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
0: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. I per tant, hi ha projectes de futur, per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu, i per tant que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits, i no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per quart any consecutiu Sant Andreu de la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optarà en la reelecció?
0: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. jo em sento amb forces i amb moltes ganes i il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt, però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria evidentment també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento diguéssim molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, Festa Major.
0: Tothom, ja la tenim aquí. Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot doncs això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
0: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista de Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major. Vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflex del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, ha agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes, i bueno, és un element més que ajuda a que la Festa Major doncs funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista, de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Miri, doncs aquest és un gran element, doncs, per tenir en compte quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzar la temporada. Bon estiu.
0: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant.

0: i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la festa major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la festa major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la festa major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
2: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La festa major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la festa major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la festa major petita.
2: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droga més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
2: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Sous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
2: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Sous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
2: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droga i també els Sous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Avui parlarem de tres situacions molt habituals, especialment durant l'estiu: les ferides, les cremades i les picades. Sovint són incidents lleus, però una bona actuació durant els primers minuts pot evitar complicacions. És per això que avui volem parlar d'aquesta qüestió, i ens acompanya Jessica Morillas, que és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I també ens acompanya Gemma Trujillo, que és de la unitat

0: de ferides complexes, també és de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, parlarem avui de ferides, cremades i picades, tres casos o situacions molt habituals durant l'estiu i que suposo que en aquesta època tindreu força consultes respecte a aquestes situacions, no?
1: Sí, és una època on, bueno, cremades solars ja ni es parla, però sí que és una època de més activitat, caigudes, la bici, talls, la barbacoa, cremades i més picades. Eh? L'època d'estiu és una època que tendeix a augmentar tot aquest tipus de petits accidents, cosetes, lesions.
0: Com dèiem abans, no? A vegades són incidents lleus, però cal fer una bona actuació, sobretot en els primers minuts, no?
1: Sí, depèn del que fem, podrem arribar millor a la cicatrització o complicar més la cosa. Llavors sí que és important tenir quatre cosetes de fer per evitar que es pugui complicar i que una coseta més banal després ens pues, a l'estiu a lo millor pues, sense poder fer totes les activitats, perquè es pot allargar molt una cicatrització.
0: Per tant, hem de gaudir l'estiu al màxim. Les ferides, com dèiem, formen part dels accidents més habituals a casa, també durant les activitats a l'aire lliure. Quin és el primer que hem de fer quan ens fem un tall, per exemple?
1: Un tall o una ferida, vale? El primer que fem, si és una caiguda, mantenir calma, pensar, i hem de rentar-nos les mans abans de poder manipular qualsevol ferida, vale? per evitar infeccions posteriors. S'ha de netejar la ferida amb aigua i sabó. No necessitem, home, si té serum fisiològic, però que no cal, aigua, sabó. Si és molt bruta, necessitarem algun tipus d'antisèptic, en aquest cas la clorexidina, ¿vale? Perquè dintre dels antisèptics és el que menys mal fa. I si sagna, que és l'urgència més important, s'ha de realitzar una pressió amb una gasa o un drap net sobre la ferida. Quan parlem de pressió, no parlem de fer una pressió 30 segons i anar destapant, perquè amb això provoquem que la fase que està al teu cos, que és llest i està treballant en que no sagni, cada cop que aixequem tallem aquesta fase de coagulació. Quan parlem de pressionar, és 10 minuts sense tocar, pressionant, i si la gasa es taca o el drap es posa a damunt sense aixecar-lo. Llavors, home, si és una ferida molt lleu no, però si és una ferida que sagna, al mínim són 10 minuts sense aixecar per deixar que la fase de coagulació pues faci el seu efecte. Sí, després parlarem de quan hem d'anar al metge, si no s'ha d'anar al professional sanitari. Si no s'ha d'anar, pues, si és una ferida que no és massa superficial, pues, s'hauria de tapar amb un apòsit net, i moltes vegades no es necessita res més.
0: Molta gent té el costum de rentar la ferida amb alcohol o aigua oxigenada. És correcte o...?
1: No. Tot això el que fa són productes que són nocius, que normalment maten o empitjoren el teixit bo, i el que farem serà allargar la cicatrització i que possiblement no puguem anar a la piscina en tot l'estiu.
0: Per tant, ens oblidem de l'alcohol i l'aigua oxigenada al principi.
1: Sí,
0: per tant, avui també intentarem desmuntar falsos mites, no?
1: Sí, i dels remeis casolans.
0: Exacte, d'aquests remeis casolans que de vegades es parla,
1: cafè,
0: no són recomanables.
1: Cafè, pasta de dents, herbes... pots trobar de tot que fica la gent perquè...
2: Llegiu,
1: coses que no s'han de fer.
0: Aquestes ferides que ens fem, és millor deixar-les a l'aire o és millor tapar-les?
1: Si és una herida molt, molt superficial, es pot deixar a l'aire, però sempre cicatritzaran millor amb un apòsit, en un ambient més humit i més controlable, que deixar-les a l'aire. També és una mica mita, això de que a l'aire cicatritzen millor. Normalment a l'aire fan alguna costra, però no cicatritzen. Va saltant la costra i la ferida està. Per això necessiten més un ambient més humit o un apòsit.
0: Abans que feies referència als remeis casolans, suposo que us trobeu errors molt freqüents que continueu veient en les consultes, no?
1: Sí, sí.
0: Té una ferida a casa.
1: Sobretot la pasta de dents i les cremades és superhabitual i és una bogeria, perquè després treure aquesta pasta de dents els provoca un dolor, sobretot si són nens, que a molts nens, jo he vist que venen amb la pasta de dents. És un error molt greu que després provoca, a part d'empitjorar la situació, el dolor de treure aquesta pasta de dents que està adherida a una ferida.
0: Jessica Morillas, com a directora de l'equip d'atenció primària Sant Andreu de la Barca, d'aquests remis casolans, sobretot no mirar vídeos a internet de com curar una ferida, perquè ens poden donar una indicació que no és correcta, com estem comprovant, no?
2: No, tota la informació que hem de buscar, no, la nostra font no ha de ser ni YouTube, ni la IA, ni aquesta. Sempre hem d'anar a buscar fonts que siguin molt més fiables. Tenim fonts veritables, com una infermera virtual que encara es pot consultar. Hi ha diferents fonts, o sempre podem venir a consultar la nostra infermera, el nostre metge de referència, que amablement ens explicaran com actuar.
0: O fer una e-consulta, també, no?
2: Una e-consulta, també.
0: En quins casos la ferida deixa de ser lleu i cal anar al CAP? Quan nosaltres veiem que aquella ferida no pinta bé i que millor que ens ho vegi un professional?
1: Sí, si la ferida és profunda o les vores estan molt separades, s'ha d'anar perquè hem de pensar que millor necessita una sutura, ¿vale? Si és una ferida neta, que pues, un tall, no? El tall, pues, depèn de la zona i de com sigui, s'ha de valorar. Sí? Més que res per si necessita sutura o per si ha arribat a zones més profundes, que llavors és més greu. Si el sagnat no cessa o no deixa de sagnar quan ja hem fet correctament els 10-15 minuts de pressió, també s'ha d'anar. Si en els 24-48 hores comença a estar més envermellida, inflamada, inclús pot suporar pus, s'ha d'anar a visitar un professional sanitari. Si no recorda que estigui ben vacunat i la ferida és bruta, també tindria que consultar a veure si sí o si no. I aquí sí que tindrien que fer un petit incís en persones grans i diabètics en ferides als peus, vale? Perquè aquestes, encara que pensin que és lleu, sí que tindrien que venir a valorar-les per un professional, perquè són ferides que, per la seva complexitat de les persones i la seva malaltia o la seva edat, es poden complicar. Llavors aquests sí que tindrien que venir. És millor dir, pues no, tranquil, no passa res, a que ho deixin uns dies i després sigui molt més complicat arribar a una solució.
0: Ara que feies referència a les vacunes, la vacuna del tètanus, és important recordar que l'hem de tenir posada. De vegades no ens en recordem, no?, de quan ens la van posar.
1: A vegades és difícil, eh? Sí que és veritat que jo crec que ara la població més bé arribar a estar sobrevacunada. Jo no sé si la Jessica té la mateixa d'això que jo, però en una ferida bruta, depèn com te l'hagis fet, és important que estem ben vacunats i que si no ho sabem, doncs vinguem a fer la consulta. O, com tu has dit abans, la e-consulta també es pot fer.
2: Ara, avui en dia, amb l'historial electrònic ja és més fàcil tenir-ho ben registrat, perquè abans, clar, si tenies l'historial al poble del costat, no podíem saber quina data i davant del dubte es vacunava. Per això la sobrevacunació que comenta la Gemma, avui en dia l'historial és compartit a tot Catalunya, podem veure les dosis que ens han posat i, a més, ja més o menys tots estem en unes edats que ja estem a l'historial electrònic. Pots quedar dels que es van vacunar quan era historial en paper, amb la qual cosa és molt més àgil. Però una consulta per comprovar si està la vacunació, inclús la gent que a través de la meva salut pot veure el seu estat vacunat i si la té pendent. I davant del dubte, doncs, consulta i li contestarem si cal vacunar o no.
0: Per això que ara vagin consultant, perquè en el moment que tens una ferida i has d'anar a urgències i et pregunten, t'has vacunat el tètanus, amb els nervis i tot, te n'oblides, no?, i potser no saps respondre la pregunta, més val que ho consultem ara tranquil·lament. Anem a les cremades. Les cremades també són molt freqüents, sobretot a la cuina, ara a l'estiu. Quina és la primera actuació correcta? Aquí també desmuntarem, suposo que, molts falsos mites, no?
1: Sí, a part de la cuina, les cremades de barbacoa mal enceses és un continu a les consultes. I aquí el consell i el primer que s'ha de fer i que és l'actuació correcta és refredar la zona amb aigua corrent. S'ha de refredar, però no refredar igual una mica abans com la pressió, no 30 segons. S'ha de posar sota l'aixeta 20 minuts. I refredar la zona, si hi ha anells o rellotges, s'han d'intentar treure, i si hi ha roba que no està adherida, també l'hem de treure. Aquest seria el consell general de la primera actuació que s'ha de fer en una cremada domèstic a casa que no requereix hospitalització o coses més greus. Seria el consell més de refredar la zona, no amb gel, prohibit el gel perquè augmentarem la cremada, sinó amb aigua corrent de l'aixeta i 20 minuts.
0: Recordem que el gel crema també.
1: Clar. I sí que hem de tenir una mica més de, en aquesta neteja, si és química, hem de tenir molt en compte que no vagi a una altra part del cos, perquè si no pots fer que, vale, la neteja ha de ser cap a una zona que vagi, pues, a l'aixeta o sal, però que no és l'única cosa que tindríem que tenir en compte si és una cremada química, vale? que aquell químic no vagi corrent per més cos, més pell.
0: Què hem de fer si apareixen butllofes?
1: Això és una controvèrsia. Si estem a casa i no és una cremadura greu, no tocar, vale? Després, si necessita atenció al cap, possiblement retirarem, vale? Però per professionals, vale?
0: Per això, quins criteris ens indiquen que una cremada necessita, en aquest cas, valoració d'un professional?
1: Pues una cremada que afecti a zones de risc, com és la cara, com és mans, peus, genitals, perquè, clar, totes aquestes zones són de molt risc, vale? Perquè poden tenir seqüeles que després deixi, jo que sé, pues, uns dits que no puguis després mobilitzar. Grans articulacions, si és extensa, vale? En un nen petit, persona major amb malalties importants, pues, a no ser que sigui que t'ha caigut una gota d'oli, aquesta no, però una cremada tindria que ser visitada per professionals sanitaris, i si la cremada és per agent químic o electricitat, aquestes han de venir. Aquest seria a grans trets pues, el que hem de fer i quan hem d'anar a urgències.
0: A l'estiu també augmenten les cremades solars, per tant hem d'anar molt en compte, sobretot,
1: sí,
0: en aquesta època.
1: Sí, perquè estem mig bojos.
2: I prevenir-la, sí, sobretot.
0: Sí. Ja vam parlar aquí fa uns dies amb companyes vostres la importància de la crema solar, no quan estem a la platja o a la piscina, que també, sinó abans de sortir de casa ens hem de posar la crema perquè comenci a fer efecte.
1: Jo crec que algo que ens ha quedat, avui ens ha de quedar molt important, és que la cremada solar augmenta el risc de càncer de pell. I és una cosa que no tenim massa en ment. I que els nens, només per sortir a passejar al carrer, ja han d'anar amb protecció solar. No només això, quan van a la piscina o a la platja. Els grans també hem d'anar amb protecció solar. I la gent, per exemple, sense cabell, pues ha de portar gorra. I són coses molt importants perquè no li donem importància només quan anem a piscina o platja, però clar, el sol estàs directe tot el dia fins que es fa de nit. I s'ha d'utilitzar protecció solar, s'ha de posar protecció solar cada 2 hores i després de cada bany, i s'ha d'evitar, sobretot les hores centrals, de 12 a 5, estar exposat al sol.
0: Hem dit abans que parlaríem de ferides, cremades, es queda el tercer element, que són les picades. Picades a l'estiu, mosquits, abelles, vespes, són habituals d'aquests mesos. Quina és la primera actuació recomanada?
1: Aquí la
0: que no parlarem perquè piquen més a unes persones que a d'altres, no? Això és una altra qüestió.
1: Bueno,
0: o teniu teories?
1: Jo no tinc teories d'això.
2: No, sembla que això és més mite, també. Que...
1: Jo la gent m'ho pregunta perquè a la meva dona no li pica, ni a mi sí, el mosquit. Pues no ho sé, li agradaràs més, no ho sé. No, evidència científica, d'això no n'hi ha.
0: Ens centrem a la picada, un cop,
1: sí,
0: ens piquen.
1: En què hem de fer? Home, sí que podem fer coses per prevenir.
0: Evidentment.
1: Vale? Exacte.
0: Comencem, vale? Primer la prevenció, després...
1: Pues la prevenció és pues, repel·lent, o sigui, no, d'això, i si anem a zones que, no, vas al camp, vas, si es pot portar màniga llarga o pantaló llarg, millor, utilitzar el repel·lent. I
2: per prevenir la proliferació també és important evitar les basses d'aigua, sobretot els mosquits i molts insectes acudeixen on tenen aigua fresca i acumulada, on posen els ous, les larves, i es crien. Llavors intentar evitar tenir aquest típic plat de les plantes que el deixem allà amb molta aigua, perquè és una fonda que pugui proliferar molts més aquests insectes, i així també, com menys hi hagi, menys ens picaran.
0: Exacte. Ara, si ens piquen, primera actuació.
1: La primera i més important és rentar zona amb aigua sabó i posar fred. Aquí sí que hem de posar fred. Vale? Posar fred durant una estona, no directe, embolicat amb un drap, amb una gasa, i deixar una estoneta per tallar una mica la fase inflamatòria que produeix una picada.
0: Si nosaltres veiem un fibló, com l'hem de retirar? Ho podem retirar nosaltres mateixos?
1: Ho podeu retirar, però no amb pinces.
0: Que és el que es fa habitualment.
1: Clar, les pinces el que fa és tallar i quedar-te un trosset a dintre. Vale? Aquí l'ideal, o vas al centre que ho faci el professional, o estaria més correcte amb un tipus de targeta que facis una mica de pressió i com que l'aixequis amb una targeta del banc, per exemple, o d'una altra institució. Seria més correcte que unes pinces, perquè les pinces possiblement quedi un tros a dintre. Vale?
0: Remeis per un cop ens ha picat i alleujar una miqueta de pico inflamació. Has comentat abans fred.
1: El fred. I una de les coses també molt importants és no gratar-se, perquè el que fem és possibles infeccions. La primera d'això que tenim és gratar-nos perquè ens pica, perquè està calent, perquè s'inflama, i és una contraindicació, perquè una de les raons que després poden portar a infeccions i a que les ferides es cronifiquin i durin més és haver-se gratat en el moment de la picada. Hem de posar fred i no gratar-nos.
0: Hi ha persones que pateixen reaccions al·lèrgiques.
1: Sí. Han de venir. Sí. Han de venir perquè... han de consultar, ja, no només quan tinguin una reacció al·lèrgica, perquè això, una reacció al·lèrgica és una visita urgent, ¿vale? Però també han de venir si hi ha una gran inflamació, si hi ha signes d'infecció, calor, inflamació, o la persona pot presentar febre i malestar. És molt típic d'una picada, perquè no només estan els mosquits, estan les petites aranyes, que a vegades fan aquest malestar, que no saben què li passa i és de la picada. I després estan els signes d'alarma, que és anar corrents a un centre sanitari, que seria dificultat per respirar, augment de llavis, inflamació a la gola, mareig intens o inclús pèrdua de consciència. Això ja serien símptomes d'una urgència vital.
2: També hem de vigilar sempre amb les paparres. Quan tenim una picada de paparra no li donem tanta importància perquè no fa mal en el moment, però sí que s'ha de consultar perquè requereix antibiòtic per evitar infeccions greus.
0: Com sempre, consultar el professional.
2: Sempre.
1: Sí.
0: Doncs avui parlem de ferides, cremades, picades, donant aquests consells de prevenció, però també de com hem d'actuar i sobretot desmuntant falsos mites, no? De creences, no? Que creiem que amb una ferida hem d'actuar d'una manera, doncs amb els consells d'avui ja sabem com hem d'actuar. Això ens ho hem d'aprendre, apuntar-nos, no? En un lloc visible de com actuar davant d'aquestes situacions.
1: I tenir en compte que els primers minuts importen, que l'actuació correcta marcarà la diferència entre una ferida que tanqui aviat o una ferida que es compliqui.
0: Doncs Gemma Trujillo, de la Unitat de Ferides Complexes, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies,
0: Jordi.
1: Forma
0: part de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca i com també avui també ens ha acompanyat la seva directora, Jessica Morillas. Moltíssimes gràcies. Bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I ens veurem sense ferides, sense cremades i sense picades.
2: I sense res. A gaudir.
0: Bon estiu.
2: Bon estiu a tots.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Les zones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Les zones de la ràdio han recorregut a 1.400 quilòmetres fins a arribar a la població de Leipzig, a Àustria, on el diaxista Patrick Robic ha aconseguit captar l'emissora municipal gràcies a un episodi excepcional de propagació atmosfèrica conegut com a KPE esporàdica. El senyal de Ràdio Sant Andreu ha tornat a demostrar que en determinades condicions atmosfèriques pot arribar molt més enllà de la cobertura habitual. L'emissora municipal ha estat captada recentment en un poble, a Leipzig, Àustria, a prop de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca gràcies a l'episodi de propagació radioelèctrica excepcional. L'autor de la recepció és el radioaficionat i diaxista Patrick Robic, que ha enviat a l'emissora municipal una gravació en format amb MP3 com a prova. En l'enregistrament es pot escoltar en claretat un fragment del programa informatiu L'InfoSap corresponent al 7 de juliol, a les 8 del vespre. La captació es va produir coincidint amb unes condicions especialment favorables de propagació.
4: informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM.
0: No és la primera vegada que el senyal de Ràdio Sant Andreu protagonitza una recepció d'aquestes característiques. El 9 de juny del 2022, l'emissora municipal ja va ser captada des de la ciutat d'Espoo, molt a prop de Helsinki, a Finlàndia, a prop de 3.000 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. Aquestes recepcions són possibles gràcies a un fenomen conegut com a capa E esporàdica. Durant determinats dies, sobretot els mesos de l'estiu, una capa ionitzada de l'atmosfera situada a uns 100 quilòmetres d'altitud reflecteix els senyals de ràdio amb freqüència modulada, permetent que emissores locals puguin escoltar-se a distàncies de fins a 3.000 quilòmetres de distància. Un fenomen que és especialment apreciat per als practicants del diaxisme, una afició que consisteix a rastrejar, sintonitzar, identificar i escoltar emissores de ràdio allunyades del seu àmbit natural de cobertura. Els diaxistes aprofiten aquests episodis excepcionals de propagació per ampliar el nombre d'emissores captades i també intercanviar proves de recepció amb les diferents emissores. La nova captació des d'Àustria confirma una vegada més que fins i tot una emissora de proximitat com Ràdio Sant Andreu pot arribar en circumstàncies excepcionals a centenars o milers de quilòmetres de distància, convertint-se durant uns instants en una emissora internacional gràcies a la física de l'atmosfera. En aquesta ocasió ha estat per les ones que emet l'emissor de Ràdio Sant Andreu. Hem de recordar que avui en dia, i gràcies a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, es pot escoltar l'emissora municipal sense cap tipus d'interferència a través de l'streaming de la ràdio i, a més, emetre per tot el món. El fet excepcional de la notícia que us hem comentat avui fa referència a què han estat les ones de Ràdio Sant Andreu les que han arribat a 1.500 quilòmetres de distància. I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cucos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

no te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar estimats vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

Va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. Baby, come back. El grup es deia The Equals. Baby, come back. I el seu cantant era Eddie Grant. Baby, come back. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid. Well, Joe...

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril, dedicats a les cançons de tots els seus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival, realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar la Teatro. Sempre en el nostre record. El mestre,

0: vida. Viejos valses, vieneses.
1: ¡Olé! ¡Qué bonito! Batiatons va fer ballar. Va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les corbes. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, amb diferents preses, és clar.

Una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.

0: Be happy.
1: Records de l'estiu del 88. Aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloise. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss.

0: el programa Rivalval de l'Albert Malla.
1: Women and girls, rule my world. I say the rule my world.
2: Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. Va ser un one hit wonder. Una banda d'un únic èxit, però meravellós.
3: Life is too short to play silly games.
2: Es deien Fairground Attraction.
3: I promised myself.
2: I promised myself.

sí, sí, és un tema perfect, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Dugué de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set on You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu.

Però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga. És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu.

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. Tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

El que em demanis. El que vulguis. El que necessitis. Ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Anything you want, you got it. Que gran, que gran. Anything you need, you got it. Quina preciositat. Anything at all, you got it. Roy Orbison. Primer single pòstum, quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Two Hearts. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo.

dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

That way to your heart. La banda Soul Sister, al 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt

sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia, aquí no hi playa. A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: El sol, oh, oh. Cocodril Club.
2: I ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sus piernas solitarias.
1: El programa Revival de l'Albert Mar.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia per cridar l'atenció va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com la seva, com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego.

la gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Xup, Xup.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, bé.

sempre pensant en tu. L'èxit de Love Don't Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on, give it.

El ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90, Lalo Rodríguez, Ben Devor.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que en demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

aquell 1991 vaig rebre la visita personal de Cristina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92.

All My Loving. Nai no, Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida et descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Lost in My Religion, dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el caldijòquei valencià Ximo Bayo va aconseguir, amb la seva cançó Así me gusta a mí, va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera. Uah!

0: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pam, que tumban, que pim.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Per al 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canció de...

0: i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins, bueno, els locutors, companys, o músics o cantants que m'estiguin escoltant ja saben a què em refereixo. No, no era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se. Això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire.
1: Guarda la semilla porque estoy en el...
0: Fa poc va estar el programa de convidat en directe.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava, encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia, no? I que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita en data 20 d'abril del 90.

0: Y los que hay, han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí. Con canta la nueva amiga Sole, Sole Jiménez, a presuntos implicados. ¿Cómo hemos cambiado? Tots plegats, ¿eh? ¿Te recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que me encanta. Bueno, un pueblo.

Sí, Cocos. El Tractor Amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato.

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora?
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir: l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

0: No, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrió.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: cielo cardonales.
1: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.
2: Ahí vamos.
1: Procura ser feliç, Coco.
3: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 21 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet, on analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també farem balanç d'aquest darrer any i també d'aquesta legislatura, i també amb una mirada posada ja a les eleccions municipals del mes de maig del 2027. Avui també comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Pararem dels castellers de la Droc, la colla castellera de la Droc, que farà el pregó de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. També parlarem i escoltarem les paraules de Joaco Palomar, l'autor del cartell de la Festa Major 2026 a Sant Andreu de la Barca. També comentarem altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa, l'edició 4005.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Giribet, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
2: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut diguéssim posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions doncs que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digne. I jo crec que ara ja mica en mica ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
1: Si hagués de resumir aquesta legislatura o el que portem de legislatura amb un titular, quin seria aquest titular?
2: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
1: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
2: Doncs aquesta pregunta és bona, sobretot estaria molt més pendent de com va quedar, com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
1: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
2: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat doncs, molt real i molt, molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació i jo crec que això ha estat cabdal.
1: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat, de fet n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensual, per tant l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca, això fa pocs dies ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
2: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un Ajuntament una ciutat és capaç de presentar un pla de barris i que per tant ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que diguéssim recull el pla de barris, jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran diguéssim en un període de temps relativament curt. I sí, sí, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu a la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la llei de barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la llei de barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs, ens acaba otorgant aquesta llei de barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no? Perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
1: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona la totalitat, els 16,7 milions d'euros,
2: o no,
1: o finalment ho desestima. Si parlem de timing, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
2: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi, a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest pla de barris.
1: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
2: perquè
1: pot ampliar.
2: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència, una ciutat que per exemple ara, i potser això costa molt d'entendre, no? Perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no? En el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo anant a la part tangible, eh? Una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu a la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis i volem ser un poble per al nivell relacional, social de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
1: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. Aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
2: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, sí, les persones, no? Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
2: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirem si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, a principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements a vegades poden en algunes persones generar sentiments d'inseguretat, i jo penso que aquí en aquest sentit hem millorat molt, o sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica, l'espai que entre totes i tots compartim. Com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, de conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim, que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí Jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
1: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de la Barca havien disminuït gairebé un 10% l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança doncs, que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
2: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència, és a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius Sant Andreu de la Barca reduint la seva taxa de criminalitat, i per tant això és molt positiu, però és que a més en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en soc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
1: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? A la sala de plens?
2: Jo crec que el consens es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar, doncs, perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final, la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci amb negatiu. I això, jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat, en aquest sentit, poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple, doncs, quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm, alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor, regidor de barri, digo, i dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat, per posar en context a la gent, porta temps aixecat, però que l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, eh? Però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts. I després que la ciutadania acabi decidint, no? Quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant, jo diré gairebé durant tot el mandat.
1: De fet, algun dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
2: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, i anant-les a buscar, en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som. Amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
1: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
2: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant, i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no? de la seva acció, i per tant en aquest sentit jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé, i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de transparència, o hauria de ser així. gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia el govern de FEM Sant Andreu i en Comú Podem, diguéssim, l'hem sabut entendre i crec que l'hem sabut liderar.
1: Reptes a partir de setembre?
2: D'aquest àmbit?
1: En general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
2: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat ha entrat en una dinàmica de fer coses. I, per tant, hi ha projectes de futur. Per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu. I, per tant, que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que n'en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits. I no em vull allargar perquè són moltíssims, des de la seguretat, a les escoles bressol, a l'oferta cultural que pot tenir la ciutat, a l'oferta comercial, que no paren d'obrir nous projectes d'emprenedoria a la nostra ciutat, i per tant jo crec que aquesta dinàmica hem de tots treballar-hi perquè no pari i la ciutat entri o continuï amb aquesta positivitat, amb aquesta energia que fa que es transformi. Aquest és el principal repte. Repte institucional, doncs, que per quart any consecutiu Sant Andreu a la Barca tingui pressupostos a l'octubre, amb les ordenances, i pugui tirar endavant, diguéssim, la ciutat. I això, deixa'm dir-ho, no és fàcil. Hi ha institucions que porten anys sense pressupostos. I l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, gràcies a l'estabilitat de govern, gràcies al compromís del govern i a la força que la ciutadania li ha donat en aquest govern, té pressupostos i els ha tingut sempre en temps i forma, i han estat pressupostos que han permès en el darrer any, per exemple, fer un pla d'inversions directament, gairebé tota via pública, de 3 milions d'euros. El més gran, com a mínim, abans de la pandèmia.
1: Una última pregunta. Optarà en la reelecció?
2: Jo estic molt, molt content de la feina que hem fet. Jo em sento amb forces i amb moltes ganes i il·lusió i amb molts projectes, diguéssim, en dansa, que m'agradaria veure fets realitat, i per tant a mi m'agradaria molt, però també és responsabilitat i la decisió és col·lectiva de tota l'assemblea de FEM Sant Andreu, i a mi m'agradaria evidentment també parlar amb moltes persones de la ciutat per veure si realment aquesta sensació és una sensació compartida, i si és així, doncs a mi m'encantaria seguir liderant aquest projecte, però repeteixo, consens entre totes i tots, i per tant encara hi ha un procés per endavant, però jo tinc moltes ganes, molta energia, és la meva ciutat, he nascut aquí, m'he criat aquí, m'he enamorat aquí, faig la meva vida aquí, i tinc una feina que per mi és un regal dia a dia, i l'exemple és el que vam poder viure el diumenge aquí a l'Esplanada amb tots els veïns i veïnes, o el que vaig poder disfrutar el dissabte amb el tobogan gegant, veure les cares de felicitat de la gent quan una iniciativa agrada i funciona. Per mi això és tenir la millor feina del món, i em sento, diguéssim, molt recompensat.
1: 4, 5, 6 i 7 de setembre, festa major.
2: Tothom,
1: ja la tenim aquí.
2: Tothom a Sant Andreu, tothom a gaudir-ho, tothom a compartir i a omplir carrers i places. Són dies de trobada, són dies perquè compartim emocions i moments de retrobament, i sobretot doncs això, amb cultura, amb teixit associatiu, amb entitats, i a gaudir molt d'aquesta festa, que crec que és un element, diguéssim, identitari de Sant Andreu de la Barca, i on molta gent, jo crec que la gran majoria de fills i filles d'aquesta ciutat o d'aquest poble, doncs se senten com a seva, i per mi això és una qüestió a potenciar, i per tant que tothom disfruti moltíssim, i els espero a tot arreu.
1: Doncs això en parlarem a partir de setembre, evidentment, amb la Festa Major 2026. Fa uns dies es van presentar algun dels actes i fins i tot el cartell. Què li sembla el cartell d'aquest any? Obra de Joaco Palomar, artista també vinculat amb Sant Andreu de la Barca, on en aquests moments és un Sant Andreuenc més.
2: Exacte. Jo volia apostar pels artistes de la nostra ciutat en totes les disciplines. Per tant, com no, com hem fet fins ara, doncs el cartell l'ha de fer un artista de Sant Andreu de la Barca, i per mi és un cartell que representa la Festa Major. Vull dir, té gairebé tots els elements, i si no els té tots és perquè no hi cabien potser en el paper, no? però els té tots, i jo crec que és un bon reflexe del que és la Festa Major, a més amb un element, diguéssim, molt, molt de Festa Major, que és el pop, no? Aquesta atracció, diguéssim, que tots hem vist des de ben petits, i a més té molt present, diguéssim, tot el que representa la Festa Major, des de l'àmbit de les entitats i l'àmbit associatiu, fins i tot amb el que són els artistes que venen de les diferents disciplines, des del pop i rock i techno, no? que també estan representats al cartell. Jo crec que agradarà molt, agradat molt, m'ha donat aquesta sensació per xarxes, i bueno, és un element més que ajuda que la Festa Major doncs funcioni i tothom la pugui gaudir.
1: Fins i tot fa referència al que comentava vostè a l'inici de l'entrevista, de la diversitat de Sant Andreu de la Barca, no?
2: Miri, doncs aquest és un gran element, doncs, per tenir en compte quan em deia quina és una de les grans fortaleses de Sant Andreu, doncs la diversitat que té la ciutat en molts àmbits, no només en l'àmbit cultural, en l'àmbit religiós, sinó la diversitat en gustos i l'amalgama, diguéssim, d'opcions que a Sant Andreu de la Barca es donen, i això és molt positiu, això és riquesa, és un tresor que hem de protegir totes i tots, l'Ajuntament el primer, però tothom amb el seu granet de sorra.
1: Doncs, alcalde Marc Giribet, gràcies per acompanyar-nos a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol. Tenim el ple municipal del juliol, de finals d'aquest mes, i per tant donaríem per finalitzar la temporada. Bon estiu.
2: I també bon estiu a totes les persones que ens estan escoltant. Gràcies, Jordi.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la festa major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la festa major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la festa major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
2: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La festa major petita és una

0: com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Joaco Palomar ha signat el cartell de la Festa Major que reivindica les entitats i la diversitat de Sant Andreu de la Barca. L'artista multidisciplinari converteix una de les atraccions més emblemàtiques de la fira en l'eix d'una obra plena de referències de cultura popular, la convivència i també la participació ciutadana. L'artista Joaco Palomar és l'autor del cartell oficial de la Festa Major, una obra que, com dèiem, busca representar l'essència d'una celebració marcada per la participació ciutadana, la cultura popular i, sobretot, la diversitat. El cartell que l'ha presentat oficialment l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està carregat de simbolisme i convida a descobrir petits detalls que reten homenatge a les entitats i a la vida associativa de Sant Andreu de la Barca. Nascut a Alacant i establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca, Palomar ha desenvolupat una carrera artística marcada per la transversalitat. La seva obra abraça disciplines tan diverses com la fotografia, la pintura, el vídeo, l'escultura, la tematització, el cosplay o el disseny gràfic, fet que li permet abordar cada projecte amb una mirada creativa i personal. El seu nom ja és conegut a Sant Andreu de la Barca gràcies als altres treballs vinculats amb la cultura local. L'any 2025 va crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya, impulsada per l'agrupació de joves. En el marc de les activitats de l'orgull LGTBQ+, una figura que s'ha convertit en un símbol de diversitat i inclusió. Ara, amb el cartell de la Festa Major, Palomar ha tornat a posar el focus a la identitat col·lectiva del municipi. L'artista ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè, segons ha explicat, encara fa relativament poc temps que viu a Sant Andreu de la Barca.
3: M'havien triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta lo millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueren representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'est, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments, i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigüestoses. Hem preguntat a l'artista si se sent més còmode o què és més complicat

0: fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de la Perla.
1: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no. O sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment, perquè si això no, sempre intento pensar per on va la cosa o per el treball a on va dedicat, i intento fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema. Sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
0: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
1: No sé, jo espero que les agradi. O sigui, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que... Sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
0: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
1: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això no sé, és com molt molt guai, no sé com definir-lo, és molt, està molt guai.
0: Declaracions de l'artista Joaco Palomar, l'autor del cartell de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació, som entreteniment, som esport, som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys, i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys, i al mes d'agost, en quins objectius?
1: Doncs, primer de tot, per poder oferir un espai de lleure d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
0: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
1: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins, i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, de treball per la sostenibilitat i cura de la natura, temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
0: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
1: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, pels nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu, doncs Sant Andreu doncs encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no?, fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
0: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir, doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
1: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
0: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de Joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
1: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest Agost Jove tindrà un cost de 20 euros per persona. D'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals. I si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
0: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
1: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
0: el lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
1: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs, si estem parlant doncs, de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referència serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
0: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
1: S'ha de fer presencialment,
0: presencialment
1: a l'Ajuntament en horari de matins. D'acord? Per agafar totes les dades i bé, el que, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és doncs això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits però també alhora en ocasions una mica avorridets.
0: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i ens seguirem parlant.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat a succeint els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tenis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per als aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girebet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
2: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot, important, penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o d'ascens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot, també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat a Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
2: Sense els pares i mares, avis i àvies, tiets i tietes, els propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
1: Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
3: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors, i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
1: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol sala, petanca, bàsquet, tir amb arc, descens.
3: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlava amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que, tant de bo, algun dia no siguin tan petites.
2: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
3: Sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no?, que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no?, perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esports quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
2: Ara esperar el novembre, no?, a la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no?, aquesta festa, no?, dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius Genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
4: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més, els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
2: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
4: Sí, hem crescut més i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11 i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
2: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
4: Sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
2: Com afronteu la propera temporada?
4: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la Gala dels Campions i Campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero.
2: Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
5: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
2: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
5: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
2: Sobretot també tenir una molt bona base, no?, que això també ajuda a anar creixent.
5: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
2: Com s'espera la propera temporada?
5: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El Club d'Hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de Mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del Club d'Hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
6: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
2: A mí está muy bien, ¿no?, que haya aquest reconeixement per l'esport femení, ¿no?
6: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
1: ¿Cómo se presenta la nueva temporada?
6: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
1: Ara al novembre, la nit de l'esport local.
6: Sí, en novembre la nit de l'esport local, y bueno, seguramente, probablemente alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
1: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, s'han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la Via Femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego.
2: Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades, no?
7: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pot fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
2: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
7: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya, d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa, es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a estar davant també.
2: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del Descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el Motoclub, no? Organitzant també.
7: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? Des Ports Anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
2: Festa grossa, eh?
7: Bueno, ara tenim que sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
1: El club de tir amb arc Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Helios Artesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la de Vegas. Altres entitats esportives com el Club d'Atletisme també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Aranz.
8: Molt bona, una bona temporada com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... i els que guanyen i els que no guanyen. però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
2: A més, el club de l'atletisme no para de créixer, cada vegada teniu més integrants.
8: Cada vegada tenim més integrants, cada vegada tenim més gent, i sobretot cada vegada tenim més gent gran, a part dels crios, que són molt importants, però gent gran, amb la qual, o sigui, l'esport, amb la gent madura, no dic gran, s'imposa, i això és molt bo.
2: A més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
8: És una prova, a veure si surt bé, estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo, i bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
1: Cada temporada també del Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca. L'equip amb més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya. L'equip més 60 ascens a la categoria. I també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
9: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría. Y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
2: Això és bo, no?, per un club com el de tennis i pàdel de Sant Andreu Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits, no?
9: Es muy bueno. Estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello, y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
2: Això, com afronteu la propera temporada? Com es presenta?
9: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido este año.
1: Altres entitats, com el Club de Tenis Taula Barca Andreu, també han aconseguit l'ascens a categoria del Sènior A i també del Sènior B. Hi ha altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el Club de Petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de Lara Sepúlveda. També el Gimnàs d'Amiens, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca. La gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'estiu és una de les èpoques més complicades per mantenir les reserves de sang, tot i que els hospitals continuen necessitant transfusions cada dia. Durant els mesos de juliol i agost, les donacions acostumen a baixar entre un 20 i un 30% a causa de les vacances, el canvi d'hàbits i també les altes temperatures. Per parlar de la situació actual, de la necessitat de donar sang, també en aquesta època, i també de donar plasma, avui ens acompanya Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya. Molt bon dia, Marta.
10: Hola, molt bon dia.
1: Bé, les campanyes de donació de sang continuen a l'estiu. A Sant Andreu de la Barca fa uns dies es van celebrar pràcticament dues campanyes de forma consecutiva. Per tant, a l'estiu cal continuar donant sang.
10: Sí, sí, a l'estiu és una època superimportant, que la gent tingui clar que continuem necessitant aquestes donacions, perquè malauradament els hospitals no fan estiu, no? Els hospitals continuen tenint necessitats de productes sanguinis, els malalts estan allà, llavors necessitem aquestes donacions perquè ja sabeu que, bueno, que la sang caduca, no? I que no la podem guardar mesos i mesos, no podem proveir-nos de molta sang a l'hivern per passar tranquils a l'estiu, i necessitem que cada dia pues, ens vinguin donants a fer aquesta donació.
1: Diem abans que durant el juliol i l'agost les donacions de sang acostumen a disminuir entre un 20 i un 30%.
10: Sí, sempre, bueno, els canvis d'hàbits de la població, no?, que molts marxem fora de vacances, la calor aquesta que ens fa, la veritat és que no ajuda gens, perquè també ho entenem, no?, que fa molta calor i el que ve de gust és estar a l'aigua, a la piscina, a la platja o sota l'aire condicionat, pues són frens per donar sang. Però sempre diem que no és incompatible tota aquesta calor, sí que hi ha unes recomanacions, no?, per no tenir una mala experiència, que és sobretot la hidratació, i bueno, i pensar als donants que si tenen calor a casa o estan en un lloc que no acaben d'estar bé, a les campanyes, per sort, els aires funcionen, estem més o menys fresquets i és una estona pues, que podem tenir una temperatura adequada i no patir aquestes calorades que tenim aquests dies.
1: Per tant, el fet de que la calor pot ser un impediment per donar sang, això és una falsa creença, un fals mite, no?
10: Sí, la veritat és que podem donar sang de la mateixa manera que la donem a l'hivern. Sí que és cert que hi ha unes recomanacions pues, des de la hidratació molta abans i després de donar sang, i també s'aconsella, pues, si sortim d'una campanya de donació de sang, no dir, ara anem a prendre el sol, que tinc ben bé de gust, no? O sigui, intentar pues, estar en un lloc fresc, a la ombra, i no fer segons quins esforços amb aquestes calors, no? O sigui, hi ha unes recomanacions, però és totalment compatible, o sigui, el nostre cos està preparat i podem donar sang amb tota la tranquil·litat del món. A més, a les campanyes mai ens donen pressa, no? I si ens volem estar una estona esperant després de donar sang al lloc de la donació perquè s'està fresquet, ens portem un llibre i volem seure i estar allà prenent unes aigüetes amb tota la tranquil·litat per la tarda o pel matí, pues, encantats de la vida, poden allà estar tota l'estona que vulguin.
1: Aquest estiu, sobretot, a més de la donació de sang, també s'insisteix a la donació de plasma.
10: Sí, aquest estiu, que és una cosa que s'ha iniciat aquest estiu, perquè normalment els estius sempre fèiem molt donacions de sang, però realment necessitem també aquestes donacions de plasma. Llavors, a l'estiu, si tot va bé, si no ens baixen moltíssim les donacions, mantindrem les donacions també de plasma, no? A diferència de la donació de sang, pels que no han donat mai plasma, és una donació que és una miqueta més llarga, estem gairebé una horeta, no?, donant plasma, i a més sí que aquí sí que recomanem que es demani hora, no?, així com la sang no és necessari, si volem demanem hora i si no, no. Amb el plasma sí, perquè va associat amb una màquina, la donació és molt més llarga i a lo millor arribem i diem, ah, anem a

0: vegada de metges o de professors. Però més o menys estem a la part amb el... Bueno, sí que és veritat que hem augmentat molt les donacions de plasma, no? Aquest any ja portem 41 donacions de plasma i el 2025 només havíem fet 19, o sigui que realment la sang més o menys anem a la part i el plasma hem crescut, o sigui que molt contents dels resultats i esperem que això ens animi, no?, a continuar així i que la població vingui a donar.
1: Com sempre, també preguntem, i encara que sigui una pregunta ja repetitiva, qui pot donar sang?
0: Podem donar sang, en principi, totes les persones que tenim a partir dels 18 anys fins als 70 i estem en un estat de salut bo, no tenim cap malaltia greu, eh? Penseu que inclús amb algunes malalties cròniques que tenim, doncs jo que sé, una hipertensió, la majoria de les vegades ens deixa donar sang, no? Perquè ja el metge, abans de que donem sang, ens mirarà la tensió perquè la tinguem bé i puguem donar-ne. O sigui que la majoria de persones, entre 18 i 70 anys, poden donar sang. I a més, hem de passar 50 quilos o més. Amb aquests tres requisits bàsics, podem acostar-nos a qualsevol campanya, fer el qüestionari, i llavors allà el metge, la metgessa de la campanya, serà qui decidirà si el nostre estat de salut és òptim, no?, per donar sang. A vegades un mateix medicament, inclús, pues, per exemple, un paracetamol, no?, que prenem tots molt. Si el prens perquè tens un dolor, no passa res. Si el prens perquè tens febre, pues, en aquell moment no podràs donar sang. Així que l'important, sobretot, és acostar-se a la campanya si tenim qualsevol dubte de si podem o no donar sang, i allà els professionals del banc ens ho acabaran de dir. Si no tenim temps, també a través de la pàgina web del Banc de Sang podem fer aquesta consulta i un professional, pues, en contestarà via mail.
1: De fet, hi ha la pàgina web de banksang.net, on allà podem saber on es fan les diferents campanyes de donació de sang. En el cas que estiguem fora de Sant Andreu de la Barca, estiguem de vacances o estiguem puntualment en un lloc concret i volem saber si es farà una campanya de donació de sang o no, allà podem buscar per poblacions i ens indicarà a quins llocs hi ha la campanya de donació de sang i, com sempre, fem la inscripció i a donar sang, no?
0: Sí, la veritat és que a la pàgina web del Banc de Sang trobem les campanyes que hi ha a tota Catalunya, amb la qual no hi ha excuses, no? Perquè, clar, important és que la gent vingui, si estem a Sant Andreu, que vinguin a Sant Andreu, no? Però si aquesta setmana han sortit de vacances, estem fora o no ens donarà temps el dia de la campanya, mirem les campanyes que hi ha a tota Catalunya, que segur que tenim alguna propera del lloc de vacances on hem anat a passar el cap de setmana. O sigui, la qüestió és que la gent s'acosti, no? Inclús al voltant de Sant Andreu de la Barca hi ha moltíssims municipis on també fem campanyes, que a vegades el dia de la campanya del teu municipi no et va bé, però al costat, al cap de dos dies, hi ha una altra, no? I ens podem acostar. L'important és que la gent s'acosti a donar sang, perquè al final tota la sang va al mateix lloc, que és als hospitals i a les clíniques de Catalunya, i aquests malalts, no?, que no podrien viure sense aquestes donacions.
1: Quina és la propera a Sant Andreu de la Barca, Marta?
0: La propera, Sant Andreu de la Barca, com sempre, la fem a finals de mes, no?, al teatre. Aquesta vegada anirem al teatre, que l'última que hem fet està amb l'autunitat mòbil aquí a l'esplanada del Mercat Setmanal. Vindrem el 31 de juliol per acabar el mes, l'últim dia del mes, o sigui que estarem al teatre de 9:30 a 13:30 i a la tarda de 5 a 21 hores. Sempre modifiquem una mica els horaris pensant en les calors, no?, que normalment comencem una miqueta més tard. Intentem a veure si així, pues, la gent s'anima més perquè no enganxa tota la calor. Però l'últim dia és fàcil, no? L'últim dia de juliol, les persones que vulguin es poden acostar al teatre Núria Espero de Sant Andreu de la Barca i allà podran fer la seva donació de sang o de plasma.
1: Doncs 31 de juliol, nova campanya de donació de sang a Sant Andreu de la Barca. De moment, 441 donacions aquest 2026 i 41 donacions de plasma. Hem de recordar que 535 persones es van acostar a cadascuna de les diferents campanyes de donació de sang, però finalment 441 van poder donar sang i 41 van poder donar plasma. Són les dades del 2026, que esperem que la campanya de juliol i les properes incrementi el nombre de donants. Com sempre, moltíssimes gràcies a Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya, com sempre, per estar atenta i estar disponible per parlar a través de Ràdio Sant Andreu.
0: Gràcies a vosaltres i que passeu un bon estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
1: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb el benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
0: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
1: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
0: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els orins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
1: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests orins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
0: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
1: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
0: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
1: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
0: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir, sí, estan situats en fanals.
1: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els orins.
0: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
0: Una campanya que també inclourà, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
0: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
0: Tenir un animal comporta també seguir uns drets...
2: I
0: una responsabilitat.
2: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
0: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
0: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
0: Finalment, quin missatge voldria donar?
2: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
0: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona vol convertir el Parc de la Solana en un dels espais de referència de la xarxa metropolitana. Les obres, amb una durada prevista de 8 mesos, convertiran aquest espai en un gran refugi climàtic, amb més zones verdes, nous equipaments esportius, infantils i una gran àrea d'esbarjo per a gossos i una millor il·luminació. Sant Andreu de la Barca ja té en marxa les obres de remodelació integral del Parc de la Solana, un projecte impulsat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Suposa una inversió superior a 1,5 milions d'euros i transformarà aquest espai en un parc més modern, accessible i adaptat als efectes del canvi climàtic. A la visita d'obres hi ha participat l'alcalde Marc Giribet, acompanyat del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana, a més de la regidora de barri Eunice Martín. També hi ha participat el coordinador del Servei de Gestió de Parcs i Platges de l'AMB, Jordi Bordanove, que ha explicat a Ràdio Sant Andreu que la reforma s'ha dissenyat tenint en compte les necessitats de la ciutadania. També ha parlat que es tracta d'un dels projectes, un dels grans projectes de la xarxa metropolitana de parcs.
4: Doncs mira, en la redacció del projecte el que hem tingut en compte és bàsicament les necessitats de la ciutadania per tenir un parc encara més verd, amb més arbres, amb millors equipaments, es renoven tot el que són els equipaments de per exemple, els esportius, la pista de bàsquet, i després amb tot el tema de millora de la seguretat, amb tot el canvi de la il·luminació, d'aquestes punts de llums baixos, per canviar-los per fanals, això incrementa tot el tema de la seguretat. Evidentment, també, tots els aspectes de millora de la convivència, per exemple, tot el que comporta el tema dels gossos a la via pública, doncs generem un espai on els gossos poden anar deslligats, en compliment de l'ordenança municipal, un espai gran, i després també doncs, que per facilitar la vida al veïnat, doncs, el tema de fins i tot millorar l'aparcament i millorar les places. Per tant, estem treballant de tenir un parc millor, un parc més segur, un parc més saludable.
0: Estem parlant d'una inversió d'1,5 milions d'euros, per tant és una gran inversió en aquesta remodelació. Podem dir que és un projecte ambiciós?
4: És un dels grans projectes que fa l'àrea metropolitana en la xarxa de parcs, i això comporta que el Parc de la Solana serà un dels parcs de referència del conjunt de la xarxa de parcs, d'aquests 55 parcs, el Parc de la Solana entra per la Porta Gran.
0: Ah, important també aquesta reducció del temps de les obres, finalment seran 8 mesos.
4: Sí, sí. Evidentment hem de comptar que no és una obra fàcil, perquè és una obra que dèiem que intervenim en el conjunt de tot el parc, però que sabem que això també estem en un àmbit on hi ha, viu gent, i tot el que comporta doncs, accelerar l'obra i reduir les molèsties és important. Per tant, doncs, amb això estarem, i tot el que puguem reduir ho farem.
0: Un cop estigui finalitzada aquesta reforma del Parc de la Solana, què experimentarà en aquest cas els santandreuencs i les santandreuenques? Quines millores veurà o com serà el dia a dia? També s'aposta perquè sigui, com ho és avui en dia, com a refugi climàtic també.
4: Sí, evidentment tenim aquest lloc de referència, que és la plaça d'aquí de Mercè Rodoreda, que és el punt de referència en el qual s'inverteix una gran part del projecte, i per tant és el... A més, és davant del CAP, a prop de les escoles, és el punt de neuràlgic on també estarà l'Andraula, on es desenvoluparan les activitats educatives i participatives. Per tant, és el lloc que estem mimant molt, i per tant és el punt que serà molt de referència. Això no treu que, evidentment, com hem explicat, al llarg de tot, el parc tindrem la millora de l'enllumenat i de millora de les instal·lacions, i això serà un gran valor afegit a tot el parc.
0: Per la seva banda, l'alcalde Marc Girbet ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els primers treballs se centren en la retirada de paviment dur per substituir-lo per superfícies més drenants. L'alcalde també ha remarcat que la remodelació del Parc de la Solana és la primera gran actuació visible del model de transformació urbana que impulsa el govern municipal.
1: Doncs ja tenim l'inici d'obres ja consolidat i, per tant, ja estem fent tasques importants, com és tot el repicat del paviment dur, que l'objectiu, com dèiem, com a criteri també de ciutat, és començar a transformar aquest paviment dur en paviments molt més drenants, que puguin generar, diguéssim, espais i refugis climàtics, no generar illes de calor, i precisament és una de les estratègies que té en marxa també la reforma d'aquest parc. I l'objectiu que avui fem, doncs, és consolidar, diguéssim, aquest canvi, aquest reimpuls de la ciutat, ja amb una evidència, que és aquestes obres, les grans obres del Parc de la Solana. Després vindrà, com deia, Federico García Lorca, el Parc Central i totes les actuacions, doncs, que s'estan fent al llarg i ample de la ciutat, reparacions molt concretes i quirúrgiques, i d'altres de molta més envergadura, com és el cas de la Solana. Per tant, reafirmant aquest compromís de que els diners han d'estar als carrers, que els diners els han de poder gaudir els ciutadans i ciutadanes, i sobretot amb aquest objectiu global de ciutat, que és enfocar-nos cap al segle XXI, cap a una ciutat resilient, adaptada al canvi climàtic, a les noves necessitats que té la ciutadania, i avui jo crec que escenifiquem una part importantíssima amb aquesta visita d'obres, que és que la ciutat ja està canviant, i aquest pla de futur que vàrem explicar a la conferència de fa unes setmanes, doncs avui és una clara evidència, i les que vindran, els altres passos que vindran, doncs que la ciutadania els podrà gaudir.
0: Fa uns dies comentava que finalment es reduïa el temps de les obres. Seran finalment 8 mesos, obres que s'han iniciat a les dues bandes del Parc de la Solana.
1: Al llarg del parc, és a dir, aquí tenim l'actuació principal, que és la plaça Mercè Rodoreda, que canvia la seva forma completament, i després en tot el talús que, diguéssim, abraça la ciutat per la part de l'autovia, es millora l'arbrat i es millora la il·luminació, i en el tram final també hi ha una actuació importantíssima amb l'ampliació de l'aparcament que hi ha a Avinguda Argentina, amb la generació d'un nou correcant importantíssim com a servei que es prestarà en el barri de la Solana, però també en el pla de l'estació, i per finalitzar, amb l'objectiu que el parc tingui un bon manteniment, que Sant Andreu pugui tenir aquesta zona de manteniment, perquè tant aquest parc com el futur parc central siguin gestionats per part de l'àrea metropolitana, doncs quedarà allà un espai per fer el manteniment, per tenir els vehicles, per tenir també els espais on els treballadors de manteniment puguin fer les seves tasques.
0: Importants canvis que haurà també en aquesta zona. Hi haurà una gran àrea d'esbarjo per a gossos, nous espais infantils, també per la pràctica esportiva, per la gent gran, i també aquesta zona també actuarà com a refugi climàtic tan necessari amb el temps que estem vivint ara, no?
1: I com dèiem, no només la plaça Mercè Rodoreda guanyarà tot el que és la cobertura verda, sinó que també en tota la part del talús i tota l'avinguda, diguéssim, del carrer del riu i carrers confluents, també, evidentment, guanyaran més plantació d'arbrat. Per tant, l'estratègia és aquesta, més verd a la ciutat, retirar el gris dels paviments durs i convertir-los en paviments més drenants, i que per tant ens ajudin a que aquests espais de refugi climàtic siguin del tot efectius, i aquesta és precisament l'estratègia que no només seguirem en el Parc de la Solana, sinó que ho farem al Parc Central, ho farem a la plaça Federico García Lorca, i en aquesta estratègia d'eix verd, que en principi volem que connecti la muntanya amb el riu, que també farem aquesta substitució d'urbanisme que ens farà molt més resilients.
0: Quan finalitzin les obres, el Parc de la Solana reforçarà el seu paper com a refugi climàtic i espai de convivència. La plaça Mercè Rodoreda, situada davant del CUAP i molt a prop dels centres educatius, es convertirà en el principal punt de trobada del parc i continuarà acollint activitats ambientals i participatives, a més d'esportives. La reforma també inclou la plantació de nou arbrat, la renovació dels equipaments infantils i esportius, nous itineraris saludables, més mobiliari urbà, una millor il·luminació i espais pensats perquè la ciutadania pugui gaudir del parc durant tot l'any.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Fins dimecres.
5: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: És dimarts, dia 21 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap entrevistarem l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual d'aquest mes de juliol i l'última d'aquesta temporada. Analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i sobretot farem valoració d'aquest darrer any de legislatura i també dels 3 anys d'una legislatura que finalitzarà el maig del 2027 amb les eleccions municipals. Avui també parlarem de ferides cremades i picades i què fer i què no fer aquest estiu, segons professionals sanitaris. De fet, ens acompanyarà avui als estudis de Ràdio Sant Andreu Jessica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i la infermera Gemma Trujillo, per parlar d'aquestes qüestions. I també parlarem de la colla castellera de la Droc, que farà el pregó de la Festa Major Petita el 4 de setembre, l'any que celebren el seu desè aniversari. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Comencem. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Ens trobem davant de la darrera entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Aquesta temporada és moment de fer balanç de la temporada i també de comentar quins seran els reptes de cara al setembre amb l'inici del darrer any de legislatura, que finalitzarà amb les eleccions municipals el 23 de maig del 2027. Alcalde Marc Girbet, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com dèiem, l'última entrevista mensual que realitzem aquesta temporada. Com valora aquest darrer any? Quin balanç en fa?
2: Doncs un balanç molt positiu, amb molts objectius complerts, objectius també que estan, diguéssim, en execució, és a dir, fent-se, i la veritat és que molt content del dinamisme que la ciutat ha agafat en aquests darrers anys, molt content també de totes les actuacions que per part de l'Ajuntament han fomentat també aquest dinamisme, i jo crec que Sant Andreu està en una tendència positiva, tant en lo social com en lo econòmic, com també a nivell institucional, i jo crec que, diguéssim, posant-ho tot en valor, penso que ha estat un gran mandat. Evidentment encara no ha acabat, hi ha moltes coses per venir, però la veritat és que estic molt content i molt satisfet de la feina feta. Evidentment hi ha qüestions que en 4 anys no es poden resoldre i que hi ha un marge de millora, però sí que és cert que estic molt content de com està funcionant la ciutat, també a nivell financer, com hem pogut diguéssim posar en solfa les comptes de l'Ajuntament, que a inici de mandat vull recordar que tancàvem l'exercici 2023 amb menys d'un milió d'euros, i això ho hem pogut revertir, i a més hem pogut fer un pla d'inversions doncs que actualitza la ciutat, que prioritza la via pública, i per tant allà a l'espai on els veïns i veïnes s'hi troben, i que volem que sigui de qualitat i digne. I jo crec que ara ja mica en mica ja es van veient tots aquests avenços, totes aquestes millores, i la veritat que molt, molt satisfet.
0: Si hagués de resumir aquesta legislatura o el que portem de legislatura amb un titular, quin seria aquest titular?
2: Doncs per mi Sant Andreu millora. Clarament.
0: Si hagués de tornar al juny del 2023, faria alguna cosa diferent?
2: Doncs aquesta pregunta és bona, sobretot estaria molt més pendent de com es va tancar el mandat anterior i com es va tancar també en l'àmbit financer, perquè sense cap mena de dubte ha hipotecat part del que volíem fer en aquest mandat.
0: Quin ha estat el principal encert durant aquests 3 anys, o sobretot en el darrer any?
2: Doncs la política de proximitat. Parlar amb la gent, escoltar la gent, poder aplicar les solucions a les necessitats i problemàtiques que els veïns i veïnes ens traslladen, tot el que té a veure amb les regidories de barri, amb les assemblees de barri. Jo crec que gràcies a això hem pogut construir un pla de mandat doncs molt real i molt aterrat el que és les necessitats dels veïns i veïnes. Jo crec que part d'això també aquí rau l'èxit de que la ciutadania se senti a prop de l'Ajuntament i se senti a prop de l'administració, que els hi pot donar la solució, no? Gràcies a aquests espais de participació i jo crec que això ha estat cabdal.
0: Ja han presentat el projecte del Pla de Barris de la Generalitat, de fet n'hem parlat en diverses ocasions a les entrevistes mensual. Per tant, l'Ajuntament ja ha lliurat a la Generalitat el primer Pla de Barris elaborat a Sant Andreu de la Barca. Això fa pocs dies ja que s'ha presentat ja de forma oficial.
2: Això ho lligo amb les preguntes anteriors de com valorava aquest mandat. Quan un ajuntament o una ciutat és capaç de presentar un pla de barris i que, per tant, ambicionar els pròxims anys en quant a transformació urbana, transformació social i transformació econòmica, que és el que, diguéssim, recull el pla de barris, jo crec que és una ciutat que funciona, una ciutat que va bé, una ciutat que està preparada, no?, per assumir aquest gran repte, que són molts diners que s'invertiran, diguéssim, en un període de temps relativament curt. I sí, sí, i la veritat és que jo crec que és un exemple més de que Sant Andreu de la Barca aspira a ser molt més, aspira a millorar molt més la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes, i la llei de barris és una d'aquestes eines que ens permetrà accelerar tota aquesta transformació i tota aquesta millora. I per tant, sí, celebrar que per primer cop a la història, i això ho vull remarcar, per primer cop a la història, el consistori que tinc l'honor de dirigir, doncs es presenta la llei de barris. I això per Sant Andreu de la Barca és molt important. Potser encara els ciutadans no saben o no poden interpretar la importància d'aquesta fita, però si finalment tenim la sort de que la Generalitat doncs ens acaba otorgant aquesta llei de barris, la veritat és que ho podran viure i ho podran gaudir de la transformació que alguns barris, no?, perquè és un pla molt localitzat, així ens ho demana també les pròpies bases de la subvenció, doncs veuran aquesta millora.
0: Serien 37 actuacions per un valor de 16,7 milions d'euros. Per tant, la Generalitat o dona a la totalitat els 16,7 milions d'euros
2: o no,
0: o finalment ho desestima. Si parlem de timing, sabem quan podrem tenir alguna resolució o alguna idea?
2: Durant aquesta tardor, en principi, és quan la Generalitat ha de resoldre, perquè hi ha un estudi previ de les diferents candidatures, i en principi a la tardor, si tot va bé, jo crec que Sant Andreu de la Barca està en una molt bona posició per poder aconseguir aquest pla de barris.
0: Aquests dies, amb l'espai de portaveus, que també hem estat analitzant doncs, aquest darrer any de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i també analitzant i valorant la legislatura, hem preguntat amb els diferents portaveus si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys. Si li pregunto a vostè, crec que sabem la resposta, però ens la
2: perquè
0: pot ampliar.
2: Ja li he dit. per mi sí que crec que és una ciutat que està molt millor que abans. Una ciutat que, per exemple, si parlem de les coses més tangibles, una ciutat que renova els seus equipaments infantils, una ciutat que aposta per un manteniment periòdic a les escoles, per una ciutat que aposta a fer un manteniment de tot el que és la pavimentació, ja sigui voreres, ja sigui asfalt, per una ciutat que aposta en la reconversió i resiliència en quant al canvi climàtic, i per tant més verd i menys gris, més de 300 arbres plantats, recuperant totes les zones verdes i el rec. Per tant, és una ciutat que està molt millor que fa 3 anys, és una evidència. Una ciutat que, per exemple, ara, i potser això costa molt d'entendre, no?, perquè les millores s'assumeixen molt ràpid, diguéssim, en el marc mental dels veïns i veïnes, no?, en el nostre propi. Per exemple, una ciutat que no tenia equips d'hidropressió per netejar carrers o per netejar contenidors, i ara és una ciutat que en té 2 equips d'hidropressió, no? Una ciutat que vivia d'esquenes a un polígon industrial i que ara l'Ajuntament hi destina gairebé, no hi arriba, evidentment, a 700.000 euros a millores d'infraestructures, connectivitat, il·luminació, no? Una ciutat, i ara ho poso un cas molt exemple, i segueixo donant a la part tangible, una ciutat que durant 10 anys ha tingut el carrer Sardana i el carrer Verge del Carme a fosques, i que ara ja no. Per mi, Sant Andreu de la Barca és una evidència que ha millorat. I després, si parlo de la part social, de la part associativa, és una ciutat que penso que està recuperant mica en mica aquesta ànima, no? Volem ser una ciutat pels serveis, i volem ser un poble per al nivell relacional, social, de les entitats. I aquí jo crec que aquesta acció és tan intangible que potser no es veu, o es veu en el moment que es fa alguna activitat on es participa, però és una ciutat que ha avançat molt, ha avançat molt.
0: Li faré també una altra pregunta, que també li hem fet als diferents portaveus, de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca. aquí li avanço, perquè són públiques les entrevistes, que la majoria de portaveus parlaven de la gent, no?, com un dels punts forts. Jo a vostè li pregunto, quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les assignatures pendents?
2: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no?, d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, sí, les persones no. Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
0: Ha estat un mandat, una legislatura, on s'ha parlat molt de seguretat, de civisme, amb la nova ordenança, de neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat... Quines creu que són les actuacions més urgents? Des de l'inici va atacar el tema de seguretat, el tema de neteja viària...
2: Manteniment. I precisament això, jo crec que en l'àmbit de la seguretat, i ara ho posaves tu, diguéssim, en la conversa, penso que Sant Andreu ha fet un pas important. Jo crec que en aquest sentit, no només amb les accions de l'Ajuntament, diguéssim, crec que hem millorat la percepció de la que hi havia anteriorment. I aquí vull fer una petita reflexió, perquè Sant Andreu, la rotació de veïnatge és poqueta. Mirin si és poqueta que fins i tot els propis fills de Sant Andreu, que diguéssim no poden viure a la ciutat, viuen al voltant de la ciutat, viuen a les urbanitzacions de Corbera, viuen a Can Sunyer, la immensa majoria, hi haurà d'altres que no, I per tant segueixen fent vida a Sant Andreu. Aquest concepte de poble que teníem, d'acord, tal com ha anat evolucionant la trama, diguéssim, urbana que ens connecta amb Barcelona, amb un metro, que en 30 minuts estem al centre de la ciutat, també ens ha reportat, diguéssim, aquesta evolució que ha tingut la societat en si, no? I clar, les persones que han vist el Sant Andreu dels anys 90, a principis del 2000, és un Sant Andreu, però que no només és la casuística de Sant Andreu, sinó de la resta de municipis ja no és aquí Sant Andreu, no? Llavors veiem gent diferent a nosaltres, veiem gent o convivim amb gent que viu diferent a nosaltres, i tots aquests elements a vegades poden en algunes persones generar sentiments d'inseguretat, i jo penso que aquí en aquest sentit hem millorat molt, o sigui, hem fet un pas important en molts aspectes, des de tot el sistema de l'anella de seguretat, més el reforç en el cos de policia, més aquesta ordenança de civisme, no? On jo intento explicar sempre que Sant Andreu no té un problema de seguretat. Sant Andreu, si té un problema, és un problema de que la gent pugui ser cívica, l'espai que entre totes i tots compartim. Com ens pot passar dins de casa nostra amb diferents familiars nostres o amics nostres quan ens venen a visitar, no? Que cadascú té la seva manera de viure, de conviure i relacionar-se en els espais comuns. I precisament jo crec que per això aquí tenim una feina com a societat a fer. I aquest és un dels reptes, no?, que em preguntaves, és un dels reptes que tenim. Que és a dir, intentar ser més inclusius, intentar conviure millor entre totes i tots nosaltres, i sobretot com a element troncal és l'espai públic, respecte i convivència. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta sensació que a vegades es pot donar d'inseguretat en alguns punts en concret, perquè veiem gent diferent a nosaltres o a la que hem vist històricament en aquests punts, doncs ens pot ajudar a que això no sigui així.
0: De l'anterior entrevista mensual, que vam fer al juny, aquesta, entremig hem tingut la Junta Local de Seguretat, que es va fer a la sala de plens, on es va confirmar que els delictes a Sant Andreu de la Barca havien disminuït gairebé un 10%. l'últim any, i també es parlava de la reducció dels fets delictius i un augment del 140% de les sancions per incivisme, tenint en compte aquesta nova ordenança doncs, que s'ha aplicat en aquesta legislatura. Per tant, serien bones dades.
2: Exacte, i també una qüestió, és a dir, tot el que està dient ara l'alcalde té una certa coherència. És a dir, si diem que tenim un problema, que sobretot si tenim algun problema és un problema de civisme en l'àmbit de seguretat, doncs actuar sobre diguéssim, l'incivisme, ampliar tot el que és les sancions, doncs realment és allà on fiquem la banya, diguéssim, on prioritzem tota aquesta activitat. I a més, 9 anys consecutius, Sant Andreu de la Barca reduint la seva taxa de criminalitat. I per tant, això és molt positiu, però és que a més en els darrers anys, quan estem ja parlant de fets, quan per exemple tenim un robatori en un domicili, que és contra el patrimoni, d'acord, perquè no hi ha danys personals, estem parlant que a la ciutat potser en un any s'acumulen 5. Si això n'hi ha un més, s'incrementa un 20%, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que hem de ser molt conscients de que realment Sant Andreu de la Barca, les estadístiques així ens ho diuen, els fets registrats per la policia així ens ho diuen, i denunciats, evidentment, per la ciutadania, doncs seguim sent la cinquena ciutat més segura de tota Catalunya, de més de 20.000 habitants. 20.000 habitants, eh? Per tant, jo crec que estem, diguéssim, amb unes bones indicadors de seguretat. Això no vol dir que haguem de treballar en altres àmbits, i així ens ho diu la ciutadania, i jo en soc molt conscient, i ho seguirem fent, perquè és una prioritat, com tu deies, amb la introducció de la pregunta, és una prioritat d'aquest equip de govern que hem fet sempre, o com a mínim aquests 3 últims anys, i que continuarem fent, perquè jo crec que és, com deies, un element troncal de la convivència.
0: Ens traslladem ara a la sala de plens. Ha trobat a faltar més consens en grans temes de ciutat? La sala de plens?
2: Jo crec que el consens es treballa. Es treballa per les dues parts. Jo el que he trobat és que hi ha formacions que han prioritzat els seus interessos partidistes en comptes dels interessos de ciutat. I això sí que ho he trobat a faltar. He trobat a faltar que uns pressupostos que anaven amb un negatiu de menys d'un milió d'euros, he trobat a faltar, diguéssim, la responsabilitat d'aquells que gestionaven l'Ajuntament en aquell moment, de dir, escolti'm, aquí som per sumar i no som per aprofundir quan vostè ha de prendre decisions o mesures que poden ser impopulars, i per tant nosaltres ens sentim corresponsables d'aquesta situació i actuem. És un principi de responsabilitat. I això sí que ho he trobat a faltar. I crec que ho he trobat a faltar doncs perquè les escletxes on poder debilitar el govern, i és molt trist acabar dient això en un poble, en una ciutat on en principi tots remem en una mateixa direcció, han estat poques. Han estat poques. I per tant han hagut de ser a vegades irresponsables en les seves decisions per poder desgastar el govern. Jo crec que no és necessari. Al final la gent no vota en negatiu, vota en positiu. La gent tria els seus responsables polítics o els seus administradors per al que, diguéssim, proposen en positiu. Doncs jo em focalitzaré en la neteja, en el manteniment i en la seguretat. Si hi ha un altre que es pot diferenciar d'aquest projecte polític, que vengui en positiu això, que no ho faci en negatiu. I això jo puc entendre que cadascú fa la política que vol o que sap fer, però sí que he trobat en aquest sentit poc recolzament. Les portes del meu govern, de tot el meu equip, sempre han estat obertes per tothom. Hem volgut sumar a tothom en tots els projectes de pressupostos, que jo crec que és, diguéssim, la decisió política més important que pot tenir un ajuntament, que és la confecció de les seves prioritats de despesa, que són els pressupostos, i a partir d'aquí la col·laboració en molts altres aspectes, com per exemple doncs quan un contenidor, que pot ser que estigui desbordat, que en algun moment es desbordi, d'acord? Però que sap tothom que es neteja diàriament o es recull diàriament, no ens puguin avisar i trucar i dir, escolta'm alcalde, aquest contenidor, diguéssim, l'heu de passar a fer un reforç extra perquè no sé què, o trucar al regidor de barri i dir-ho en comptes d'agafar i sortir i fer un vídeo, no? O explicar que aquell panot que està aixecat per posar en context a la gent, porta temps aixecat, però que l'Ajuntament està fent un pla de manteniment de via pública, de voreres, etc, etc, i no posar un context i denunciar només que allò està aixecat, no? Bueno, jo això ho trobo, són minúcies, però ja que m'has fet la pregunta, és el que, diguéssim, he trobat a faltar en aquest mandat, no? Aquesta col·laboració per part de alguns grups, o els grups, diguéssim, més rellevants, de poder millorar la ciutat tots junts, i després que la ciutadania acabi decidint, no? Quin projecte el representa més, però sobretot que el poble funcioni. I això hem estat sols durant molt, jo diré gairebé durant tot el mandat.
0: De fet, algun dels portaveus parlaven de manca de diàleg entre el govern i alguns partits de l'oposició.
2: Per la nostra part no és així. Si parlem amb la ciutadania, si estem constantment intentant, diguéssim, atendre totes les peticions que ens arriben dels veïns i veïnes, fins i tot sent proactius, i anant-les a buscar, en comptes de que ens contacti el veí o veïna, també ho som amb la resta de grups del plenari, i si hi ha algú a parlar i es considera, doncs, que el govern no m'està donant aquest espai, doncs el busco jo, no? Si vull col·laborar realment, com ha estat amb altres grups que estem a les antítesis ideològiques al govern, no? I hem parlat amb ells i hem estudiat millores en les ordenances que ens han proposat, a vegades hem estat d'acord, d'altres no, però hem trobat a faltar, jo ho dic sincerament, jo crec que és una assignatura pendent que tenim totes i tots, jo he trobat a faltar més col·laboració en aquest sentit, que no vol dir diàleg, perquè, perdoneu, quan es negocien uns pressupostos, si la primera reunió ja t'aixeques i marxes, jo no sé qui no vol parlar.
0: Durant aquest mandat s'han impulsat eines de participació, les audiències públiques, abans del ple municipal, les regidories de barri, l'oficina de l'alcalde, assemblees de barri, són novetats que s'han anat afegint en aquesta legislatura. Valoració de com ha anat tot plegat.
2: A vegades, per veure si fas bé les coses, has de mirar al teu voltant, no? I mires els municipis del teu voltant, i quan realment apliquen les mateixes receptes que tu, o en alguns casos les copien, jo crec que les coses es fan bé. I en l'àmbit de la participació ciutadana, crec que és un de l'ADN del grup polític que tinc l'honor de participar, doncs que ho tenim molt present. I crec que hem aconseguit introduir la participació ciutadana a través de la proximitat política, no? De la proximitat de l'administració, a través de les figures de regidor, a través de les assemblees, a través de les audiències, a través de l'oficina de l'alcalde. Jo crec que s'ha generat, diguéssim, aquest espai on la ciutadania no només pot dir la seva, sinó també pot, diguéssim, demanar explicacions, i per tant que el govern retri compte, no? de la seva acció. I per tant, en aquest sentit, jo crec, doncs, que és una mesura que ha funcionat molt bé, i que altres municipis, doncs, han decidit també liderar-la i tirar-la endavant, i jo crec que en aquest sentit Sant Andreu de la Barca som capdavanters en aquesta qüestió. Tenim que millorar altres qüestions i evidentment les treballem, però en el sentit de la participació ciutadana hem generat aquests espais de debat, de crítica, de proposta, aquests espais on també hem pogut explicar, perquè la vida és complexa i a vegades les solucions no és blanc i negre, sinó que hi ha una amalgama de colors i d'explicacions que s'han de poder donar per poder prendre la millor decisió, no? Per això molts cops la participació va acompanyada de la transparència, ho hauria de ser així gran part del temps. Per què? Perquè quan tens tots els elements sobre la taula és quan pots prendre la millor decisió. I crec que aquesta pedagogia, el govern de FEM Sant Andreu i En Comú Podem, diguéssim, l'hem sapigut entendre i crec que l'hem sapigut liderar.
0: Reptes a partir de setembre?
2: D'aquest àmbit?
0: En general. Ara ens queda el ple municipal de finals d'aquest mes, per tant, podíem donar de forma simbòlica el tancament de l'any polític. Al setembre tornem ja amb la festa major, però reptes del seu govern a partir de setembre fins a les eleccions del mes de maig.
2: L'Ajuntament, el govern, jo crec que la ciutat...

T'has entrat en una dinàmica de fer coses. I, per tant, hi ha projectes de futur. Per tant, el gran repte és que no es pari la màquina de millorar Sant Andreu. I, per tant, que vagin sortint projectes, anem millorant qüestions que s'havien de millorar, i això ha de ser una màquina que no ha de parar, no? Aquella decadència que deia de l'última dècada no s'ha de tornar a repetir. Per tant, estem en aquesta bona dinàmica positiva. Reptes immediats, doncs, acabar totes les obres que tenim en marxa, posar en funcionament o en marxa la resta d'obres que veurem a partir del setembre, que n'en continuarem veient, i sobretot amb el gran objectiu de que la ciutat proveeixi de benestar als veïns i veïnes en tots els àmbits. I no

0: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment, la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
1: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
0: La Colla Castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la Colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Avui parlarem de tres situacions molt habituals, especialment durant l'estiu: les ferides, les cremades i les picades. Sovint són incidents lleus, però una bona actuació durant els primers minuts pot evitar complicacions. És per això que avui volem parlar d'aquesta qüestió i ens acompanya Jéssica Morillas, que és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya Gemma Trujillo, que és de la unitat de ferides complexes, també és de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Bé, parlarem avui de ferides, cremades i picades, tres casos o situacions molt habituals durant l'estiu i que suposo que en aquesta època tindreu força consultes respecte a aquestes situacions, no?
4: Sí, és una època on, bueno, cremades solars ja ni es parla, però sí que és una època de més activitat, caigudes, la bici, talls, la barbacoa, cremades i més picades. És una, l'època d'estiu és una època que tendeix a augmentar tot aquest tipus de petits accidents, cosetes, lesions.
0: Com dèiem abans, no? A vegades són incidents lleus, però cal fer una bona actuació, sobretot en els primers minuts, no?
4: Sí, depèn del que fem, podrem arribar millor a la cicatrització o complicar més la cosa. Llavors sí que és important tenir quatre cosetes de fer per evitar que es pugui complicar i que una coseta més banal després ens pues, a l'estiu a lo millor pues, sense poder fer totes les activitats, perquè es pot allargar molt una cicatrització.
0: Per tant, hem de gaudir l'estiu al màxim. Les ferides, com dèiem, formen part dels accidents més habituals a casa, també durant les activitats a l'aire lliure. Què és el primer que hem de fer quan ens fem un tall, per exemple?
4: Un tall o una ferida, vale? El primer que fem, si és una caiguda, és mantenir calma, pensar, i hem de rentar-nos les mans abans de poder manipular qualsevol ferida, vale? per evitar infeccions posteriors. S'ha de netejar la ferida amb aigua i sabó. No necessitem, home, si té serum fisiològic, però que no cal, aigua i sabó. Si és molt bruta, necessitarem algun tipus d'antisèptic, en aquest cas la clorexidina, vale? Perquè dintre els antisèptics és el que menys mal fa. I si sagna, que és diguem, l'urgència més important, s'ha de realitzar una pressió amb una gasa o un drap net sobre la ferida. Quan parlem de pressió, no parlem de fer una pressió 30 segons i anar destapant, perquè amb això provoquem que la fase que està al teu cos, que és llest i està treballant en que no sagni, cada cop que aixequem pues, tallem aquesta fase de coagulació. Quan parlem de pressionar és 10 minuts sense tocar, pressionant, i si la gasa es taca o el drap es posa a damunt sense aixecar-lo. Llavors, home, si és una ferida molt lleu no, però si és una ferida que sagna, al mínim són 10 minuts sense aixecar per deixar que la fase de coagulació pues faci el seu efecte. Sí. Després parlarem de quan hem d'anar al metge, si no s'ha d'anar a un, bueno, al metge, al professional sanitari. Si no s'ha d'anar, pues, si és una ferida que no és massa superficial, pues, s'hauria de tapar amb un apòsit net i moltes vegades no es necessita res més.
0: Molta gent té el costum de rentar la ferida amb alcohol o aigua oxigenada. És correcte o...?
4: No. Tot això el que fa són productes que són nocius,

0: que normalment maten o empitjoren el teixit bo, i el que farem serà allargar la cicatrització i que possiblement no puguem anar a la piscina en tot l'estiu.
1: Sí, que Moria, moltíssimes gràcies. Bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem sense ferides, sense cremades i sense picades.
2: I sense res. A gaudir.
1: Bon estiu.
2: Bon estiu a tots.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Les zones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Les zones de la ràdio han recorregut a 1.400 quilòmetres fins a arribar a la població de Leibnitz, a Àustria, on el diaxista Patrick Robic ha aconseguit captar l'emissora municipal gràcies a un episodi excepcional de propagació atmosfèrica conegut com a KPE esporàdica. El senyal de Ràdio Sant Andreu ha tornat a demostrar que en determinades condicions atmosfèriques pot arribar molt més enllà de la cobertura habitual. L'emissora municipal ha estat captada recentment en un poble, a Leibnitz, Àustria, prop de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'episodi de propagació radioelèctrica excepcional. L'autor de la recepció és el radioaficionat i diaxista Patrick Robic, que ha enviat a l'emissora municipal una gravació en format amb MP3 com a prova. En l'enregistrament es pot escoltar en claretat un fragment del programa informatiu L'InfoSap corresponent al 7 de juliol a les 8 del vespre. La captació es va produir coincidint amb unes condicions especialment favorables de propagació.
4: Informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM.
1: No és la primera vegada que el senyal de Ràdio Sant Andreu protagonitza una recepció d'aquestes característiques. El 9 de juny del 2022, l'emissora municipal ja va ser captada des de la ciutat d'Espoo, molt a prop de Helsinki, a Finlàndia, a prop de 3.000 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. Aquestes recepcions són possibles gràcies a un fenomen conegut com a capa E esporàdica. Durant determinats dies, sobretot els mesos de l'estiu, una capa ionitzada de l'atmosfera situada a uns 100 quilòmetres d'altitud reflecteix els senyals de ràdio amb freqüència modulada, permetent que emissores locals puguin escoltar-se a distàncies de fins a 3.000 quilòmetres de distància. Un fenomen que és especialment apreciat per als practicants del diaxisme, una afició que consisteix a rastrejar, sintonitzar, identificar i escoltar emissores de ràdio allunyades del seu àmbit natural de cobertura. Els diaxistes aprofiten aquests episodis excepcionals de propagació per ampliar el nombre d'emissores captades i també intercanviar proves de recepció amb les diferents emissores. La nova captació des d'Àustria confirma una vegada més que fins i tot una emissora de proximitat com Ràdio Sant Andreu pot arribar en circumstàncies excepcionals a centenars o milers de quilòmetres de distància, convertint-se durant uns instants en una emissora internacional gràcies a la física de l'atmosfera. En aquesta ocasió ha estat per les ones que emet l'emissor de Ràdio Sant Andreu. Hem de recordar que avui en dia, i gràcies a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, es pot escoltar l'emissora municipal sense cap tipus d'interferència a través de l'streaming de la ràdio i, a més, emetre per tot el món. El fet excepcional de la notícia que us hem comentat avui fa referència a què han estat les zones de Ràdio Sant Andreu les que han arribat a 1.500 quilòmetres de distància. I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i, com no, més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Patricia Highsmith és la protagonista del Calaix Actiu. En parlem amb Anna Maria Villalonga.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga.
1: Ens aproparem al Japó del manga, el còmic i l'anime amb en Josep Rodríguez, autor del llibre dels otakus, publicat per Lapislàtzuli Editorial.
3: Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult, o en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia.
1: I obrirem agendes amb el festival d'Ansaneu i la seva directora, Ruth Martínez-Ribot.
4: És un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició... És a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta.
1: Farem també un tastet del que ens espera a la setmana del llibre en català.
5: Aquesta nova edició de la setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics.
0: Mònica Socies ens ha fet un repàs del sumari dels continguts d'aquesta edició del Calaix Estiu, edició 350 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el Calaix per fer els vostres comentaris, suggeriments. Preneu una bona nota al calaix.onalatorre@gmail.com. Repeteixo, alcalaix.onalatorre@gmail.com.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estrany en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè que nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I, a més, té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Rodríguez és professor i llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Romànica i professor d'Institut de Llengua i Literatura Catalana. Ha publicat contes, dos poemaris, haikus i ha participat en diverses antologies de relats. És autor de la trilogia Mentre durin les espelmes, Mentre el cel no ens reclami i Mentre les ales m'ho permetin. Anem al Japó. El llibre dels otakus és el primer vocabulari de cultura otaku en llengua catalana. Aquest volum ens parla de gèneres, estils, demografies, antecedents i cultura pop, acompanyat amb apunts culturals i exemples. Us deixem amb Mònica Socies amb la conversa amb el seu autor, Josep Rodríguez, el llibre dels otakus. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix, més estiu, amb Mònica Socies.
3: Una vegada més, pioner, i així entro ja directe a l'entrevista amb en Josep Rodríguez. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
3: Josep, escolta, quan falten coses, tu que t'hi poses, oi?
4: Sí, de vegades caigudes del cel, perquè aquí això va ser una proposta de Lapislàtzuli Editorial, que bueno, estan fent la col·lecció Japó, on hi ha llibres de cultura japonesa, i em van dir, escolta, si no hi ha cap vocabulari, diccionari de coses d'otakus, tu t'animes a fer el llibre dels otakus? I jo vaig dir, doncs, vinga, va, endavant. Home, és clar, jo sóc filòleg, i llavors poder dir que he deixat el meu granet de sorra a la llengua catalana, doncs per mi també és un honor.
3: No, ja fa dies que l'estàs deixant, el granet de sorra.
4: Bueno, però en literatura, però vull dir ara en llengua. No,
3: en llengua està molt bé, perquè a més és un llibre... Escolta'm, pels nostres oients, quan diem el llibre dels otakus, defineix-nos otakus, i així ells ja s'acabaran de posar en context.
4: Clar, otaku, doncs, és, a ulls d'un occidental, aquella persona que se sent atreta i consumeix el manga i l'anime japonès, no? És a dir, els seus còmics i sèries de dibuixos animats. Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult. O en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia. I per tant era connotat molt negativament. Això, el que passa és que bueno, els europeus, per què es va escollir otaku i no una altra paraula per definir l'aficionat al manga? No ho sé. Es va decidir així, i ara el Japó està canviant la visió de la paraula otaku, i s'està canviant. La gent més jove allà també diu, bueno, soc otaku i perquè m'agrada el manga i l'anime, cosa que les generacions més grans, per ells un otaku és una cosa de, ui, algú que es tanca a casa i que no vol saber res del món. Bueno, és curiós, no?, una paraula que ha anat canviant de significat.
3: Bé, ha anat evolucionant una miqueta tal com evoluciona la societat, no? Cada generació té, té el seu què. Està molt bé el llibre perquè comenceu amb un pròleg de la Jessica Cabrera Baena Joyce, que a més ella defineix otaku. Diu, ser otaku també és compartir, aprendre i sobretot gaudir. Hi ha molts otakus. Ara ja tenim molts otakus aquí,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, home. Mira, hem de pensar una cosa, o sigui, el boom potser del manga i l'anime va ser quan va arribar Bola de Drac ja fa més de 30 anys, però és que hem de pensar que les generacions anteriors ja van viure un petit boom quan va arribar Mazinger Z, o va arribar la Heidi, que el bo és que la gent es pensava que la Heidi era italiana, i no era italiana, o sigui, ho van enmascarar perquè van dir, ui, si sabe la gent una cosa japonesa no la voldrà mirar, però era japonesa. Ja va ser un primer boom, però el Mazinger és el primer que va venir, no, això són japonesos, i allò del punx fora, no? Ja va crear el seu fandom. Però després de Bola de Drac, clar, portem més de 30 anys de manga i anime per totes bandes, i per tant, sí, ara podem dir, home, els otakus, jo ja tinc 44 anys i hi ha otakus més grans que jo, per tant, ja diguem que ja s'ha normalitzat, no?, l'afició a Catalunya.
3: És molt curiós perquè, clar, tu ara parles de Mazinger Z, parles de la Heidi, i jo no sé si realment la societat n'era conscient o tots els consumidors, perquè nosaltres, bueno, tenim a l'altra banda en Josep Maria Soler, que posava unes cares d'emoció, Josep Maria.
0: Perdoneu la intervenció, clar, és que jo recordo el Mazinger Z perquè és de la meva època.
3: De la meva?
0: Clar, dissabtes a la tarda, després del telediario, abans de la pel·lícula de la tarda, a les 3 o 3 i mitja, i entre ells hi havia el Mazinger Z, el Marco, la Heidi, tota aquesta sèrie que venien de... Evidentment, que no eren italians, eren japonesos, però...
4: Sí, ho emmascaraven amb els crèdits com una cosa italiana, però eren japonesos. Que de fet, una cosa molt curiosa amb l'anime a Catalunya és que el circuit català de la 2, als anys 80, va portar moltes sèries d'anime, però moltes, que a la resta d'Espanya no duien. Perquè feien, doncs no sé ben bé què devien fer a la resta de l'estat, no? Però aquí, el primer granet de sorra per, diguem, popularitzar l'anime a Catalunya, abans de Bola de Drac i abans del Doctor Slum, que van portar a TV3, va ser el circuit català de la 2.
0: Sí.
4: I en exclusiu per Catalunya, no per la resta d'Espanya. Que van arribar a sèries com la Petita Polon, o la Dragona Rosa, o Conan, el noi del futur... O sigui, que van arribar aquí, de fet, ja fa més de 40 anys que estan arribant sèries de manera constant.
3: És curiós, eh? Bé, jo haig de dir que com que no sóc excessivament aficionada i m'he ficat en aquest món per tu, sóc sincera, perquè m'has compartit els llibres i ha sigut una manera d'entrar i de xafardejar, doncs jo no sabia que Heidi era japonès.
4: Doncs sí, Heidi és de... Heidi la va crear el que va fundar l'estudi Ghibli, o sigui, aquestes pel·lícules del Bei Totoro... i del viatge de Chihiro, totes aquestes pel·lícules, abans que es fundés l'estudi Ghibli, van haver-hi una sèrie de dibuixos animats com la Heidi o el Marco, que el van crear els fundadors d'aquest estudi.
3: O sigui, pues mira,
4: imagina't.
3: M'haig de mirar més els crèdits, eh? Ara hauria de fer un viatge en el temps. Però bé, parlàvem d'aquest pròleg que està molt bé, és molt bonic, a més ja t'introdueix en el que serà en tot el que ha de venir, però tu fas la introducció i l'he trobada espectacular, perquè fas tot una anàlisi social, no?, d'una època. Vull dir, no sé, posa'ns una mica en context, no cal que ho expliquis tot, però sí que penso que hi ha coses molt importants que s'haurien de dir.
4: Clar, la cosa és que, com a nota de color, a Cavall Fort, l'any 68, va aparèixer el primer manga en català, que va ser Tonda Haneko, que a més Tonda Haneko era una tira còmica que es publicava al Japó als anys 20-30, o sigui, una cosa hipermega antiga ja en aquella època, als anys 60. Bueno, apareix a Cavall Fort, pum, i desapareix ja fins a l'any 91, diria que és, que no apareix Bola de Drac al manga en català, i crec que també era el Doraemon o un altre així que va aparèixer, en català publicat, doncs va haver-hi un silenci de més de 20 anys de publicació de manga. Però Cavall Fort, en el que és la publicació de la premsa escrita, va ser la gran pionera d'això. Però és molt curiós perquè va publicar aquella pàgina i mai més. A Cavall Fort s'ha publicat manga. O sigui, també és una cosa hipermega curiosa, en la nostra història de la publicació del manga.
3: Bé, ja veieu tot el que anireu trobant, i això que encara no hem començat amb el diccionari en si, però tot
4: exacte.
3: El que anireu trobant al llibre dels otakus.
4: Clar, llavors, el que hi ha a la introducció és una miqueta una diferència, diguem, cultural que tenim al Japó i a Catalunya a l'hora de consumir el que seria el manga, el còmic, no? Allà la societat està tan estratificada que les revistes van dirigides a edats i gèneres diferents. Hi ha revistes per nens petits, revistes per noies, per nois, també seccionades en el fons per edat. No és el mateix la revista per noies de 8, 10, 11 anys que per les de 12, 15. No? I amb els nens i els nois igual. I després també hi ha per adults homes o adults dones. Clar, i cadascú es compra la revista que li pertoca, diguem, per el seu gènere i per la seva edat. Que després també la gent pot fer una miqueta el que vol, no? Tampoc és que si estiguis allà, no et diran, tu, prohibit comprar això, no? No sé que sigui una cosa per més de 18 anys i si siguis menor, no hi ha problema. Però clar, la cosa és que aquí és una cosa que nosaltres no tenim. Tu vas a la llibreria i no tens la llibreria separada per si aquí perquè comprin homes, aquí perquè comprin dones, aquí nens, bueno, nens sí perquè hi haurà lectura infantil, no? Però vull dir, no separem tant les coses. Clar, això fa que sigui molt important al Japó la diferenciació en demografies perquè, clar, al final hi ha històries escrites per a dones, per a homes i de manera diferent, que no té res a veure amb el gènere. Perquè una cosa, per exemple, la primera cosa que podem dir és bueno, les revistes per noies seran mangas romàntics. Mec, error. També hi ha mangas romàntics per homes. El terror sobretot és per dones al Japó. Els homes també llegeixen terror, però és un terror diferent, on s'hi fica més el gore, el grotesc, el bizarro, no? És una cosa, diguem diferent. I clar, és una cosa que quan tu entres al món del manga ni t'ho planteges, de dir, ai, estic llegint això, i després arribes al Japó i dius, ai, a mi m'agrada, doncs no ho sé, Sailor Moon. I diuen, però si ets un tio de 44 anys, com et pot agradar Sailor Moon si això és per noies de 15 o de 10, no? I allà al Japó els esclata una mica el cap, de vegades, amb aquestes coses.
3: Entrem, ja veieu tota la feina que ha fet, que us deia, no? Tot aquest anàlisi d'edats, de gèneres, d'èpoques, és molt bonica, i a més, un cop ja tinguem tota aquesta informació, és molt més fàcil anar llegint cada una d'aquestes entrades de diccionari. Jo he trobat molt bonic tota la part més històrica, i començaré, mira, que me'n vaig cap al final, però començo amb els ukiyo-e, que són literalment imatges del món flotant, gravats sobre fusta.
4: Mm-hmm. Sí. L'ukiyo-e, suposo que tothom al cap li pot venir la gran onada del Hokusai, no? Com a quadre així universal de la pintura japonesa. L'ukiyo era un estil de pintura japonès molt important al segle XIX. Ah, mira, aquí la tens.
3: La tinc jo aquí.
4: Doncs això és un ukiyo-e.
3: Mira.
4: Que va ser molt, molt popular durant els segles XVII, XVIII, XIX, ja cap al XIX ja també eren policromes, no? Com la gran onada. Bueno, és un dels antecedents que tenim del manga, no? Aquestes estampes que es venien a les botigues. Avui les considerem obres d'art que estan en museus i tal, però ja les comprava la gent a la botiga, com qui es compra estampetes. O sigui... Però bueno, és un dels antecedents del manga que tenim.
3: Sí. Pues jo l'he trobat molt bonic, una mica per...
4: El Yujiga, que també en parlo, que això ja és del segle XII. No? Doncs sí, he fet una miqueta una història d'aquelles... corrents artístics precedents del manga que volien explicar històries, no?, a través de dibuixos.
3: Sí, ens n'anem sense deixar la història, no?, els Jidaimono, jo me'ls haig de llegir amb calma, els noms, perquè els havia d'haver practicat abans, que aquests són els mangas històrics.
4: Sí, el Jidaimono, bé, seria el manga que parla de història del Japó, no?, aquí és on apareixeran els mangas de samurais, els mangas al voltant de la bomba atòmica, mangas al voltant de biografies de personatges il·lustres de la història japonesa, bueno, és el manga històric.
3: Bé, nosaltres aquí tenim la Megan Maxwell, i allà tenen els Tankobon. Sí? Ho he dit bé? Sí? Tankobon?
4: El Tankobon, sí.
3: A mi em va cridar l'atenció, bàsicament, no tant pel gènere, sinó pels títols, perquè són superexplícits. O sigui, quan estàs delante, solo pienso en empotrarte...
4: Ah, no parles del Tankobon, parles del TL, del Teen's Love.
3: Ai, perdona, del TL.
4: Estan a la mateixa pàgina.
3: Estan a la mateixa pàgina, no. TL, perdoneu, corregim. Aquest, i després, El bombero de los dedos de fuego. Llavors, clar, són títols tan explícits que vaig pensar, mare meva, no et pots equivocar quan els compres. No.
4: Mira, clar, és que hi ha una cosa molt curiosa, que abans he parlat de demografies. Allà una cosa és el hentai, que és el manga eròtic, i sobretot bastant pornogràfic, dirigit a homes, i després està el Teen's Love, el TL, que és són les sigles de Teen's Love, que és el manga eròtic, que ja no és tan pornogràfic, però que déu-n'hi-do, dirigit a dones i a noies. Clar, El bombero de los dedos de fuego, o cuando estás delante solo pienso en empotrarte, que això són coses publicades aquí, o sigui, que estan publicades a l'estat espanyol. Bueno, són explícits.
3: Aquí no et pots equivocar. O sigui, quan vas a comprar tens claríssim, perquè jo dic, aquí tenim molts llibres eròtics, però potser els títols... Bueno, hi ha col·leccions que sí, que són molt explícites,
4: sí,
3: però n'hi ha que no...
4: Les edades de Lulú, i les edades de Lulú potser mira una senyora gran explicant la seva vida, però clar, quan no, tenim el bombero, no. Solo pienso en empotrarte, evidentment...
3: Anem a preu fet.
4: Ah, sí.
3: Anem a preu fet. Aquest va fer gràcia.
4: Però sí, i a més allà és molt bo, perquè allà tots aquests gènere eròtic no el tens amagat en un lloc allà fos de la botiga, en una cantonada, darrere una cortina, no, els tens allà posats pel mig, I de fet aquí vas a una llibreria catalana i també te'ls trobes a la prestatgeria que els hi toca, Tampoc és que s'amaguin.
3: A veure...
4: No pas menys retractilats amb un plàstic perquè no puguis allà obrir-los i salti segons quina imatge allà enmig de la botiga, però mira...
3: Escolta, la humanitat no s'ha extingit perquè hem procreat.
4: No,
3: és una cosa natural. Que passa que al llarg de la història hi ha hagut molta censura i molts tabús d'una cosa absolutament natural.
4: No, i a més el tabú és diferent al Japó que aquí, que també en parlo en el diccionari. Aquí potser un tabú molt gros i molt gran no, potser seria el tema de les relacions amb menors. Allà, si és un dibuix, diuen, bueno, és ficció. Mentre no siguin imatges reals, que aquí llavors sí que és delicte, mentre sigui dibuix no hi ha cap problema. I tu t'hi trobes, que vas lo mateix, a una prestatgeria, agafes un volum i dius, ai, què serà això? I pum, t'hi trobes allà dos nens o un senyor adult amb un bebè i que jo, clar, dius... Jo quan ho vaig veure em vaig horroritzar, vaig tancar el volum i vaig dir, mare de Déu, senyor, que estic veient... Però, en canvi, va haver-hi un moment que era una etapa de la censura japonesa on no es podia mostrar el pèl públic de les dones.
3: Imagina't.
4: I llavors, bueno, els il·lustradors de manga que feien, bueno, pues mira, la rasura i fora, no? Tampoc no... O no es podia mostrar el cos d'un home i el d'una dona despullats si no hi havia un metre de distància entre ells. Què van fer els il·lustradors? Doncs inventar-se els tentacles. En comptes de tenir un penis normal i corrent, tinc un penis en forma de tentacle i si ja que si em poso vuit tentacles com un pop i ja està, ja m'he saltat la censura.
3: No hi ha res com la creativitat i la imaginació per saltar-se la censura.
4: No, això els japonesos han estat prolífics a l'hora de saltar-se les censures.
3: Molt.
4: Però, bueno, són maneres també coses diferents, no?, a l'hora de què pots trobar o no trobar en un manga al Japó.
3: Podríem estar hores parlant, però anirem retallant una mica perquè ens quedaria molta teca per parlar. No m'agradaria acabar sense parlar del Magañol.
4: Ah.
3: Aquest sí que l'hem de citar, perquè és de casa.
4: clar, bueno, fins a cert punt, no? Com el de casa del veí.
3: De casa del veí, però bueno, que ens toca... Aquí
4: però que també ja tenim Mangalà, eh? O...
3: És que, esclar, això va pel final, també, perquè anava a dir en català. Ja, hem de reivindicar el català.
4: Comencem a tenir. Sí, o sigui, a veure, hi ha molt de debat al final de dir què és un manga, no? Perquè el manga, què és? El còmic japonès, el còmic d'expressió de tradició japonesa, el còmic d'estètica japonesa, al final dius... Clar, d'estètica japonesa, l'estètica, tants autors, tantes maneres de dibuixar. No hi ha una estètica única. D'origen japonès, el problema és que cada cop hi ha més europeus que dibuixen al Japó. I més europeus que dibuixen amb la manera de fer del Japó, que com que han consumit només, o en el 90%, manga i anime japonès, estan imbuïts de la manera de fer dels japonesos. I el que els seria estrany és escriure un còmic franco-belga. I, per tant, ells també estan fent manga. Al final, el que és el manga, que això ho deia a l'Oriol Estrada en el seu blog, que vaig llegir fa poc, diu, al final, el manga és aquell còmic de tradició japonesa, no? I, clar, la tradició japonesa la pot escriure molta gent. I llavors ja parlem de Manfra, pel manga fet en francès, el manganyol, que és el manga fet en castellà, no? Que déu-n'hi-do el que se'n fa, val? Com en Pan d'Empori un cafè, de Camapón, o Liquid Memories, de Fidel de Tovar, i, no? Mangalà, doncs tenim, per fi, tenim fanzins, com el Bon Cop de Jam, val? Que s'han publicat cada any un... Val? Des de, bueno, es va fer l'any passat, el 2025, ara en aquest Sant Jordi ha sortit el segon, i bueno, a poc a poc sí que sembla que estigui apareixent ja per fi manga de tradició japonesa escrit i dibuixat i publicat ja pensant que surti en català.
3: En català. Hem d'anar obrint camins, que dic jo, però bueno, tu ja fas molta feina i per tant...
4: Sí, però també dibuixar no en sé, llavors aquesta feina l'han de fer altres.
3: No. Dibuixar, bueno, cadascú lo seu, Josep, però sí que és cert que a més hi ha molt consumidor a Catalunya, molt consumidor de manga, d'anime...
4: Sí, ara parlant amb llibreters i el món editorial del còmic i d'això, gairebé un 60% del que es consumeix avui en dia a Catalunya és manga.
3: Imagina't.
4: Sí, tu mires les novetats setmanals i perfectament cada setmana poden sortir més de 50 títols. Per tant, estem parlant de gairebé 200 títols al mes. Això per un llibreter és una tortura.
3: Sí.
4: Perquè, clar, la taula de novetats... I el fons que pots tenir en una llibreria... també és limitat, no? Però sí, ara mateix el mercat del manga a Catalunya és una cosa immensa. És immensa. I la prova, els que llegeixin el llibre, aquí vas trobant de tot tipus. O sigui, és que hi ha mangas per qualsevol cosa. O sigui, què vols saber d'economia? Doncs et compres tipus d'interès. Ja t'ensenyen l'economia. Que necessites, jo què sé, pues saber com cuidaries un dinosaure, pues et compres Dinosant, que va sobre un parc de dinosaures als nostres dies. Que vols simplement històries de màgia i pues també tens màgia, lluites, de tot això. Però que vols aprendre a cuinar? Doncs també, eh? Que vols saber jugar a les cartes japoneses? Tens mangas que t'ensenyen a jugar a cartes japoneses o als escacs, el que tu vulguis. Històries sobre pintors? Moltes.
3: A més, el que està dient, jo us dic que cada vegada que entreu en una d'aquestes entrades, en una de les excepcions i definicions, jo penso que trobareu el vostre manga i el vostre anime particular, perquè tenim des dels esperits de la natura, també hi ha esports, surten els Power Rangers, n'hi ha de Xina i de Corea, o sigui, la feinada que ha fet aquí és impressionant, jo penso que és un bàsic que heu de tenir, i si el llegiu, us animareu a entrar en aquest món, sí o sí, i trobareu el vostre.
4: Mira, jo et faré per acabar un joc.
3: Digue'm.
4: Em diguis una lletra.
3: Ui, vinga. T'haig de dir una lletra?
4: Sí.
3: Home, la M.
4: La M. Doncs amb la M jo et dic quines són les paraules i llegim l'entrada. Que tu vulguis.
3: Vinga.
4: Diu Magical Girl, Magical Girlfriend, Manga Kisa, Manganyol, que aquesta ja n'hem parlat, Manhua, Mangua i Meca.
3: Manga Kisa.
4: Manga Kisa. Doncs mira, aquesta és una molt curiosa i llegeixo l'entrada. Literalment, manga, cafè. Són cafeteries on es pot llegir manga, però no es limiten només a això. També són cibercafés, tenen sales privades que es poden llogar a un preu molt barat on pots tancar-te a jugar videojocs online, mirar pel·lícules, llegir tranquil, estirar-te a descansar, passar-hi la nit a preu econòmic. Tingueu en compte això si viatgeu a Japó i us quedeu tirats. I fins i tot dutxar-te o prendre rajos uva.
3: Escolta, n'he fet a mi de l'entrada aquesta, m'encanta.
4: O sigui, de fet, això, conec a gent que ha anat al Japó i de dir, mira, és que haig de passar tal dia, tal poble i no sé què, i està tot als hotels d'aquell poble plens, però he vist que hi ha un mangakissa i dormiré allà al mangakissa. Me tancaré en un cubículo d'aquests així tancats i en aquesta habitació també tenen dutxa, em podré dutxar, tal, i tota la nit, quan em cansi de llegir o de mirar sèries, a dormir. O sigui que, mira, una opció barata per dormir. Molts treballadors del Japó, de fet, d'aquests que estan sobreexplotats i que quan acaben la jornada ja potser són les 2 de la matinada i diuen és que demà entro de 9 a les 8 del matí, se'n van a un mangakissa del costat de l'oficina, dormen allà 5 hores, es dutxen, es renten i així el dia següent tornen a l'oficina. Perquè veieu fins i tot la utilitat dels mangakissa, no és una cosa on vagin només otakus, per això tenen dutxes, perquè molts oficinistes hi van.
3: Otakus o no otakus, si aneu a Japó ja teniu una entrada més... per apuntar.
4: Un lloc per dormir, veus? Una... Sí, sí, sí. Apa, no. Consells de viatge.
3: Qui ens ho hagués dit, no?, que també ens aniria bé per viatjar. És que Josep és un pou de sorpreses. No saps mai, no saps mai. I quan s'hi posa de veres, però ja ho heu vist. O sigui que jo us aconsello el llibre dels otakus de Josep Rodríguez, publicat per Lapislàtzuli. En Josep Maria.
0: Vull afegir una mica de centre de dades, agafant un mica el fil que parlàvem del Mazinger Z. Originalment és de l'any 1972. A Espanya es va estrenar el març del 1978. No es va emetre sencera. Allò que parlàvem dels títols de crèdit italians, la van tallar a la seva emissió i hi va haver una gran protesta nacional que va quedar envaïda als telèfons de Prado del Rei i la van substituir per una sèrie italiana. No sé si la recordareu, però es titulava Orthoway.
3: Sí.
0: Clar, no havies nascut. Orthoway era una mena de Tarzan a la italiana, nano jovenet, que la van substituir, però van tallar, no van emetre tota la sèrie sencera, la van tallar al Mazinger Z per emetre a l'Orthoway. Bé, és un detall curiós, eh?
3: Em sembla la cançó de l'Orthoway. Sí, nosaltres som més grans, Josep. Som més grans. L'edat és el que té, però escolta'm, tu... Ja ets un home savi del Japó, ja vas per aquest camí i ens estàs deixant moltes coses boniques. Jo penso que estàs deixant un bon llegat perquè estàs sent pioner en moltes coses i jo ja estic esperant a veure què trames per continuar llegint-te.
4: Bueno, alguna coseta n'hi ha. Moltes gràcies per convidar-me a l'entrevista. Encantat de ser aquí amb tu sempre que vulguis.
3: Gràcies, Josep.
0: El Calaix. Més així. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb el Festival d'Ansànieu, guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2021. El Festival de Cultures del Pirineu arriba a la seva 35a edició. En parlem amb la seva directora, Ruth Martínez Ribot. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
3: Si teniu les agendes plenes, podeu començar a buidar-les, perquè del 24 de juliol el 2 d'agost teniu una cita amb Dansàneu. Avui ens acompanya la seva directora, la Ruth Martínez Ribot, i a més, Ruth, benvinguda, estem d'aniversari.
5: D'aniversari total i d'aniversari gros, d'aquella xifra que ja fa goig, diguem,
3: 35 anyets, que es diu aviat, això.
5: I tant, 35 anys, no?, de moltes històries que hi ha al darrere, de moltes persones que ho han fet possible, i un any que, sens dubte, té aquest extra, diguem, no?, de ser compartit, perquè té una xifra molt rodona i molt bonica, com bé dius, sí, sí.
3: Espectacular també el cartell, i podreu trobar alguns dels convidats que han passat pel programa, com la Magalí Sare, i bé, mil i una, tenim el Pol Guasch, també de les Terres de Tarragona, que jo dic, escolta'm, sempre arrossegant cap a casa, que estava, surt amb la Clara Pella, però és immens, immens el cartell. Fes-nos, no sé, penso que podíem fer un tastet potser de les més petums o de les que criden més l'atenció, i després ja mirarem on ho poden trobar, com poden comprar les entrades...
5: Mm-hmm. Jo crec que és important, primer, no? Que és un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta, i això vol dir que et pots trobar des d'una veronal amb Sonoma, no?, que ens fa molta il·lusió de poder-ho portar en un espai i en un poble, diguem, de foc, com és en aquest cas Isil, no? Els que hagin vist Sonoma ja saben de què parlo, i doncs podem trobar això, una proposta de dansa de formatge mitjà gran, o podem trobar això amb concerts, molt bé has dit el de la Magalí, obres de teatre, lectures, produccions pròpies. Jo crec que és important també veure que som un festival que produeix i coprodueix, per exemple, aquesta... Ara et dic espectacles que, per exemple, que s'han esgotat, però que ens interessa posar-los en valor, com aquests drames rurals i altres contes, no?, amb aquesta curadoria preciosa de la Blanca Llum Vidal, director d'escena en Sergi Belbel, i una de les actrius de Catalunya, com és l'Àngels Bunyalons, amb uns textos, una tria de textos que ha fet la Blanca Llum, espectaculars, disseny sonor de Joan Díaz, serà una proposta preciosa, Isabarre, no queden entrades, però és una proposta que neix de bracet del Festival Clàssics i de Temporada Alta, i per tant es podrà veure més enllà del nostre territori, no? Però hi ha moltes coses, hi ha solos, hi ha aquest solo de dansa amb en Víctor Pérez Armero, de la Magdalena Garzón, un artista que m'ha acompanyat durant 3 anys, hi ha la residència artística de la percussionista i autora la Núria Andorrà, que farà un munt de propostes, i com bé deies, no?, aquestes converses tàndems amb gent que ens agrada, gent que seguim, que llegim, que són referents, el Pol i la Clara, evidentment, però no sé, un artista del territori lleidatà, la Mabel Olea, referents històrics, jo què sé, la Dharma Umpam, no?, aquest, aquesta, una altra proposta que també té les entrades esgotades, tenir això, la companyia elèctrica Dharma, a tocar, diguem, per un públic reduït, perquè és una de les coses que ens defineix clarament. Som un festival, diguem, que ens agrada la pluja fina, que creiem que és la que fa saó, la que s'alimenta, la que alimenta, la saba, no? I per tant, som un festival d'aforaments petits, petitíssims si mirem també, no?, propostes que hi ha arreu del territori, però per nosaltres rellevants, no? És important de pensar les propostes adequades en els espais i, per tant, de no pensar en una sobremassificació dels llocs on anem a fer les activitats, no? Hem de tenir una mirada responsable en relació a l'entorn on fem les propostes.
3: A més, un entorn meravellós. Mm-hmm.

0: particular, un prat, una plaça major d'un poble o una església preciosa com pot ser, no sé, l'església del Sant Josep Pastor Son o l'església naturalment de Santa Maria d'Àneu o Sant Joan d'Isil, no? Que són espais bellíssims, no? Però com veiem aquests espais que estem acostumats a veure'ls cada dia, diferents, perquè es converteixen en escenari artístic, en llocs on els artistes hi fan residència i, per tant, dialoguen amb aquests espais. I és això, no? Una mirada que treballa doncs, bidireccional per la gent mateixa del territori i per la gent que els visita, no? Hi ha aquesta mescla molt, molt bonica, no? De gent d'allà i gent de fora.
1: Jo ja faria les maletes, ja t'ho dic.
0: Esperem, escolta, encara hi ha entrades per algunes coses, clar que sí.
1: Ara direm on aconseguiràs entrades, però certament podeu entendre perquè va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2021. Ben merescut, perquè és moltíssima feina i, a més, que ha tingut una acollida que jo penso que va increixent, no? Diria, Ruth?
0: La veritat és que va ser molt bonic, ho dius, i mira, se'm posen cada una mica els pèls de punta, perquè va ser una sorpresa molt gran veure com això, a vegades, la gent que fem feina als marges, no? Allunyats dels territoris on es prenen les decisions grans i rellevants, doncs també som mirats i som vistos, no? I és important aquest element de la descentralització. Va ser, jo crec, importantíssim per a nosaltres l'any 20, l'any pandèmic, fer d'Ensaneu, en un any en el qual pràcticament no es va poder fer res, els qui teníem formats petits, a l'aire lliure, estranyots, unes dates que ens donaven certa flexibilitat, aquella lluita emocionant, no?, que vam tenir l'any 20 per dir no, nosaltres sortirem amb espais reduïts, amb les dates canviades, amb els aforaments que s'hagin de sortir, però sortirem. Jo crec que allò ens va posar, diguem, en el mapa, no?, i es va traduir en el reconeixement del premi l'any següent. I això, vulguis o no, doncs fa que entris en una mica de circuit diferent i estem recollint els fruits. I també és important que és un element, com et deia abans, d'autoorgull anauenc, no? La gent del territori que veu, ostres, el seu territori, els seus espais, les propostes que neixen d'allà, ostres, no? Recórrer més enllà, reconegudes, no? Doncs això és importantíssim i és, en fi, no? Són premis realment rellevants en aquest sentit, no? Pels que fem feina en aquests territoris allunyats, diguem.
1: Descentralitzar, que nosaltres moltes vegades des del programa sempre diem que hem de sortir i hem de veure tot el que es fa arreu del territori, que costa molt a vegades posar-ho, no? Donar-hi èmfasi, agafar el cotxe i marxar, si a l'estiu anem a tombar per tot arreu. Què ens costa? Allargar una miqueta més i descobrir un nou paisatge. Jo també he fet una mica una tria personal, però, i clar, també me'n vaig, m'ha cridat molt l'atenció, converses entre els germans Pau i Enric Casals, les barques que volen del cel. És meravellós.
0: És una proposta que jo crec que sorprendrà molt. És una de les produccions pròpies que et comentava. La farem el dia 25 al Centre Espiritual de les Valls amb els Serafins mirant, no?, a Santa Maria d'Àneu. I allà hi trobarem doncs, un escriptor de referència com és en Jordi Lara, amb un director i actor importantíssim al país, amb una trajectòria impressionant com és en Xavier Albertí. I tots dos faran d'actors i de músics de l'escenari, és a dir, text original i aquesta idea de si no, de convertir-se en els germans Pau i Enric Casals és una declaració d'amor al patrimoni musical català, és una proposta que s'emmarca, no?, dins d'aquest any Pau Casals i ens fa moltíssima il·lusió que després pugui rodar pel territori. De fet, el dia, per exemple, ja ho podem anunciar, el dia 11 de desembre la podrem veure aquesta proposta al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, i esperem que pugui rodar moltíssim més arreu, no? És a dir, conèixer com serien aquelles converses, aquella relació que va donar molt de sí i que explica en bona part també, no?, les persones que hi ha a l'entorn de la figura que acaba excel·lint o que acaba destacant, no? Però la relació entre els dos germans, molt bon músic també l'Enric Casals, és molt interessant. Sí,
1: i no és excessivament conegut, o sigui, no. Sí, en els cercles musicals, però no fora d'ells, perquè, clar, Pau Casals, clar...
0: És tan potent, no?, que d'alguna manera acaba eclipsant la resta, no? Però està molt bé a nivell d'entorn, sí, poder conèixer el que podia ser... podia ser això un diàleg fabulat, que explica en Jordi.

0: perquè evidentment no tenim transcripció d'aquests diàlegs, però sí tenim molta documentació que ens dona peu a poder imaginar què va passar en determinats episodis, en determinats moments, no?
1: No podem obviar, ara que ja anem cap a aquest final del tastet, precisament el tastàneu.
0: Molt important la política de suport als productors locals. És un territori on hi ha molt bona teca, s'hi menja molt bé a les Valls d'Àneu. És un territori amb bons formatgers, amb molt bon vi, per cert, amb bon producte també, comença a haver-hi tot un tema de fruita important. I llavors, bé, la majoria d'activitats, dues coses destacables. Primer, la meitat de la programació és gratuïta, eh? No perdem de vista que la nostra obsessió és fer accessible la cultura, sobretot a la gent que està allà i que no té programació estable durant tot l'any. Dos, preus totalment populars, no hi ha cap entrada que superi els 30 euros, no hi arriben, de fet, cap d'elles, i a la majoria de les activitats hi ha un tast que vol dir una bona copa o de vi o de producte del territori maridada amb aquests sabors de la terra. Per tant, és important diguem, no, aquest diàleg amb la gent que fa feina allà dalt. Hi ha gent que està fent molt bones coses, molt bons productes, i fem això, els tastets, diguem, a la majoria d'activitats que fem, i després, a part, fem el sopar, el tastàneu, diguem, amb un munt de plats, dolç, salat, plats elaborats, en col·laboració amb restauradors d'allà, i, per tant, vull dir, és un sopar, que surts d'allà bé, diguem.
1: Com per no tornar a casa i quedar-se allí una bona temporada.
0: Exacte, sí, sí.
1: Teniu pàgina web i ho teniu tot molt fàcil perquè tothom pugui accedir als continguts, xafardejar i comprar les entrades, Ruth.
0: Exacte, mira, és dansaneu.cat, ben senzill, teniu una pestanya molt visible on hi ha el programa del festival, que té un format de diari, que vol dir que hi ha alguns articles que expliquen una miqueta més sobre el nostre territori, sobre el patrimoni natural, sobre les activitats, després detallats tots els eixos temàtics que en diem nosaltres, hi ha un eix sobre memòria de democràtica molt potent, un eix sobre igualtat de gènere, el que són, com ho deia, no? Les produccions pròpies, les coproduccions, tot això està molt ben explicat, i després a partir d'allà pots anar bussejant, diguem, i molt fàcil, a través d'una plataforma com n'hi ha tantes, en el nostre cas Antràpolis, doncs pots comprar les entrades en cas que en quedin.
1: Escolteu, si no teniu les maletes a punt, ja trigueu. Recordeu les dates del 24 de juliol al 2 d'agost. Teniu una cita amb Dansaneu. Moltíssimes gràcies, Ruth. I escolta, enhorabona per aquests 35 anys i, a més, que tu estàs al capdavant des de l'any 2015, no m'equivoco, no?
0: 12 anys aquí al capdavant i també treballant en l'època difícil dels canvis, perquè ens fan molta por els canvis i costa molt consolidar els canvis. Per tant, m'enganxes amb un any feliç, diguem, no? Perquè veus que, ostres, tot allò que has anat construint i ha anat costant també, no? Ens costen els canvis i costen els canvis de model. Fa molta il·lusió veure que el festival està consolidat i és un goig, la veritat. O sigui que sí, molt, molt contenta i amb moltes ganes que arribi el dia 24.
1: Per molts anys més de Dansaneu, enhorabona, Ruth, i vosaltres ja ho sabeu, maletetes cap amunt i a gaudir.
0: Ens hi veiem, gràcies.
2: El Calaix. Més ací. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Però no haurem d'esperar al setembre per desvetllar que en Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 30è Premi Trajectòria i en Màrio Serra amb el 6è Premi Difusió. El Calaix. Més estiu.
3: Cristina Domènech, directora de la Setmana, ens feia un petit resum del que serà aquesta edició i alguna novetat.
4: Aquesta nova edició de la Setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics. Hi haurà 8 espais de programació que simultàniament oferiran diverses activitats, on hi passaran moltes coses per a un públic molt ampli, i a més de comptar amb 98 casetes on 282 dues editorials mostraran el que estan publicant i el seu fons. Per tant, esperem que sigui una setmana molt participada i superar fins i tot aquests 120.000 visitants de l'any passat. Hem apostat per un llenguatge contemporani, arriscat, en som conscients, però fugir una mica de les típiques propostes de llibres, d'il·lustracions, i hem anat a buscar aquesta mirada del lector. Ens hem posat a la cara del lector, no?, que té quatre ulls per veure tot el que hi ha a la setmana i per tot el que hi ha per llegir. I sí, hem fet una aposta una mica diferent.
3: A Mario Serra no va poder assistir al lliurament del guardó, però va compartir amb els assistents el seu agraïment amb un vídeo on destacava el treball per la llengua que es fa des de la setmana i l'alegria de poder formar part de l'equip dels guardonats. Amb en Ramon Solsona, un dels escriptors de capçalera del programa, compartíem en directe el moment.
5: Una de les alegries que hem tingut avui, precisament, vosaltres ho escoltareu en diferit, és arribar i moldre, perquè entrava per la porta la roda de premsa de la setmana i m'he trobat en Ramon Solsona. I he pensat, li han donat el premi. Soc feliç. Ramon, enhorabona. Premi Trajectòria.
6: Moltes gràcies.
5: Una alegria, eh? I una alegria per molts i moltes dels que estem aquí.
6: Doncs a mi m'agrada molt, compartir aquesta alegria, que la gent se sent propera, gent que t'ha llegit, gent que aprecia la teva carrera literària, i aleshores això acompanya molt, sí.
5: Bé, és una llarga trajectòria. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que has dit, diu, jo no escric tant com l'Andreu Martín perquè jo necessito el meu temps cada vegada que escric un llibre, i això em va impactar molt perquè quan vas escriure Temps enrere, que també vaig estar a la roda de premsa, ho vas dir, diu, jo no puc córrer, jo necessito mirar-m'ho bé tot plegat.
6: Sí, a veure, primer, un gran reconeixement per l'Andreu Martín, una persona extraordinària, que tenim... som amics, eh? Jo em vaig alegrar molt que l'any passat fos ell el Premi Trajectòria, i tenim interessos i tarannàs diferents. Ell escriu molta novel·la negra que no és el meu territori, però és curiós, ell publica molt, ha publicat moltíssim, i jo sóc molt lent, vaig molt a poc, i és així, i ja està, no. Mai m'ha preocupat. D'una cosa sí que estic content, i és que això ho hauré de repetir més entrevistes,
5: M'encanta.
6: Sí, ho dic ara, per primera vegada, Però ho hauré de repetir més, i és que si miro enrere, estic content perquè no m'he penedit de res. És a dir, tot el que he donat als editors és perquè ja estava tan treballat que ja no puc fer-hi més perquè ho espatllaré. Aleshores, potser m'hauré equivocat amb coses, això no ho sé, però tot el que he fet, tot el que he publicat, ho dono per bo. I això, sense excepció, eh?
5: Jo penso que això encara et fa molt més mereixedor del premi, bàsicament perquè estem en un moment on les IAs, les presses, els xats GPTs, el publicar contínuament, l'estar sempre en alt, jo penso que ens han ofegat una mica en algun moment en el món literari. Hi ha de tot, no vull generalitzar, però aquest escriure amb la consciència de la llengua, del que es diu, de les reflexions, és tan necessari?
6: És necessari sempre.
5: És necessari.
6: Jo la consciència de la llengua la tinc com a prioritat. Jo quan escric em miro tant que no hi hagi repeticions, que no hi hagi els verbs que acaben amb va, va mirar, va observar, va menjar, va... Home, tot acabar, no, s'ha de canviar, que no soni repetitiu, aquestes rimes internes, tot això. Mirar que les paraules, malgrat que jo escric a vegades d'una manera que em salto la normativa, però amb molt a consciència, malgrat això, miro molt que les paraules siguin les adequades, que siguin les justes. Si aquell verb és transitiu o és intransitiu, això no ho mira ningú, eh? Però això... m'hi fixo i, clar, això fa que avancis molt a poc.
5: En moltes entrevistes parlem de la màgia, no? D'on està la màgia de que un llibre agradi tant, que arribi, que moltes vegades no se saben les fórmules. Doncs el que acabeu d'escoltar és tota aquesta feina prèvia que al final quan llegeixes és com si sortissin espurnes de les pàgines i quedes embadalit llegint i no vols que s'acabi el llibre. Ets conscient d'aquesta meravella?
6: A veure, quan tu escrius, el lector hi és i no hi és. No hi és perquè tu estàs sol, és una feina solitària, però el tens al cap sempre. I aleshores tu li vols donar caramels. I aquests caramels a vegades el fan treballar. Jo vull que lligui caps. No li vull donar mastegat. Però també li vull donar qualitat, en el sentit de dir, escolta, no ho he escrit de qualsevol manera. M'hi he mirat molt. I si a tu t'enriqueix, doncs hauré complert l'objectiu.
5: Parlàvem d'aquest temps enrere, que per mi va ser la primera roda de premsa compartida amb tu, després de... que m'has fet moltíssimes, jo hi he arribat una miqueta més tard, però ara estic vivint molt el temps de xocolata. Sí.
7: No.
5: Ara t'ho diré malament, el carrer de la xocolata, perquè ara me n'anava amb la cara de Santos al desig de xocolata, no sé jo, al carrer de la xocolata, precisament perquè jo ja me l'he llegit, però ara se l'està llegint la mare. I tu em parlaves d'aquest canvi generacional, no? D'aquest traspàs dels uns als altres, i de com deixes aquest testimoni d'una època.
7: Sí, mira, justament ara que parlem del Premi Trajectòria, el carrer de la xocolata són unes memòries infantils i juvenils, però en cap moment és, diríem, la biografia d'un escriptor. Com es forma un escriptor? No, això podria ser un paleta o un oficinista. No, senzillament, jo explico la història en part de la meva família, perquè és la meva, però també com era la vida quotidiana de la nostra infantesa dels anys 50, dels anys 60, senzillament per deixar-ne testimoni. Això era l'objectiu primer. Què passa? Que hi ha molta gent de la nostra edat, o també posterior, que o bé ha viscut unes vivències iguals o similars, i d'això en tinc moltíssimes proves, moltíssimes, i després gent que diu, home, jo això no ho he viscut, però m'agrada entendre com havia estat això.
5: Compartir història. I si ara parlem d'història i fem un viatge en el temps, els teus primers records de la Setmana del Llibre en Català?
7: Mira, els meus primers records era de... Sé que havia passat per diversos espais, tot molt modest, però potser el que tinc més present, perquè jo és la primera vegada que hi vaig intervenir, és un llibre sobre mitologia que em va demanar de presentar la Maria Àngels Anglada, que és un honor, i això va ser l'estació de Sants. I l'estació de Sants era com un raconet del vestíbul. Clar, aleshores, aquesta setmana que ha anat creixent i que ha anat agafant tanta importància, que ja no era treure els llibres que no es venien al racó, al fons, treure, abans era només això, treure el fons i algun llibre nou. Ara, bàsicament, són novetats. I són novetats, i són debats, i són diàlegs, són festes, són entreteniments per la canalla, molta presència i molta literatura viva en català. Això és extraordinari.
5: Jo penso que us podeu fer una mica la idea de per què li han donat aquest Premi Trajectòria, pel que ha viscut, pel que ha compartit, pel que ha escrit, són moltíssimes coses. Ramon, nosaltres avui tens molta cua i buscarem un moment més tranquil per fer una trajectòria llarga, però t'agraïm moltíssim tot el que ens has acompanyat literàriament i la teva simpatia i amabilitat.
7: Moltíssimes gràcies a tothom.
2: El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. Paral·lelament, la Fiscalia també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui de manera immediata l'amnistia als líders independentistes encausats. D'altra banda, també el Tribunal Constitucional començarà a debatre els recursos sobre l'amnistia a partir del 22 de setembre. I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la nova llei antitabac que ara iniciarà la tramitació parlamentària. La norma prohibeix fumar a les terrasses, platges, piscines públiques, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure i amplia les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes que continguin nicotina. També endureix les sancions i limita encara més la publicitat d'aquests productes. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, també es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, i també la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera. A més, encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. L'Ajuntament ha activat el protocol de protecció, ha apartat el monitor de les seves funcions i ha traslladat el cas a la Direcció General de Protecció a la Infància i Adolescència. I 9 persones van resultar ferides, una d'elles en estat crític, després que una furgoneta volqués aquest dimarts a la tarda a la carretera C12, al terme municipal de Maials, al Segrià. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Bon dia. Obrim per vacances.

0: Avui la cosa era triar una cançó de l'estiu i jo repassant la llista de les cançons que més escolto a l'Spoti, que és el que fem tots, doncs he vist que més que res a mi em van les cançons de tardor, més que no pas les d'estiu, però repescant aquelles que en algun estiu o altre ens han fet ballar, doncs mira, he fet cap amb aquesta, n'haguessin pogut sonar moltíssimes més, La veritat que n'he trobat moltes al llarg del camí, però m'he quedat amb el Mucho Mejor, que molts anomenem A Fer Calor, clar, evidentment, de Los Rodríguez, un clàssic indiscutible del rock en castellà, i ja sabeu, al darrere, doncs hi ha Los Rodríguez, que, en definitiva, però més enllà d'això, eren Ariel Roth i Andrés Calamaro. Dic en definitiva pels més coneguts, però no només, perquè també hi havia Julián Infante i Germán Vilella, i sembla que el grup funcionava des dels 90 per aquest equilibri de quatre persones que anaven compaginant de manera molt equilibrada, com dèiem, la música que produïen el Julián i el Germán eren espanyols i l'Ariel i l'Andrés eren argentins, tots vivien a Madrid, es van ajuntar als anys 90, venien els argentins, venien de Tequila, jo crec que són històries que més o menys ja en sonen. Venien d'un grup argentina que es deia Tequila, es van ajuntar i és això, equilibrant els quatre egos, doncs la cosa funcionava, fins que Calamaro va fer una passa endavant, va guanyar popularitat, ell i els seus cabells locos, i això va desmuntar una mica el grup, però això passaria molt més tard. I us estareu preguntant, a veure, de quan és aquesta cançó, de quin estiu és el Mucho Mejor de Los Rodríguez? És que jo crec que és una cançó bastant xula per identificar o per servir, no?, d'insígnia del que seria la cançó de l'estiu, perquè ens ha acompanyat durant molts estius. Perquè, clar, entre quan va sortir l'any 1995, sí, que ja més o menys ho va petar perquè Los Rodríguez, doncs aquí ja eren prou coneguts perquè ja havien tret els 5 documentos. Els temes d'abans, els àlbums d'abans, doncs potser van triomfar més a Argentina que no pas aquí, però sí que el 95, quan va sortir Mucho Mejor, doncs ja eren prou coneguts. Formava part de l'àlbum, tant 5 documentos com Mucho Mejor, del Palabras Más, Palabras Menos, segurament us en recordareu, d'aquest àlbum d'estudi. Doncs aquell estiu del 95 va sonar, però és que després, en diferents recopilatoris, versions en directe, la banda se separa, graven el típic recopilatori, no? Recordeu del gran concert que van fer a les Ventes l'any 93, i en fi, així, àlbum rere àlbum, la cançó s'anava repetint perquè era un dels grans èxits i per tant que ens va acompanyar durant molts estius de la nostra vida. Segurament l'heu ballat i l'heu cantat. Perquè, clar, una cançó de l'estiu ha de tenir això, diria jo, És la consigna. Si no, seríem una cançó que surt a l'estiu i que ens agrada l'estiu. Però una cançó de l'estiu s'ha de poder ballar i s'ha de poder cantar. Sigui en l'idioma que sigui, t'inventes la lletra, o hi ha d'haver un lo-lo-lo per entremig, perquè doni accés a que tothom es trenqui la gola cantant-la en un moment o altre. Ha de tenir aquest punt grupal, la cançó de l'estiu, crec jo. Ara li preguntem als companys de Cardedeu què en pensen. Una última curiositat ja sobre Los Rodríguez, només que sapigueu que s'havien d'anomenar, el grup s'havia d'anomenar Los Locos, però es veu que els hi van xafar la guitarra perquè ja existia un grup asturià, als anys 90, que s'ho deien, del qual no sabem gran cosa, però mira, ens pica la curiositat i ara l'escoltarem. Al final es van anomenar Los Rodríguez, perquè els hi va fer molta gràcia l'expressió aquesta d'estar de Rodríguez, aquesta expressió que es diu en castellà quan estàs sol de vacances perquè la família, bàsicament, la parenta o el parent, doncs se n'ha anat i t'has quedat tu sol, pringant, segurament, però t'has quedat sol a casa i, bueno, la casa és teva i fas el que vols. No sé si és la situació d'alguns dels oients que ens estan escoltant, però no és un mal plan per passar l'estiu. I ara sí, saludem l'Enric Rubió de Cardedeu. Bon dia, Enric.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Ai, bé, fa calor. Ja ho diuen, fa calor. Fa
1: sí,
0: calor.
1: Mira.
0: Què tal si ens mengem una cindria? Que aquesta seria, aquesta seria una altra cançó de l'estiu.
1: Exacte. Em sembla molt bé, sí. De fet, m'ha fet gràcia el que has dit del lololó, perquè jo avui porto alguns talls d'àudios i ja veuràs,
0: No esperava menys. Perquè recordem que avui tota aquesta parafernàlia que fem és per anunciar que la pregunta del dia és: quina és la vostra cançó de l'estiu?
1: Exacte. Ja podeu estar comentant per les xarxes a l'Instagram Obert Vacances, en el reel que hem penjat, a l'enquesta, etc. Quina és la vostra cançó de l'estiu? Inclús, què en penseu d'aquesta tradició, no? Podríem dir. I res, si et sembla, anem a fer una mica d'història recent. Doncs mira, els seus inicis, de fet, de la cançó de l'estiu es troben a Itàlia, en un concurs de ràdio i televisió del 1964, per tant, allà no hi havia mamuts, és una cosa molt més recent, anomenat Un disco per l'estate, no sé si es diu així, creat i pensat, de fet, aquest concurs, Núria, per a trobar el gran èxit de la temporada estival. Aquí a Espanya el fenomen va arribar de cop al 1966 amb la cançó Juanita Banana de Luis Aliguer, un èxit que...
0: Juanita Banana, és que fem parades, perquè clar, Juanita Banana, Esteu, Luis Aguiler, tenim tots la cara de Luis Aguiler al cap, sí? Sí? Jo crec que Cachitos, el programa Cachitos ha fet molt de bé per tot això que explicarem avui. Digues.
1: Exacte. Dic, vaja, jo amb aquesta cançó de Juanita Banana, jo crec que ja no apuntava gaires maneres pel que vindria a ser aquesta tradició que any rere any omple les nostres orelles de maig a setembre. Escolteu, què era aquest lo-lo-lo.
0: A veure.
1: Bé, començàvem, no sé si per baix de tot o per dalt de tot, però mirem cap a casa nostra. I és que a Catalunya tot plegat es va desfermar a la dècada dels 90, quan TV3 va encarregar La Trinca, una cançó per l'estiu de la programació d'estiu, que, de fet, com diem, és considerada la primera cançó d'estiu en català.
0: Lluís i en Joan Maria estan ballant aquí també, clar, i tant.
1: Haig de dir que jo era petitó, però me'n recordo. Però ara bé, la cosa va posar fonaments en un dels meus grans grups, i segurament també un dels vostres, ja que esteu per al sud de Catalunya, amb els Pets de Constantí, i amb el seu Munta-t'ho bé, també per l'anunci d'estiu de TV3.

0: recordem molt més,
1: sí,
0: aquesta, eh?
1: Sí. I això tant, era... i aquí la sentim molt, sí. Bueno, ja no la toquen massa ja per aquí, perquè després ja tenen altres èxits, altres hits.
0: Home,
1: però déu-n'hi-do, sí.
0: Home,
1: era
0: jo
1: molt
0: no sé
1: estiu.
0: Quan porten, 40 i pic. Jo tinc la samarreta als 15 anys.
1: No, 40, però... t'ho dic bé, 40, i ho sé segur perquè nosaltres n'hem fet 40 a la ràdio i ho vam celebrar més o menys conjuntament. I sí,
0: home,
1: ens fa molta
0: gràcia
1: coincidir.
0: Això és fantàstic.
1: Sí. Tu tens una samarreta dels 15 anys.
0: Dels 15 anys d'un concert que vaig anar, imagina't. O sigui que em fa uns quants... Era petitó, però sí, els he seguit sempre, ha estat un dels meus grups. De fet, aquesta cançó que escoltàvem era de l'estiu de TV3, del 1993, però evidentment, pel que fa a cançons de l'estiu, va explotar la Barça a uns nivells sense precedents de la mà d'una coneguda marca catalana de cerveses, quan el 2009, quin gran estiu el 2009, va arribar per quedar-se l'anunci d'Estrella, anomenat per tots, esperat any rere any per tot el país i amb un flamant i fantàstic s'ha mercat de Billy the Visions and the Dancers que encara necessitem escoltar a finals de primavera per saber refermar-nos i tenir palès que l'estiu és aquí.

0: Ai, Núria, què feies tu el 2009?
1: El 2009 no ho recordo, però sí que és veritat, Enric, una cosa que jo ja estava pensant a l'hora de fer l'entradeta. Tots tenim un estiu que recordem. Que potser lliguem amb una cançó o no, eh? Però tots hi ha un estiu, no?, que se'ns queda gravat i que té la seva banda sonora.
0: I tant.
1: Sigui més estiuenca o menys. Així aquest va ser el primer hit dels anuncis de la cervesa famosa?
0: Sí, va ser Samarcand.
1: Samarcand.
0: És un grup que des d'aquí recomano perquè no té només aquest hit, sinó que precisament el disc on sortia aquesta cançó totes són fantàstiques, igual que els altres àlbums. Billy, The Visions and the Dancers, i va molt la pena. Jo de fet, aquell estiu, curiosament...
1: Ai, se t'anava preguntant, tu què feies?
0: Jo havia d'anar, era xiquet, tampoc molt, però havia d'anar a Formentera amb uns amics just abans que sortís l'anunci. I quan va sortir, evidentment va ser molt... No hi vam acabar anant, però l'estiu per aquí al Vallès va ser espectacular.
1: I recordes, clar, associes aquesta música, no?
0: Home, saps aquelles coses que diuen, sí, com les olors, no?, que et transporten a un lloc?
1: Sí.
0: Jo et diré un petit plaer d'aquests ocults que quan arriba una miqueta... Igual que quan arriba la primera, em poso la Primavera Trompetera, sempre, de Delinqüentes. Quan arriba l'estiu, abans que arribi i tinc ganes, em poso una llista de reproducció amb tots els èxits d'Estrella, bueno, d'Estrella, de l'anunci en aquest cas, i escolta, tu, fa una olor ja a crema solar, a platgeta, que mare de Déu santíssima.
1: Que xulo. Bé, i una altra cosa que també hauríem de dir de les cançons de l'estiu, s'intensifiquen en directe. O sigui, si tu vas amb una revetlla, amb una festa major, o al concert dels Pets, no?, al concert del grup original, i sents la cançó en directe, clar, això encara ho amplifica molt més, no?
0: Ja fa una amalgama tota la gent, amb el grup, amb l'ambient, sí, que és fantàstic. Mira, des d'aquí també reivindiquem anar a veure tots aquests grups en directe, que al cap i a la fi, i a més avui dia, en un moment de tantes plataformes, val la pena anar en directe i veure els espectacles que munten
1: més,
0: tots.
1: És que més, sabent això, s'estan fent espectacles brutals. Brutals.
0: Increïbles.
1: Increïbles,
0: sí.
1: Molt xulos, que combinen totes les arts escèniques, que tenen una cura fins al detall, i fins i tot els més petits, de format més petit, que és persona i guitarra.
0: I tant que sí.
1: Són superxulos, la veritat. Se cuiden molt les directes avui dia, val la pena.
0: Home, doncs no hem cutrejat gaire, Núria, no?, per ser la cançó de l'estiu.
1: Bueno, tot arribarà, perquè ara ja ho deixem en mans dels oients, i tenim uns oients molt carinyosos. Ens els estimem molt, però a veure, el cutrisme existeix. És així. Va, proposeu-nos cançons de l'estiu.
0: Va, cançons. Mira, i comentaris.
1: De fet, el report que ens porten des d'Arenys, que escoltarem a les 10, ens fa un recorregut sociològic per
0: Ostres.
1: Aquests últims 50 anys, no? Depèn de quina ha sigut la cançó de l'estiu, així érem la societat. Es veu el canvi, eh?
0: Ai, la humanitat, amagarem el cap sota l'ala, ja veuràs.
1: Doncs, Enric, convidem a tothom a que ens proposi cançons de l'estiu i ens espera avui un programa molt musical, estic veient. Que acabarem cantant una miqueta.
0: Ah, jo estic convençut que sí. No tinc cap tipus de dubte. Ja veuràs que sí.
1: Vinga.
0: T'he portat bones cançons. I, a més, d'enguany, eh? De sobre tècnics de so que es diuen Xavier, cosetes així, ja veurem,
1: sí,
0: ja veurem.
1: Sí, sona, sí, que substitueixen les marines morenes i tot això.
0: Sí, aquestes coses, sí, exacte.
1: Fins ara, Enric, una abraçada
0: fins
1: forta.
0: Fins ara, bon programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per connectar amb l'Obert per Vacances. Escolteu-lo a la vostra emissora de ràdio local. Vinga, va, que a part de que parla de la cançó de l'estiu, tenim altres continguts del programa.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: Començarem coneixent com està la situació a la xarxa de Rodalies aquesta setmana, que fa 6 mesos, mig any, de l'accident mortal de Gelida. Després us parlarem d'un projecte solidari que ens enllaça amb el poble saharaui. Marxarem de festival a l'Escala, i és que està en marxa el festival Portal Blau. També us explicarem quina tasca ingent fan els socorristes professionals a nivell de tota la costa catalana. Coneixerem la història del molí fariner d'Alcarràs, i dins l'espai de cuina prepareu-vos perquè avui un clàssic dins la cuina familiar, i molt, molt fàcil, que si no el coneixeu l'heu de fer. És un coc de iogurt. Avui en parlarem des dels fogons de Sabadell. Arrenquem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: I la primera connexió la fem amb Girona FM. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: Seguim parlant de política municipal. El PSC condiciona el vot al Cartipàs a que Cultura canviï de mans o a Imatge dimiteixi per l'error majúscul del Truffaut. Explica'ns, perquè això, el Truffaut es refereix al cinema, eh? Recordem d'on venim.
1: Al cinema Truffaut, correcte, després de tot el ball de bastons que hem tingut últimament amb el govern, també amb el cinema Truffaut, que de fet ara mateix està tancat a l'espera de canvi de mans. Els socialistes asseguren que aquest tancament del cinema ha de derivar en responsabilitats polítiques perquè la derrota cultural és probablement la més gran que ha patit la ciutat. Escoltem Maxi Fuentes, regidor socialista.
2: I per tant creiem que arribats a aquest punt i potser aprofitant aquesta crisi de govern actual, doncs és el moment oportú per o bé reestructurar el govern o bé directament demanar la dimissió del regidor.
1: Precisament els socialistes han demanat a Lluc Salellas que de manera immediata obri un espai de diàleg també amb tots els grups municipals per trobar una solució i reimpulsar el projecte del cinema Truffaut. Recordem el projecte del cinema d'autor creat pel col·lectiu de crítics ara fa 25 anys d'aquí de Girona, també en espera de que resolgui el recurs interposat contra l'adjudicació.
0: Més enllà d'això, us expliquem que teniu un incendi també en una nau industrial de Vilamalla. 17 dotacions dels bombers hi treballen.
1: De fet, la columna de fum i les flames van anar acompanyades també, o han anat acompanyades de diferents detonacions, ja que en el magatzem hi guardaven pintures i aerosols.
0: Déu-n'hi-do. I encara una última notícia que ens du a parlar sobre Unió de Pagesos.
1: Correcte, perquè Unió de Pagesos torna a exigir, en aquest cas, la nul·litat del Plater, del Pla Territorial de les Renovables, i en aquest cas tornar a redactar el projecte des de la casella de sortida. De fet, el sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc també la sobirania alimentària del país.
0: Són notícies que ens arriben des de Girona, Girona FM. Said Esbai, moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada.
0: I des de Rubí saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comences explicant-nos que la Llotja de Mar obrirà per primera vegada les portes al públic de manera regular.
3: Ho farà amb accés gratuït a la planta baixa de dilluns a diumenge entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, sempre que l'activitat de l'edifici ho permeti. La seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb més de 700 anys d'història, també oferirà visites guiades per altres espais durant els períodes de menor activitat com l'estiu, el Nadal i la Setmana Santa. El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha explicat en què consistiran les portes obertes de la Llotja de Mar, amb l'objectiu de donar a conèixer un edifici que considera força desconegut, fora del món empresarial.
4: Òbviament, obrim la llotja amb l'ànim de que sigui ben coneguda, ho haurem de conviure amb els events que s'organitzen periòdicament, però quan no tenim un esdeveniment organitzat a dins de la casa, doncs l'obrirem a la ciutadania per l'entrada de Pla de Palau de manera gratuïta, i després, a l'edifici, que és un edifici molt gran, doncs farem visites guiades que tothom podrà contractar els dies que està previst.
3: L'accés gratuït es farà per l'entrada del Pla de Palau i quedarà condicionat als actes que aculli l'edifici, que continua funcionant com a seu corporativa de la Cambra i com a espai per a esdeveniments. Més enllà de l'accés lliure a la planta baixa, la Cambra oferirà visites guiades per 16 euros que permetran recórrer altres espais de l'edifici. Segons ha explicat Santacreu, el recorregut arribarà a la primera planta i inclourà també dependències de la Reial Acadèmia de Belles Arts.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, planteja regular els lloguers de comerços de barris emblemàtics.
3: Ho ha explicat Núria en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, apuntant que és el moment d'obrir el debat davant la gentrificació comercial per garantir la continuïtat d'aquests comerços i evitar-ne la pèrdua per pujades de preu. A nivell estatal planteja la necessitat de regular els lloguers comercials a través de la llei d'arrendaments urbans. També creu que cal debatre sobre el dret al tanteig comercial perquè Generalitat o Ajuntament tinguin opció de compra preferent.
0: I encara una altra notícia que ens arriba des de l'Ajuntament de Barcelona, no?, i que ens du a parlar sobre la instal·lació de peces del nou sostre de la Ronda de Dalt. On cau això?
3: Doncs mira, aquesta intervenció està ubicada entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. i generarà més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Els treballs es faran, Núria, amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron, i obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous entre la sortida 5 de la Vall d'Hebron i 6 de Vallcarca.
5: Doncs ho deixem aquí, si et sembla. Hi ha més notícies, evidentment, però fem les rondes així com a més ràpides. Paula Iglesias, moltes gràcies des de Rubí. Gràcies.
3: Gràcies.
5: Perquè la propera connexió l'hem d'establir amb Lleida, UAU. Quim Gassó, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Us sentíem amb el butlletí de les 9 del matí. Una malaurada notícia. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura catalana i creador, entre d'altres, del Rovelló, aquest escriptor lleidatà, no?
6: Que deixa un llegat de més de 300 obres i una trajectòria clau en la literatura infantil i juvenil en català. Nascut a Lleida el 9 de juliol de 1923 i establert els últims anys a Balaguer, Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. L'escriptor s'havia acomiadat de la vida pública feia només 6 mesos en un acte celebrat a l'Arxiu Comarcal de la Noguera després d'una trajectòria de més de 7 dècades dedicada a les lletres. Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, va exercir de professor d'institut i també a la Universitat de Lleida, però va ser la literatura la que acabaria marcant la seva vida. Va conrear pràcticament tot el gèneres, novel·la, poesia, assaig, memòries, literatura de viatges, teatre i traducció, fins a convertir-se en un dels autors més prolífics de les lletres catalanes, amb més de 300 títols publicats. Referent indiscutible a la literatura infantil i juvenil en català, Vallverdú serà recordat sobretot per haver creat el Rovelló, el gos que des de finals dels anys 60 ha acompanyat diverses generacions de lectors. La novel·la, guardonada amb el Premi Josep Maria Folch i Torres el 1968, ha superat la 30a edicions, ha venut més de 75.000 exemplars, s'ha traduït a diverses llengües i fins i tot es va convertir en una sèrie de dibuixos animats. Fa tot just un any, coincidint amb els seus 102 anys, encara va presentar El retorn de Rovelló, que és la continuació d'aquell clàssic. Entre la seva extensa bibliografia també destaquen obres com En Roc Drapaire, Tres xacals a la ciutat, Un cavall contra Roma o El testament de John Silver. De forma paral·lela va desenvolupar també una intensa tasca com a traductor, acostant al català autors com Raymond Chandler, Jack London, Edgar Allan Poe, Gianni Rodari o Oscar Wilde, i va publicar llibres de viatge dedicats especialment a les Terres de Lleida.
5: Josep Vallverdú, doncs, serà recordat per tota aquesta obra tan extensa. I, per altra banda, us expliquem que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, licitarà la setmana vinent el projecte de Les platges de Lleida,
6: que vol convertir la Llera del Riu Segre en un espai de lleure, esport i activitats durant tot l'any. Les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves propostes i, segons ha explicat el consistori, la previsió d'adjudicar el contracte de cara a la tardor perquè el projecte ja pugui entrar en funcionament la primavera del 2027. La licitació afectarà 2 zones del riu, una parcel·la de 9.000 metres quadrats a l'entorn dels Camps Elisis i una altra de prop de 4.000 a l'altura del campus universitari de Cap Pont de la UDL. La Paeria assegura que la iniciativa vol posar en valor el riu Segre, potenciar-ne el ciutadà i reforçar l'atractiu turístic de la ciutat.
5: Doncs ho deixem de moment aquí. Quim Gassó, des de UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
6: Adéu, bon dia.
5: I avui, per ser dimecres, el que fem és una ullada a l'actualitat tarragonina, però concretament a les Terres de l'Ebre. Saludem el Víctor Montesino des de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, així fem esta actualitat setmanal, no?, des de Terres de l'Ebre.
5: Comencem amb un parell de notícies de successos.
7: Així és, perquè primer hem de dir que un home de 39 anys ha ingressat a presó després de ser condemnat per atemptar contra 2 agents de la policia local d'Amposta. L'arrestat va provocar un accident de trànsit, va fugir, i quan els policies el van localitzar, els va agredir i va causar danys al vehicle policial. Per altra banda, Mossos d'Esquadra han detingut un monitor del casal esportiu del Wind Tortosa per una presumpta agressió sexual a 2 menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos i l'ha apartat de les seues funcions mentre continua la investigació.
5: Us parlem també de camps de treball juvenils relacionats amb la Batalla de l'Ebre.
7: Sí, notícies més agradables. Una trentena de joves participen aquest estiu en aquests camps de treball per a recuperar trinxeres de la Batalla de l'Ebre a Caseres, a la Terra Alta. Les tasques, coordinades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, permeten avançar en la recuperació d'estos vestigis històrics amb l'objectiu de fer-los visitables. A més, el projecte també busca conscienciar els participants sobre la memòria democràtica i les conseqüències de la Guerra Civil.
5: I ara us convidem a visitar el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
7: Així és, perquè este cap de setmana ha completat el 15è anellament de polls de flamenc amb el marcatge de 400 cries. Enguany, la colònia ha comptat amb unes 1.500 parelles reproductores i prop d'un miler de polls. L'actuació, en què han participat 240 voluntaris i voluntàries, permet identificar els exemplars i fer el seguiment dels seus desplaçaments per diferents punts de la Mediterrània i el nord d'Àfrica.
5: I acabem amb dues trobades culturals i festives a Tortosa.
7: Doncs sí, una que ha acabat i una que acaba de començar. Per una banda, parlem de que l'Ajuntament impulsarà un procés de debat per estudiar un possible canvi de dates de la Festa del Renaixement que han viscut este passat cap de setmana davant l'augment de les temperatures. S'analitzaran factors com el canvi climàtic, el calendari d'altres recreacions històriques europees, l'impacte econòmic i l'opinió dels col·lectius participants. A més, ha fet un balanç molt positiu d'esta passada edició amb una ocupació mitjana del 84% als espectacles de pagament i la èxit dels nous espais patrimonials incorporats a la programació. I Vertebra Dansa ha arrencat una nova etapa després de 17 anys celebrant-se a Deltebre, ara ho fa a Tortosa. És el festival internacional impulsat per Roberto Olivan i reuneix enguany 150 ballarines i ballarins d'arreu del món i incorpora per primera vegada les danses urbanes i manté una oferta formativa oberta al públic amb prop de 200 persones inscrites. La programació també inclou espectacles en diversos espais de la ciutat.
5: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta visió per les Terres de l'Ebre, des de la Plana Ràdio. Víctor Montesino, una abraçada.
7: Moltes gràcies, una abraçada.
5: I així ràpidament, per saber el que passa a Tarragona Nord, per entendre'ns, Marina Pérez, bon dia.
8: Bon dia.
5: Una batuda de notícies de...
8: Doncs sí, avui que parlem de DIF, trens, rodalies, doncs de moment circulació interrompuda entre l'R13 i l'R14, entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. I també, fent referència a DIF, s'havia parlat que al litoral tarragoní de la ciutat havien de col·locar unes pantalles acústiques de 5 metres. Sembla que això no serà així. De moment ahir va haver ple a l'Ajuntament de Tarragona i tothom es va oposar en aquestes pantalles acústiques. I un últim apunt, si em deixes, Núria, i és que serà festa major a molts municipis d'aquí del Camp de Tarragona aquest cap de setmana. O sigui que si hi ha algú per aquí, pot anar a l'Espluga de Francolí, que serà festa major, pot anar també al Morell, que també serà festa major, i aquí a Tarragona tenim les festes del carrer Maria Cristina.
5: Perfecte, Marina, moltíssimes gràcies.
8: Fins ara.
9: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
5: Fa aproximadament 6 mesos que la xarxa de Rodalies de Catalunya va patir un dels moments més crítics de la seva història. L'accident de Gelida va ser el 20 de gener, va causar la mort d'un maquinista en pràctiques quan un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que es va desprendre a causa de les fortes pluges de la borrasca Harry. Arran d'aquest sinistre, el govern de la Generalitat va sol·licitar la suspensió total del servei de Rodalies fins que es garantís la seguretat de les vies. Mig any després, volem saber com està la xarxa de Rodalies, quan es començaran a notar les millores de les múltiples obres que s'estan fent simultàniament. I per respondre a aquestes preguntes, i més, tenim l'Albert Soler de Ràdio Rubí, acompanyat d'en Pere Macias, que és comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. Albert, bon dia.
10: Molt bon dia, Núria. Doncs sí, avui passarem revista a l'estat de Rodalies amb una persona que en sap molt. En Pere Macias, després de 12 anys com a alcalde d'Olot per Convergència, va passar a conseller de la Generalitat, primer de Medi Ambient i després de Territori, que abans tothom coneixia com a Política Territorial i Obres Públiques, el PTOP. Arran d'aquesta experiència i la seva formació en enginyeria de camins, canals i ports, ha desenvolupat una carrera tècnica al voltant del món ferroviari de la mà de governs de tots els colors polítics, i ara amb la Generalitat. Molt bon dia, Pere Macias.
11: Molt bon dia.
10: Molt bon dia. Parlem d'aquesta xarxa i del que va passar ara fa 6 mesos. Actualment es torna a pagar pel servei de Rodalies perquè, teòricament, totes les línies ja tornen a funcionar, però també és cert que els retards són molt més grans que abans de l'accident de Gelida, que ja eren molts. Per culpa de les moltes obres que s'estan fent, també les limitacions de velocitat, que després en parlarem i en aprofundirem, en determinats trams, l'última dada que hem trobat és que menys de la meitat dels trens, el 46%, són puntuals. Puntuals vol dir que arriben amb menys de 5 minuts de retard. Vol dir que més de la meitat arriben amb més de 5 minuts de retard. Això podem qualificar-ho de normalitat, diríem, per l'usuari?
11: No, és evident que no, fins que no s'hagi recuperat, diguem-ne, un nivell, diguem-ne, de prestació de serveis en els quals, doncs, hi hagi, primer de tot, l'absència de retards importants, i segon, un tema més important encara, que és la fiabilitat del servei. No es podrà parlar de normalitat del tot, però sí que, en canvi, i nosaltres anem fent el seguiment, diguem-ne, diari i setmanal de tots els índexs de servei de tot tipus, no? Veiem que sí que hi ha una tendència, diguem-ne, a que molts d'aquests índexs van millorant, repeteixo, sense ser satisfactoris i, en algun cas, sent prou insatisfactoris, no? Però hi ha aquesta tendència que té una lògica, és a dir, el moment en el qual es va ordenar la suspensió del servei perquè, bueno, perquè primer es garantia la seguretat, hi havia molts punts de xarxa que tenien severes limitacions, i això, doncs, s'ha anat corregint, que s'està avançant, jo crec que raonablement bé. Per tant, doncs, hi ha elements que, per exemple, funcionats, no gaire lluny d'aquí a Rubí, doncs n'hi ha un, que el punt crític, el túnel famós, doncs la fase crítica, la fase d'emergència està resolta, tot i que, com crec que sabeu perfectament, en aquests moments s'ha adjudicat l'obra de consolidació total de la resta del túnel, el que, diguem-ne, no presentava patologies especials, però que val la pena de deixar totalment, diguem-ne, recobert, i que evitar que en el futur hi pugui tornar a passar un episodi com el que corri el risc de passar-hi, no? Per tant, en qualsevol dels casos, doncs, la tendència és aquesta, i nosaltres anem observant, anem empenyent, com és lògic, tant a Renfe com a DIF, que vagin fent els deures, que evidentment són molts.
10: Quins són els punts més negres, diríem, d'aquelles famoses marxes blanques que es van fer en el seu moment? Es van detectar fins a 650 punts, ara els anomenava, no?, un dels quals era aquest túnel de Rubí. Actualment, quins són els que us preocupen més, o els que són més coll d'ampolla, diríem, que si se solucionen aquests, la xarxa respirarà una miqueta millor?
11: Mira, nosaltres tenim, diguem, les estadístiques, però les estadístiques no menteixen, no? Nosaltres tenim tres línies, que és d'una banda la R3, la de Puigcerdà, l'altra la R4 Sud, la de Vilafranca, per entendre'ns, i l'altra la R15, especialment de Reus cap a Mura i Flix, que són les que concentren un nombre més important de limitacions temporals de velocitat, no? Per tant, hem de dir que en aquestes tres són les que ens fan patir més. A la línia, per exemple, de Vilafranca, bona part d'aquestes limitacions són vinculades a les obres del corredor mediterrani, que està previst que al llarg del mes de juliol i agost s'acabin, i per tant, dels 19 punts que avui dia hi ha, doncs nosaltres creiem que durant aquests dos mesos se'n suprimiran 13. És a dir, ara tenim, dit també en quilòmetres, tenim 35 quilòmetres on s'ha d'anar més a poc del compte, no? En suprimirem d'aquests 35 pràcticament 29, no? Per tant, vol dir que aquesta línia és una de les que ens preocupa i les quals, doncs, crec que hi haurà millores. I les altres dues ja l'he dit, són la R3 i la R15, qui coneix una mica l'orografia del país saben perfectament que coincideixen amb dos indrets, diguem-ne, del país d'orografia molt, molt complicada, no? La travessa entre el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre, doncs, és complicada, i d'altra banda, doncs, no cal dir de la línia pirenaica, no? Aquests ens concentren també un número elevat de limitacions que esperem anar retirant, però aquestes, doncs, la previsió de la seva retirada de forma massiva s'allargarà una mica més. Nosaltres contem que a final d'aquest any sí que estaran aquestes dues línies ja pràcticament sense cap limitació temporal, no?
10: Mm-hmm. Aquestes limitacions temporals, normalment, és aquella paraula tan tècnica que molta gent no n'és conscient, però que segurament és el gruix del problema i dels retards, no? Sobretot perquè això, no? És a dir, en trams on hi ha un cert perill es decideix passar a 30 km per hora, o fins i tot a 20 o a 10 per hora, per, doncs, evitar que hi hagi algun problema,
11: sí, però això... 10 és molt l'excepció, les sí, limitacions
10: normals fan
11: més,
10: no?
11: Mal són de 30. Uh-huh. Per què és això? És a dir, el tren, contràriament amb un cotxe, costa molt de frenar, porta molta inèrcia, no té un pneumàtic

0: fet, és dir que haurem pràcticament anat al llindar que teníem el mes de gener quan va produir-se allò. Per què? Perquè a la xarxa hi ha unes quantes limitacions de velocitat, com pot passar a qualsevol carrer de qualsevol municipi quan es fan obres, que també es limita la velocitat. Per tant, com que tenim moltes obres a la xarxa, hi ha moltes d'aquestes limitacions que no són degudes a cap patologia, però d'una manera, sinó que són degudes a que hi ha obres, i quan hi ha obres s'ha d'anar més a poc, no? Llavors aquests es treuen al moment on s'acaben les obres, no? Per exemple, estem fent el soterrament de Sant Feliu, evidentment els trens quan s'acosten Sant Feliu de Llobregat, que a més hi ha un via única, doncs han de tenir una limitació de velocitat que no desapareixerà fins al dia que, diguem, estigui acabada aquesta obra. I el mateix passa amb tantes i tantes obres que hi ha a la xarxa. Jo vull també recordar que a data d'avui tenim més de 150 obres de diferent tamany, no unes de molt grans com la Sagrera, altres de més petites, a la xarxa ferroviària catalana, i evidentment en moltes d'aquestes són necessàries també limitacions temporals de velocitat.
1: I li faig ja la darrera pregunta. El seu càrrec actual és el comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. En quin punt ens trobem? Crec que el primer pas era la R1, no sé en quins terminis estem treballant per aquest traspàs.
0: Bé, estem discutint en aquests moments el contingut econòmic del traspàs, per entendre'ns. Estem discutint els diners que ens passarà l'Estat perquè la Generalitat es pugui fer càrrec de la línia. Estem en aquesta fase de discussió econòmica que esperem resoldre aviat, i jo penso que a la tardor doncs pugui ja fer-se efectiu aquest traspàs. Hem resolt ja uns problemes tècnics i jurídics que hi havia, i ara estem doncs a l'espera d'aquesta negociació final, que òbviament doncs comporta per la Generalitat el fet de que quan et traspassin alguna cosa, si no tot traspassen en bon estat, et traspassin els diners necessaris per arreglar-ho, no? I la discussió, com tothom es pot imaginar, és aquesta, no? Nosaltres creiem que això ha de venir acompanyat d'una dotació econòmica suficient per posar la línia al dia, perquè si no seria com agafar una línia, agafar una infraestructura sense ser capaços de posar-la en bon estat, que és el que pretén aquests traspassos, no? Jo voldria acabar dient que nosaltres creiem que el ferrocarril de proximitat, les rodalies o regionals, com millor estan gestionats és des de casa, eh? Per tant, la Generalitat està fent un esforç per aconseguir tots els traspassos possibles. Com més coses depenguin de la Generalitat, millor anirem, eh? Millor anirem. La Generalitat, òbviament, com tothom es pot equivocar, però té un avantatge, no? És a dir, com l'Ajuntament de Rubí, no? Que si no ho fa bé, doncs els veïns saben on, fins i tot saben qui és l'alcalde i quan va a ballar sardanes, és que se'n balla, no? I quan li poden anar, a dir, senyor alcalde, això no va prou bé, no? És a dir, el fet de la proximitat permet, diguem-ne, que molts serveis d'aquests qualificats de proximitat, i Rodalies el seu nom ja ho diu, doncs el normal, i a tot el món es va fent així, no siguin gestionats des de 600 quilòmetres on no saben ni on té Rubí, sinó, bueno, ara sí que ho saben, no? Però ho han d'estar gestionats des de casa, que sí que sabem on és el Rubí i sabem que hi ha un túnel, i oh, però si no hi ha cap muntanya aquí, doncs sí, però estem atravessant una zona, diguem-ne, que es diu Vallès, que està densament poblat i que, com es va fer una línia, es va fer intentant evitar aquests nuclis, no? Tot això, que diguem-ne, la gent del país sap, doncs a 600 quilòmetres no se sap. Per tant, aquest és, penso, un motiu que tothom pot entendre fàcilment, pel qual és imprescindible que, com més aviat millor i en major grau, les infraestructures ferroviàries passin a ser gestionades pel govern català.
1: Molt bé. Veurem si Adif s'hi posa bé en aquest cas, que ja sabem que és l'obstacle principal. Moltíssimes gràcies, Pere Macias, per atendre'ns aquest matí i posar una mica en quin punt estem en aquestes rodalies després de 6 mesos de l'accident de Gelida. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bon dia.
1: Adéu, molt bon dia.
2: I moltes gràcies també, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Una abraçada, company.
1: Adéu-siau.

0: Doncs abans de tancar aquesta hora tenim prevista una entrevista en directe també amb Ràdio L'Escala, perquè allà s'està celebrant el festival Portal Blau. És una cita indiscutible dels estius i en volem parlar amb el seu director. Des del maig i fins a l'octubre, és un festival de llarga durada que us el volem presentar si és que no el coneixeu ja i que també té el seu punt àlgid, diríem, durant l'estiu. Com dèiem, fem parada a L'Escala per conèixer un dels festivals més importants, més eclèctics, a més de la Costa Brava. El festival és el Portal Blau. Enguany arriba la 19a edició. I ara mateix es troba el seu equador aquest cap de setmana. Concretament, hi ha dues propostes molt xules i, a més, gratuïtes a la Riba. Anem fins a L'Escala. Allà ens acompanya Ona Vilà, la companya de Ràdio L'Escala. Ona, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui volem parlar del festival Portal Blau, que, com deies, ja està el seu educador. La setmana passada va tancar els concerts de petit format i ara encara la recta final dels concerts amb els de gran format. Però el Portal Blau no és només un festival musical, sinó que incorpora moltes disciplines i perspectives. I per parlar de tot això ens acompanya el seu director, com deies, en Miquel Fernández. Miquel, bon dia.
0: Sembla que tenim problemes per escoltar directament. No escoltem el Miquel Fernández. On ens escoltes tu, en tot cas, eh?
1: Jo sí, jo ho sento.
0: Doncs teniu el Miquel amb vosaltres aquí? El teniu el...
1: No sentim el
0: Miquel, eh?
1: En Miquel entrava per telèfon, en principi.
0: Molt bé. Doncs, escolta, fem una petita parada. Mira, mentre intentem contactar amb el Miquel... que sembla que tenim algun problema telefònic. Mentre contactem amb el Miquel, explica'ns tu quina és la tradició o què té d'especial aquest festival Portal Blau per vosaltres, per L'Escala, perquè el que primer crida l'atenció és que és un festival que dura molt des del maig i fins a l'octubre.
1: Exacte, és un festival que dura molt des del maig fins a l'octubre i és això, és el que dèiem, un festival molt eclèctic que té propostes molt diferents i això fa que pugui connectar amb molta gent diferent, amb molts públics diferents. Comença amb propostes més petites, amb concerts de petit format, amb artistes emergents i després va adquirint cada vegada més volada amb concerts de més gran format i arriba amb uns concerts finals al Fòrum Romà d'Empúries, on hi ha grans noms com Sopa de Cabra o La Fúmiga, que s'acomiada dels escenaris precisament també en aquesta gira que està fent ara i que farà parada, com dèiem, al Festival Portal Blau. I és que no és només un festival musical, sinó que també té un rerefons de reflexió, perquè també té un cicle que es diu Mirades Blaves, que és un cicle que fa pensar, fa reflexionar sobre diferents temes i participen filòlegs i participen investigadors que tenen diferents visions i diferents propostes per enriquir una mica més aquest festival que té aquesta identitat mediterrània també.
0: Molt bé, doncs mira, ara sí que tenim el Miquel Fernández al telèfon, però disculpeu l'embolic tècnic que ens hem fet. El saludem, Miquel Fernández, director del Festival Portal Blau, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Aquí amb la companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
2: Sí,
1: bon dia, Miquel.
2: Bon dia, com estem?
1: A veure, Miquel, per començar, dèiem ara abans amb la Núria que el festival està una mica al seu equador. Quin balanç feu d'una mica d'aquesta primera meitat?
2: No, la veritat és que estem molt, molt satisfets de com ha respost el públic a la majoria d'activitats i concerts i obres programades. Pràcticament hem tingut exaurides totes les localitats, la major part de les activitats i concerts, com deia, i la veritat és que molt contents de com està doncs, el públic comprant i venint a tot el que programem.
1: Heu tancat ja els concerts de petit format i ara comencen una mica els de gran format, no? Els escenaris de la Mar de Manassa i el Fòrum Romà d'Empúries. Explica'ns una mica quins tenim aquest estiu.
2: Sí, tenim la sort de que a L'Escala i a Empúries hi ha diferents espais on nosaltres acabem programant en funció també de l'artista. No? Tenim espais de petit format per a artistes emergents, que com saps és un dels atractius del festival, que ens agrada impulsar carreres de nous artistes que estan començant i posar-los al mateix nivell que artistes ja consolidats i que porten una llarga trajectòria. Llavors, aquesta combinació entre els espais espectaculars que tenim a l'Escala, espais històrics com la Folia de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, que és la casa on vivia l'escriptor Catherine Albert, o altres espais de gran naturalesa, no? Com pot ser la Mar d'en Manassa, que és un espai únic que convida tothom a que s'apropi per veure'l perquè és magnífic, o el Fòrum Romà d'Empúries, que bueno, té un jaciment que tenim a la península Ibèrica, que té un jaciment arqueològic grec i romà. No? Per tant, són espais inigualables que, per sort, podem gaudir a l'Escala d'Empúries i podem programar artistes allà.
1: Mm-hmm. I un dels espais aquest és la Riba, sí, on aquest cap de setmana tenim dues propostes gratuïtes. Un és un espectacle de dansa i un és un...
2: Hola?
0: Ens hem quedat sols.
2: Ara, m'escolteu?
0: A tu sí que t'escoltem, sembla que hem perdut l'Ona. En tot cas, estàveu a punt de parlar de les propostes d'aquest cap de setmana.
2: Sí. Aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, tenim dues propostes a un espai que és la Riba, que és un espai gratuït, perquè pot anar qualsevol persona sense haver de pagar, i tenim un espectacle de dansa, en aquest cas de la companyia de la ballarina Laia Santanac. Aquest serà el divendres a les 8, i el dissabte tindrem la Gregotecno. És un espectacle que fusiona doncs, cant gregorià amb música electrònica. És un espectacle que està funcionant molt bé, la veritat, i això serà el dissabte a les 9.
0: Molt eclèctic, doncs, no? No només en quant a espectacles, sinó dintre mateix dels espectacles. El que busqueu justament és això, que sigui ben variat, oi?
2: Sí, exacte. Al final, el Festival Portal Blau és una miqueta diferent a la resta de festivals que es programen aquest estiu, no? Perquè és un festival que no només hi ha música, també tenim altres arts escèniques, com pot ser doncs, la dansa, en aquest cas, amb l'artista proposta de la companyia de la Laia Sanac, tenim fotografia, tenim teatre, tenim aquestes conferències, com bé dèieu, que és el cicle de conferències Miredes Blaves, on portem experts de diferents matèries, per parlar de diferents temes que són d'actualitat, no? Com pot ser doncs, conflicte del Pròxim Orient, com pot ser la intel·ligència artificial, o temes de salut, no? Com tenim una conferència sobre llictus i també vam tenir una sobre feminisme. Al final, temes que estan en plena actualitat, doncs volem reflexionar, portar experts, parlar i conversar.
0: Mm-hmm. Parlàvem, Ona, i hem recuperat la connexió amb l'Ona de la Ràdio L'Escala, parlàvem d'això de lo eclèctic i variat, que és aquest festival que fins i tot inclou aquest cicle de conferències.
1: Exacte, i com deies al principi, Miquel, és un festival on doneu molt d'espai al talent emergent. Precisament aquest any heu incorporat l'Espai Proa. Explica'ns una mica de què va aquest projecte.
2: Bueno, ja portem molts anys, no?, on el festival tenim una sèrie de valors, i un d'ells és l'aposta pel talent emergent, no? Volem que els artistes, una de les coses que ens expliquen és que els costa molt començar els inicis d'aquesta carrera, i per tant ens agrada doncs, poder donar aquesta primera oportunitat a molts artistes que estan començant el seu treball discogràfic, que estan les seves propostes, però que no acaben d'haver-se reflectit en el que seria l'escena artística, no? Perquè no tenen aquest moment per poder presentar en públic els seus treballs. I per tant, doncs, des de fa molts anys ho fem nosaltres dintre del festival com una de les nostres identitats, no? També és cert que el nostre festival és paritari i sempre tenim una programació paritària i intentem això, no? Que poder donar oportunitats a tothom.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, el vostre lema d'aquest any és que el festival és radicalment humà. A què fa referència?
2: Doncs, bueno, perquè, seguint amb la línia del que deia, no? Al final, en el nostre festival té una sèrie de valors que conformen aquesta frase, no? Aquest eslògan. Al final és un festival radicalment humà perquè tractem diferents temàtiques des del cicle de Miredes Blaves, des de la igualtat, des de l'ecologisme. No? Tenim una sensibilitat que al final són els valors que nosaltres com a promotors i com a empresa, no, també ens agrada transmetre i, per tant, ho reflectim en la programació del que fem.
1: Mm-hmm. I en aquest fil de tota aquesta diversitat d'activitats que feu, a més dels concerts, aquest any heu engegat una nova iniciativa, que és el podcast El Fil Invisible. D'on surt aquesta nova proposta?
2: Doncs tenim un col·laborador, que és el Sergi Marín, que ens va plantejar aquesta proposta i al final doncs hem portat a terme, no? Al final són aquestes propostes que nosaltres tenim al voltant del festival i doncs ens ha agradat poder desenvolupar aquesta iniciativa. Al final són diferents converses amb diferents persones sobre el que seria el festival i l'experiència del festival i com enfocar el festival. És molt interessant, i al final el Sergi, que és un company vostre de ràdio que fa molts anys, doncs ens ho va proposar i ens sembla magnífica la idea.
1: I, per exemple, quins temes heu tractat en aquest podcast?
2: Doncs mira, tant des de, com tot el que seria té a veure amb el festival, no? Des de la programació, com programem, per què escollim aquests artistes, com es munta el festival, vull dir, tenim diferents tipus d'episodis on expliquem una miqueta tot el que seria el Festival Portal Blau, no? Els valors, etc. Jo crec que és molt interessant i convidem a tothom a que l'escolti, participi i el senti ser seu.
1: Perquè a més a més hi han participat alguns dels artistes, no? que actuen aquest any al festival.
2: Sí, hem tingut diferents també artistes on expliquen les seves propostes artístiques. Al final és un reflex del que és el festival, no? Des de tots els àmbits. I òbviament doncs, un d'ells també han sigut artistes que hi han pogut participar o han volgut participar.
1: En aquesta època en què els festivals són la tònica, no? Què creieu que diferencia el Festival Portal Blau dels altres que podem trobar a la Costa Brava?
2: Doncs mira, un dels trets diferenciadors, com dèiem abans, és aquest, no? Que el Festival Portal Blau posem en el mateix valor artistes que estan començant la seva carrera amb artistes consolidats, també els valors propis del festival, que no és només un festival de música, sinó és un festival multidisciplinar, on tenim música, però també tenim dansa, teatre, poesia, les conferències mirades blaves, o inclús les fotografies, no? L'exposició fotogràfica, que és Netfoto, que forma part també del festival. I després també doncs, els valors implícits dintre del festival que a nosaltres doncs, ens agrada explicar i ens agrada presentar, no? És un festival solidari, un festival que apostem, també treballem en xarxa amb altres entitats del territori i som un festival paritari.
1: Doncs Miquel, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances. Espero que vagi molt bé aquest tram final del Festival Portal Blau.
0: I Ona Vilà de Ràdio L'Escala, moltíssimes gràcies també, companya.
2: Moltes gràcies a vosaltres per estudiar.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Per què es menja gall dindi en acció de gràcies? Aquesta au sol preparar-se al forn i serveix per alimentar grans famílies pel seu volum. Alguns dels acompanyaments més populars són les patates, els moniatos i les panotxes de blat de moro, però cada casa té la seva recepta guanyadora. No sempre s'hauria celebrat aquest dia amb gall dindi. Això va passar el 1623, després de diversos anys de convivència entre els colons anglesos i els indis Wampanoag de Plymouth, a Massachusetts. Aquests van arribar a les terres a l'any 1620, al vaixell de Mayflower, a causa de la imposició i la persecució de culte que rebien a les seves terres, de manera que van haver de prendre un nou rumb. En arribar, van dependre molt dels indígenes americans, que els van ensenyar a cultivar i a caçar per poder sobreviure. Quan van tenir la primera collita amb èxit, el primer governador de Plymouth, William Bradford, va voler establir un dia dels agraïments pels aliments que havien aconseguit i van convidar els que els havien ensenyat les tècniques com a agraïment. Amb dues parts, van portar productes com carbasses, peix i algunes aus. No va ser fins anys més tard, concretament a l'any 1789, que George Washington va decidir establir el Dia d'Acció de Gràcies com una festa nacional al país. Sobre finals del segle XVII, cal ressaltar que el gall dindi ja era un plat tradicional aquest dia, perquè llavors abundava, a diferència d'anys anteriors, marcats per l'escassetat. A més, els galls dindi eren animals que només es criaven per al consum, a diferència d'altres espècies a les ciutats.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: És dimecres, dia 22 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui entrevistarem a Carme Lloberol, és la presidenta de la Societat del Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca i que seran els protagonistes del pregó de la Festa Major. Preguntarem avui com han rebut aquesta notícia i també parlarem de les diferents activitats de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que arrencarà el dia 4 de setembre fins al dia 7. I també parlarem d'altres activitats que seran també protagonistes al llarg de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot i que encara queden uns dies. Parlarem d'altres informacions curioses. Les zones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Parlarem d'aquest fenomen i també recuperarem alguna de les entrevistes i reportatges que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
3: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
4: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
3: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
4: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, Doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
3: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
4: Sí, esperem que sí.
3: Aquest any, com deia abans, no? Doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
4: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
3: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
4: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
3: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
4: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
3: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
4: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
3: Per tant, demaneu aquí que demanem... gent jove, no?
4: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
3: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
4: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino o dintre del poble hi havia altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
3: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
4: Home, jo penso que molt. Bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
3: Pels anys, no?
4: Sí.
3: Però sí que ha estat sempre referència, no?
4: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
3: Ara es diversifica més l'oferta.
4: Està, no?, més diversificat, sí.
3: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
4: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
3: Com ho portes? Com valores tots aquests anys d'aquesta entitat?
4: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
3: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
4: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir, doncs, ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen, doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
3: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
4: Exacte, exacte. Fer que la gent, doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
3: Suposo que també serà, doncs, aquell moment per recordar, doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
4: Sí.
3: A més d'un segle.
4: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar, doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones, doncs, que hi han estat al davant.
3: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
4: Al setembre tornem. Bueno, de fet, no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
3: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
4: Sí.
3: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
4: Evidentment, a l'octubre, no sé si el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
3: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució,
4: sí,
3: significativa,
4: sí,
3: no?
4: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, els passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
3: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
4: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
3: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
4: quan
3: i
4: vulguis.
3: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer, doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
4: Bé.
3: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
4: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs, de veure què incabim dintre del pregó.
3: Per tant, us deixem ara treballar amb Carme Llogarol, presidenta de la Societat del Casino. Gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llogarol, gràcies.
4: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
5: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumem el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
3: La presidenta de la colla castellera de la Droga ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
5: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droga més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
3: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
5: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
3: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Sous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
5: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Sous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
3: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
5: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droga, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
3: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
6: Per mi, jo crec que podem dir la millor Festa Major de Catalunya, els santandreuencs.

0: des del poble, i una de les coses era com que era més típic, o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o el... la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueren representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia... als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
0: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
0: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
0: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt, està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
2: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino. Les ones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Les ones de la ràdio han recorregut a 1.400 quilòmetres fins a arribar a la població de Leipzig.

0: Munich. A Àustria, on el diaxista Patrick Robic ha aconseguit captar l'emissora municipal gràcies a un episodi excepcional de propagació atmosfèrica conegut com a KPE esporàdica. El senyal de Ràdio Sant Andreu ha tornat a demostrar que en determinades condicions atmosfèriques pot arribar molt més enllà de la cobertura habitual. L'emissora municipal ha estat captada recentment en un poble, a Leipzig, Àustria, a prop de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'episodi de propagació radioelèctrica excepcional. L'autor de la recepció és el radioaficionat i diaxista Patrick Robic, que ha enviat a l'emissora municipal una gravació en format amb MP3 com a prova. En l'enregistrament es pot escoltar en claretat un fragment del programa informatiu L'Infosap corresponent al 7 de juliol a les 8 del vespre. La captació es va produir coincidint amb unes condicions especialment favorables de propagació.
1: Informació a través de nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM.
0: No és la primera vegada que el senyal de Ràdio Sant Andreu protagonitza una recepció d'aquestes característiques. El 9 de juny del 2022, l'emissora municipal ja va ser captada des de la ciutat d'Espoo, molt a prop de Helsinki, a Finlàndia, a prop de 3.000 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. Aquestes recepcions són possibles gràcies a un fenomen conegut com a KPE esporàdica. Durant determinats dies, sobretot els mesos de l'estiu, una capa ionitzada de l'atmosfera situada a uns 100 quilòmetres d'altitud reflecteix els senyals de ràdio amb freqüència modulada, permetent que emissores locals puguin escoltar-se a distàncies de fins a 3.000 quilòmetres de distància. Un fenomen que és especialment apreciat per als practicants del diaxisme, una afició que consisteix a rastrejar, sintonitzar, identificar i escoltar emissores de ràdio allunyades del seu àmbit natural de cobertura. Els diaxistes aprofiten aquests episodis excepcionals de propagació per ampliar el nombre d'emissores captades i també intercanviar proves de recepció amb les diferents emissores. La nova captació des d'Àustria confirma una vegada més que fins i tot una emissora de proximitat com Ràdio Sant Andreu pot arribar en circumstàncies excepcionals a centenars o milers de quilòmetres de distància, convertint-se durant uns instants en una emissora internacional gràcies a la física de l'atmosfera. En aquesta ocasió ha estat per les ones que emet l'emissor de Ràdio Sant Andreu. Hem de recordar que avui en dia, i gràcies a la pàgina

0: Antonio Peral, formador i coordinador del programa Reenganxa't. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Càndid Rodes, tècnic formador del Reenganxa't.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infància i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, volem parlar del Reenganxa't, segona edició aquest any. Fa un any justament presentàvem la primera edició del Reenganxa't i abans de parlar del que és aquest programa fem valoració del primer any. Com valoreu aquest primer any?
1: Home, com a experiència pionera, que no tenim cap referència de resultats d'altres anys, nosaltres estem marca de la casa. Molt satisfets i profundament insatisfets. Molt satisfets perquè estem parlant d'una banda social, estem parlant d'un conjunt d'alumnes amb més o menys dificultats pedagògiques, emocionals, motivacionals, carències formatives, etcètera, etcètera, que realment és una tasca a llarg termini aconseguir resultats amb ells. Per tant, els resultats no han estat tan bons com nosaltres voldríem. Evidentment, nosaltres voldríem que els 15 haguessin assolit la totalitat dels objectius, digue'ns humils. Però, tenint en compte la dificultat d'aquest col·lectiu, doncs estem molt i molt satisfets amb els resultats que ja hem obtingut i els que esperem obtenir al llarg del segon any de la nostra iniciativa.
0: Parlem del Reenganxa't. Què és exactament?

0: El mes de juny?
1: Sí, el mes de maig.
0: El mes de maig. Ja en itineraris d'un any o dos anys, després en parlarem.
1: Ah,
0: per tant, hi ha un dels alumnes que han començat aquest any que finalitzaran la segona edició que tindrem a partir de setembre.
1: Sí. A partir d'octubre, que després ja parlem de dates i de més. Mira, per fer-te un sinòptic massa generalitzat, estem parlant que dels 16 alumnes que hem pogut treballar d'una manera o una altra, doncs mira, 3 hi seran ja. El primer any ja se ja han aprovat la prova d'accés i l'any que ve estarem amb un grau mitjà. Tenim entre 4 i 6 alumnes que faran l'itinerari de 2 anys, del qual ja en parlarem. Tenim 3 alumnes que encara estem per definir quin itinerari faran. No estaran a grau mitjà. Potser van un segon any amb nosaltres. Potser ja els veiem amb una maduresa com per poder cursar amb aprofitament, això sí, no només nominalment i que quedin que estan inscrits en un PFI, sinó que realment puguin cursar-ho amb aprofitament. I malauradament hi ha hagut 6 persones que pel seu nivell acadèmic, per situacions socials o directament patològiques, que escapaven al nostre àmbit d'influència. Som molt ambiciosos, però no som uns flipats. Doncs malauradament no hem pogut aconseguir els objectius que volíem i no hem tingut la incidència que podríem haver tingut amb el seu itinerari.
0: Càndid i Helena, estem parlant del reenganxat i estem parlant d'un procés a poc a poc, de mica en mica i molt personalitzat. Cada alumne doncs té la seva història, no?
2: Sí, la veritat és que, bueno, ho has definit perfectament, o sigui, la nostra, una de les nostres senyes d'identitat ha de ser la paciència, perquè, bueno, pues el que ens hem trobat molt és el tema de falta d'hàbits, d'hàbits d'estudi, d'hàbits de lectura, i això no és una cosa que no es pot canviar d'un dia per l'altre, sinó és com diem nosaltres, pico i pala. És molta, insistir molt, la majoria de les vegades no obtenir resposta, o sigui que no, els alumnes no fan cas, i mica en mica anar canviant aquests comportaments.
0: Tot dintre de lo previst, o lo que teniu previst abans, no? De què es podeu trobar en aquestes situacions.
2: Sí que està previst, però no deixa de provocar-te de vegades certa impotència. El que sí que és veritat, pues això, que com ho tenim previst, doncs la impotència no pot amb nosaltres, i bueno, pues mica en mica intentem anar canviant.
1: Sí, penseu que qualsevol programa pedagògic que sigui molt ambiciós, però que de totes maneres sigui lo suficientment humil com per tocar de peus a terra, és que ha de tenir un leitmotiv. Lo más seguro es que ya veremos. Llavors, el desenvolupament personal, la influència que tingui una acció amb un alumne, el context com des de familiar fins a sociolaboral, fins a, en el cas que ens hem trobat, amb moltes etiquetes patologitzants. Clar, escapa a l'abast de qualsevol persona que sigui lo suficientment humil per comprendre que, per molt ambiciós que siguis, tu arribes on t'arribes i punt. Val? Llavors hem d'estar oberts sempre a tota aquesta evolució, que mai serà tan simple. Tu la pots intentar simplificar per quedar-te tu tranquil, però mai serà tan simple com per poder dir tu, escolta'm, pas 1, pas 2, pas 3 i aplicar-ho a tothom. No, això és ciència-ficció, pensament màgic.
0: Dèiem abans de que el reenganxa t'inclou o aplega a la regidoria de formació i ocupació i també la regidoria d'educació, infància i famílies. Avui tenim l'Helena de l'Ofeu com a persona que forma part d'aquesta regidoria. El reenganxa't, com ho valoreu vosaltres, Helena?
3: Bé, doncs des d'Educació, Infants i Famílies creiem que el reenganxa't és un gran programa, que ha sigut un gran encert poder fer aquest canvi, aquesta transició, no?, cap a aquest programa. Jo crec que la gran virtut del reenganxa't és aquesta personalització, no?, aquesta atenció personalitzada cap a aquests joves que potser s'han trobat en situacions complicades que en el sistema reglat no han pogut, no?, desenvolupar-se de la seva millor manera, i podent anar al reenganxa't han pogut, doncs, bueno, començar a buscar, no?, aquest potencial i poder guanyar aquesta autoestima i aquesta seguretat que els permetrà,
1: sí,
3: reinserir-se al, al món formatiu reglat, no? Que és un dels objectius. Llavors, des de la regidoria creiem que el fomentar noves oportunitats educatives és una de les claus de l'èxit educatiu, perquè no tothom és igual, no? Cadascú necessita les seves particularitats i les seves, bueno, el seu camí personalitzat, i per això creiem que el reenganx

0: és un gran programa.
1: Potser a vegades voldríem que els resultats fossin més immediats, no?
2: Sí.
1: Però clar, tothom necessita el seu procés, i per tant, si us pregunto a vosaltres quin és el perfil dels alumnes que formen part del Reenganxa't, segurament que en direu que si són 15 o 16 les places habituals de, doncs, de cada any, que són 15 o 16 perfils diferents, no?
2: Doncs sí. Sí, el que passa és que entre el blanc i el negre, i sense intentar que la nostra categorització amagui la complexitat absolutament individual, com tu dius, no? Que n'hi ha 16 participants, 16 perfils. Però sí que és veritat que els podríem agrupar amb persones amb un nivell acadèmic molt baix perquè els han anat passant de curs, o perquè, mira, no eren mals nanos, no feien nosa, i llavors a la part de darrere hi ha, doncs, llestos. Hi ha gent amb dificultats idiomàtiques, perquè hi ha gent que ens arriba amb nivells o de castellà i o català que els dificulta molt el seu desenvolupament formatiu. Evidentment tenim un grup cada vegada més gran, i això sí que donaria, no per un programa, per una sèrie a la ràdio, de què està passant perquè cada vegada tinguem més gent psicopatologitzada, amb tot de diagnòstics, etiquetes, etc, i cada vegada ens trobem que som molt més. I després, si et dic la veritat, a tot aquest ventall, que podríem continuar, perquè cada persona és un perfil, però aquests tres grups, hi ha un tret transversal, que és la manca de motivació. Una manca de motivació, que també n'hi ha hagut excepcions, eh? Estic pensant ja en algun alumne d'enguany que no tenia cap problema de motivació, eh? I així han anat de bé els resultats amb ella. Però sí que és veritat que hi ha una manca de motivació perquè no ens prenem el temps per donar-los motius. O sigui, ens prenem el temps per alliçonar, per dir has de, s'ha de, etcètera, etcètera. Però de la mateixa manera que a la majoria d'alumnes els demanem que estudiïn, però no ens prenem la molèstia de donar tècniques d'estudi, més enllà de quedar bé, un dia fem alguna coseta, mentalitat check, ja està fet. No, això és una constant que s'ha de repetir durant milers d'hores, val? Perquè comenci a calar. Doncs amb el tema de la motivació igual. Has de fer, està bé, s'ha d'estudiar, però això s'ha de treballar. Motivació ve de motiu. I llavors, amb la metodologia de la gota malaia, perquè no funciona amb el tema de fer un discurs un dia i ja ha quedat dit, doncs és un problema que jo crec que sí que seria el més transversal de tots ells, i d'aquí d'aquesta manca de motivació ve la manca de resultats, manca fins i tot de confiança amb ells mateixos, de que ho puguin assolir o no.
1: Per tant, no és fàcil, eh? Candid?
3: Jo afegiria que com a tret comú també, a part de la motivació, al marge de la motivació, està la desconfiança cap als professionals i cap al sistema educatiu. I això és una feina també que s'està fent molt en Reenganxa't, intentar una mica canviar aquesta perspectiva de l'adult, que és el que imposa les normes i imposa tot sense demanar ni opinió als alumnes, que són els protagonistes del Reenganxa't. I és una cosa, com abans et deia, que la impotència marca una mica el tema del saben sus talents. En aquest sentit sí que ens hem trobat molt ràpid el vincle dels alumnes amb els professionals. O sigui que és una... ens engresca aquest aspecte.
1: Que tot això ajuda a que l'engranatge funcioni, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Per una banda els alumnes, per l'altra banda, doncs vosaltres com a formadors, doncs que veieu, doncs, que de mica en mica aquests joves es van engrescant. Hem de recordar que està destinat a joves entre 16 i 20 anys, més o menys. Com localitzeu aquests joves, o com aquests joves arriben en aquest cas, apuntar-se al Reenganxa't? Us arriben a través de les escoles? Us arriben de forma individual, que poden escoltar una entrevista com avui estem fent aquí a la ràdio, o que els arribi, doncs, el programa, doncs, a l'escola? Com us arriben?
2: Bueno, ens arriben de... digue-li de tot arreu, perquè ens arriben de derivacions d'altres departaments de l'Ajuntament, des del Pla d'Entorn fins a educadors o assistents o assistentes socials. Ens arriben dels equips psicopedagògics dels instituts, però sí que és veritat que un fenomen que ja passa molt sovint, hi ha d'altres programes, el boca-orella. boca orella. Primer, o sigui, molta de la gent nova que ens està arribant en guany, a part de les derivacions, és que han tingut algú que ha fet l'acció, els hi sembla bé, pares que parlen entre ells, etc, etc, i miren de derivar-los al reenganxat.
1: Aquí, Helena, segurament que també hi ha una part important des del servei d'orientació d'àmbit comunitari, no?, a l'hora de buscar aquests alumnes per després que s'apuntin al reenganxat.
0: Exacte, sí. Jo volia afegir que els joves, com bé deia el José Antonio Peral, arriben tant a través dels centres educatius, dels instituts, o bé, sobretot això, quan arriben a l'Ajuntament i són atesos o bé per l'OME a nivell de família, o després o venen potser a mi directament al que és el SOAC, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, on fem aquesta detecció, no?, de joves que potser acaben d'arribar al municipi o persones que volen continuar estudiant i van deixar els estudis en el seu dia, o a través de les comissions que tenim del propi Pla Educatiu d'Entorn, com podria ser la Comissió d'Absentisme o la Comissió d'abandonament escolar prematur, i bé, com deia, a través de les companyes, no?, de serveis socials o així. Podem dir que a nivell de municipi estem començant a fer molta xarxa i molta interrelació i molta comunicació entre els diferents professionals que treballem al voltant d'infants i joves, i això nutreix, no?, i facilita, doncs, aquesta detecció precoç de joves que podrien ser susceptibles de ser derivats al reenganxat.
1: Important també, no només amb els alumnes, sinó també amb les famílies. És un dels punts importants del reenganxat. No només feu aquestes tutories amb els alumnes, sinó també amb la família. Això és importantíssim.
2: És absolutament
1: perquè
2: clar.
1: Perquè són els que poden ajudar a continuar motivant aquest jove, no?
2: Home, potser dels trilions de frases que hem pogut arribar a dir enguany a alumnes i famílies, potser el top one per reiteració estaria la de... si vosaltres no agafeu, si vosaltres deixeu anar la tovallola, nosaltres no podem ni agafar-la. O sigui, anem a pams. Nosaltres ens considerem bons professionals, però clar, no som mags. Nosaltres tenim molta incidència sobre els alumnes perquè estem un seguit d'hores amb ells, però arribem allà on el context familiar, formatiu, socioeconòmic ens permeti arribar. O sigui, que ens creiem molt la nostra professió, no ens ha de fer delirar amb que nosaltres estem per sobre del bé i del mal, i la nostra acció ja arreglarà absolutament res. Llavors, en aquest sentit, potser la segona frase més repetida potser seria la de aquí o canvia tothom o no canvia ningú. Els alumnes han d'esforçar-se, fer autocrítica i tenir voluntat d'aprendre i canviar les seves, des de a nivell cognitiu, emocional i conductual. Els professors i professionals, evidentment, hem d'aprendre, hem de canviar i hem d'esforçar-nos per, amb una classe que tenim 16 nivells diferents, que els més avançats no s'avorreixen i els que estan una mica a la cua, sigui per raons lingüístiques, acadèmiques, cognitives, les que siguin, no s'estressin i puguin seguir. Llavors nosaltres hem de fer un esforç sobrehumà. Mal? Ho tenim clar. Llavors, evidentment, la tercera pota, aquesta, digue-li, microcomunitat educativa, estan els professors, estan els alumnes, estan les famílies. També s'han d'esforçar, també han de fer autocrítica, també han d'aprendre noves maneres i també han d'aprendre a implementar-les.
1: En què consisteixen aquestes sessions de lideratge familiar i quina resposta heu trobat en aquest primer any dels pares, mares?
2: A veure, nosaltres, en general, se'n tornem i estem fent sobregeneralitzacions i en casos per tot, però ens trobem pares molt compromesos, molt preocupats, i fins al punt de que estan tan preocupats que no s'ocupen. O s'ocupen de maneres que no funcionen. Però llavors el que ens hem trobat és una fam de solucions. Ara, també, molt sovint, amb una mentalitat de quin és el botó que s'ha de pitjar, què s'ha de fer, quin reel d'Instagram m'explicarà la solució màgica, etc, etc. I, evidentment, les coses no funcionen així. Llavors, nosaltres treballem, d'una banda, de la mateixa manera que amb alumnes, treballem continguts instrumentals, acadèmics, i després tenim tutories personals, val? Que tant el Càndid com jo fem. Cada setmana mirem de, però com a mínim, una cada 15 dies, amb els líders familiars fem absolutament el mateix. Enguany hem mirat, encara que ho estem mirant d'adaptar-ho per millorar el resultat, volíem fer 3 mòduls capacitadors en gestió emocional, lideratge familiar i comunicació eficient amb adolescents, i després tenir tutories de seguiment amb aquests líders familiars, sigui pare, sigui mare, sigui persona de referència, cada 15 dies, per veure com s'estan implementant aquests aprenentatges. La clau és el tema del lideratge familiar. Val? Això ja donaria també per 4 programes, no? Però no passar del blanc al negre. O sigui, no és o bronca o permissivitat, no és empatia o assertivitat, no, res és o, tot és i. I nosaltres volem acompanyar a les mares, pares i tutors amb aquest camí, perquè evidentment ells tenen les ganes i nosaltres tenim el mètode i l'experiència professional. Podem fer molt bon equip.
1: Com és el dia a dia, Càndid? A part de matemàtiques, llengües, també es treballa aquesta gestió emocional, habilitats personals, com ara estava comentant José Antonio Peral, però com és el dia a dia? Bueno, perquè jo no sé si l'objectiu final és sí o sí que arribin a accedir a les proves d'accés als cicles formatius.
3: Bueno, sí, per començar vull fer una diferenciació. Jo treballo las competencias principales y José Antonio trabaja las habilidades transversales. Llavors, yo no em centro en el tema de las emociones, sí que las trabajen de manera más transversal. Mm-hmm. Y bueno, pues el día a día es és complicat perquè, pel que deia José Antonio, s'han de fer una mica malabarismes perquè tenim molts nivells diferents d'aprenentatge i bueno, pues intentar adaptar-nos, intentar treballar el més col·laborativament possible, intentar subministrar-los eines per, com ha dit molt bé José Antonio, no perquè aprovin només les proves d'accés al grau mig, sinó perquè es puguin desenvolupar bé, tant si segueixen el seu itinerari formatiu com si no. ¿Vale? O sigui, això és independent del que fem. I bueno, pues busquem una reinserció formativa real dels alumnes.
1: Aquest, Elena, seria el gran objectiu, no?
0: Sí, exactament. La idea és que aquests alumnes puguin participar i gaudir d'aquest programa que els permeti dotar-los d'aquestes eines necessàries perquè els serveixin al llarg de tota la vida, no només per continuar estudiant, que seria el gran objectiu, no? Sinó que són eines per tota la vida.
1: Cada alumne té el seu pla individualitzat.
2: Sí.
1: Tracteu cada alumne de forma individual.
2: Això és absolutament...
1: Tot i que a classe, evidentment, estan tots.
2: Les tutories individuals, els plans d'acció formativa individuals, això és el 100% així. Tot el tema formatiu en format aula grupal, doncs, evidentment, hem de fer. I, de fer, adaptar-nos amb uns, però dintre del que marquen les dinàmiques de grup, etc etc. Però sí, sobretot a les tutories i al treball tutorial amb famílies, evidentment, és un tratge a mida.
1: Això ho complica encara més, no, Elena? El fet d'aquest tracte individual, no?, que tenen amb cada alumne, no?
0: Sí, exacte. Podem dir que és la gran complexitat del programa, però és la gran sort que tenen totes les persones que participen al programa.
1: Abans, José Antonio Peral destacava la professionalitat en aquest cas dels desformadors, però hi ha aquest afegit que afegeix aquesta complicació. Encara té molt més mèrit la feina que vosaltres feu, no?
2: Home, mèrit i dificultat. I això es tradueix amb ambició, que l'hem de controlar de tant en tant. Perquè l'ambició, la motivació, fins i tot la militància nostra, perquè nosaltres no treballem a l'ensenyament, nosaltres militem a l'ensenyament. Doncs, com tot, si la dosi és excessiva, també pot ser contraproduent. La diferència entre una medicina i un verí és la dosi. Val? Llavors, de vegades, la nostra ambició doncs, l'hem de controlar pel tema de dir, ei, espera, que estem nosaltres al servei del seu desenvolupament, no el seu desenvolupament al servei dels nostres resultats. Sembla una perogrullada, però de vegades costa.
1: Quantes hores són cada any?
2: Doncs estem parlant en total 995 hores lectives en guany, de les quals estem parlant de 420 que es dedicarien a la capacitació bàsica, que és el reialme del Càndid. Aquí estem parlant d'aquelles habilitats acadèmiques bàsiques que els permetran en un any o dos poder preparar les proves d'accés a grau mitjà i poder-les, evidentment, aprovar. Una segona assignatura que tenim és, li diem habilitats personals, estem parlant de 112 hores, més o menys, i aquí treballem tot aquest tema que hem parlat, des de gestió emocional, comunicació eficient, motivació, plans d'estudi, etc etc. I després, el resultat final, la guinda del pastel d'aquest projecte seria que en un any o dos, depenent del perfil de l'alumne, es puguin presentar a les proves d'accés a grau mitjà, aprovar-les, i l'any següent o a dos anys vista reprenen el seu itinerari formatiu amb un grau mitjà de formació professional.
1: 16 alumnes el primer any, aproximadament.
2: Heu arribat a tenir
1: 16 alumnes. De cara a aquest segon any del Reenganxa't, que arrencarà al setembre, en aquests moments esteu en període d'inscripcions?
2: Sí.
1: Com es poden fer? Quantes places hi ha disponibles?
2: Doncs mira, de moment que tinguem absolutament adjudicades, estem parlant de 8 persones que començaran amb l'itinerari 1, segur que 4 persones que faran el segon any del seu itinerari 2. O sigui que l'objectiu és que enguany, al mes de maig, ja es puguin presentar a les proves d'accés. Ja tenim 12 places. És veritat que tenim 3 persones que hem d'acabar de mirar a veure com ha quedat la seva preinscripció del PFI, fer una reflexió final si realment ja estan preparats per afrontar amb un mínim de garanties d'èxit aquest PFI o no, o els hi convé fer un segon any amb nosaltres. O sigui que estem parlant que ja gairebé estem omplerts per l'any que ve.
1: Inscripcions a Escoles Velles?
2: A Escoles Velles, trucar, potser també poden trucar a l'Helena, no hi haurà tanto monta, mal? Però jo crec que el més senzill és això, trucar a Escoles Velles, demanar pel programa Reenganxa't i un professional o l'altre l'atendrà.
1: Sigui d'on sigui, el lloc és el mateix, eh?
2: Sí, acabem on acabem.
1: Abans de finalitzar aquesta entrevista avui parlant àmpliament del programa del Reenganxa't, dos preguntes. La primera, abans coneixíem el programa del PFI, ara tenim el Reenganxa't. Similituds, diferències?
2: Doncs escolta'm, la idea d'aquest Reenganxa neix d'una experiència meravellosa i exasperantment llarga de 20 anys fent el PFI amb tots els noms que algú se li ha acudit donar-li, programa de garantia social,
1: PQPI,
2: etcètera. Cada vegada que algú s'avorria, doncs inventava una nova nomenclatura, no? I, bueno, doncs hi havia moltes coses que ens agradaven, havia moltes coses que no ens feien el pes, que o eren estèrils o fins i tot directament contraproduents, i llavors d'aquesta experiència de 20 anys, doncs finalment hem pogut donar-li cos amb aquest Reenganxa't, i no només donar-li cos, perquè el cos ja estava donat des de feia anys, fins i tot, miracle de miracles, ens ha fet cas. No sé com es van alinear els astres, però va passar. I llavors, quina és la diferència principal? Primer, el PFI és un programa formatiu, de formació reglada, vull dir, no, formatiu és tot, formació reglada. Mentre que el Reenganxa't, al ser una iniciativa municipal, no és formació reglada. Aquesta seria la primera diferència. Segona, el PFI és d'un any. Nosaltres fem un o dos anys en funció del perfil de l'alumne. Clar, no ofereix un títol reglat per no ser reglat. De formació reglada tindrà, evidentment, un títol de nominalitat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, però no és un títol reglat. I, sobretot, la principal diferència és que el PFI, si tu te'n recordes, el PFI era capacitació bàsica, que se li deia formació bàsica, hi havia la part d'habilitats transversals que nosaltres ens inventaven, i després estava la formació professional, perquè els PFIs estaven molt dirigits amb una utopia que deia que nens de 16 anys es podien reinsertar al mercat laboral. Ara ja podem riure sense embats de dir en quin món vivien, no? I llavors nosaltres hem substituït aquesta assignatura de formació bàsica per la tercera assignatura, que és preparació per a les proves d'accés a grau mitjà. Aquest seria el principal canvi.
1: Per tant, un programa més adaptat a les necessitats reals.
2: El que nosaltres, evidentment, nosaltres hem de subratllar la nostra subjectivitat i fallibilitat, que ens podem equivocar en el nostre diagnòstic. Ara, és un diagnòstic després de 22 anys d'experiència i lluitant perquè s'imposi contra el que estava establert, la inèrcia de fer el que toca, el que tothom fa, etc. O sigui que no direm que és la solució màgica a res, perquè no n'hi ha, però com a mínim creiem que s'adapta molt més. I és un programa que està viu, està fent. O sigui, t'has comentat amb el tema de famílies que enguany volíem fer 3 mòduls formatius. Li estem donant voltes, a veure com ho acabem de pamar de cara enguany. val? Potser ho canviem una miqueta. Tenim un indicador d'èxit que el primer any no ens plantejàvem, però nosaltres era grau mitjà en un o dos anys. És que estem veient realment que hi ha alumnes que porten, val, un dèficit acadèmic, formatiu, psicopatològic, psicopedagògic, etc, que fins i tot ens obre la porta a dir, escolta'm, dos anys amb nosaltres, però el segon no preparen prova d'accés, i de cara al tercer ja tenen els hàbits d'estudi, el nivell acadèmic, les ganes, la motivació com per cursar, i amb aprofitament real, no que estiguin apuntadets i quedem la mar de bé nosaltres, i que puguin cursar realment amb aprofitament un PFI. O sigui, que és un programa que està viu, i per sort no tenim cap límit, digue-li orgànic, digue-li de normatives, digue-li de departaments, de què sé jo, i el podem anar adaptant al que nosaltres veiem que la realitat ens demani.
1: José Antonio, Càndid i Helena, una última pregunta. Si haguéssiu de convèncer un jove que ha perdut la il·lusió, que no està prou motivat perquè s'apunti al reenganxat, què li diríeu? Qui comença dels tres?
3: Començo jo mateix. Bueno, Càndid. Pues jo el que li diria és que sé que la seva trajectòria educativa ha estat complicada i de vegades s'ha sentit molt, molt sol, però que al reenganxat es trobarà algú que estarà amb ell, que l'acompanyarà, sobretot que no li imposarà res, que li deixarà prendre les seves pròpies decisions i que el respectarà la seva opinió. I bueno, pues això, que també amb el tema de la família, que l'acompanyarem en tot el que necessiti.
0: Estic totalment d'acord amb el que deia el Càndid. Jo li afegiria que hi ha un recurs on hi té un lloc, no? on serà rebut, on serà acollit, on se l'espera, no? Perquè pugui gaudir d'aquesta trajectòria, i que malgrat la seva experiència, com deia el Càndid, no ha sigut de tot satisfactòria fins al dia d'avui, ho pot ser el dia de demà, no? I posant-hi els recursos i l'atenció necessària ho podrà ser.
2: Jo afegiria que una cosa és els resultats que has aconseguit fins ara, i una altra cosa és el que tu ets. Llavors, el que tu ets més les metodologies apropiades et convertiran en... milloraran moltíssim com a persona, com a professional i fins i tot com a ciutadà, que aquesta seria una altra vessant. I res, dir-li, escolta'm, la societat t'ha fallat, a part del que tu has posat de la teva part, perquè nosaltres apel·lem molt a la responsabilitat individual, val? Però li diria, la societat t'ha fallat de dues vegades. O perquè no t'ha recolzat tot el que necessitaves, o perquè no t'ha exigit tot el que et mereixies que t'exigissin, perquè tu de tonto no tens un pèl, val? I hem caigut en una banda o l'altra, val? O no recolzo suficient, o pobret meu, no li demanem més. Doncs escolta'm, si vols, jo animaria els joves, si vols un puesto on et recolzarem com mai t'ha recolzat mai, però també t'exigirem com mai t'ha exigit ningú, escolta'm, vine al reenganxa't, que t'esperem.
1: Doncs jo crec que hi ha prou motivació amb les vostres respostes a aquesta última pregunta. Avui parlant del reenganxa't, José Antonio Peral, formador coordinador del programa, gràcies per acompanyar-nos.
2: A tu, Jordi, com sempre.
1: A Càndid Rodes, també tècnic formador del reenganxa't, també gràcies per acompanyar-nos avui.
3: De res.
1: I també l'Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infants i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, també del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que també forma part del el reenganxa't. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Gràcies als tres, i ànims de cara a la segona edició del reenganxa't a Sant Andreu de la Barca.
2: A tu, Jordi.
0: Merci.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I continuen les activitats per als joves de Sant Andreu de la Barca aquest divendres, Pool Party, a les instal·lacions de Can Salvi, a la piscina de Can Salvi. En té més detalls Joel Carrascó.
2: La piscina municipal de Can Salvi es convertirà el proper 24 de juliol en l'escenari d'una pool party nocturna adreçat al jovent de Sant Andreu de la Barca. L'activitat, que es durà a terme des de les 8 a les 12 de la nit, combinarà bany, música i bon ambient en un entorn segur i dinamitzat amb una sessió musical a càrrec del DJ B. La iniciativa impulsada des de la Regidoria de Joventut és gratuïta i està pensada per a joves d'entre 14 i 29 anys. Javier Romero, regidor d'aquest departament, ens explica més detalls.
3: Doncs la Pool Party és una de les activitats que repartim en aquest programa Sabarca Fest. És la segona edició i es tracta d'una activitat lúdica a la piscina de Can Salvi en horari nocturn. Comença quan l'horari habitual de piscina finalitza, a les 8, i s'allargarà fins a les 12 de la nit.
2: Per què s'ha decidit apostar per una activitat així en ple estiu?
3: Bé, perquè, bueno, com tots sabem, l'estiu és època de calor i, de fet, cada any les temperatures pugen més i, per tant, poder aprofitar espais de refugis climàtics per poder fer activitats, doncs, és la millor de les coalicions, no? I en aquest sentit, la regidoria de joventut, la regidoria d'esports, col·laboren per cedir aquest espai, doncs, per fer una activitat refrescant a l'hora que, doncs, juvenil.
2: Quin perfil de joves creu que, hi aniran, o quin perfil està adreçat?
3: Està adreçat a qualsevol jove a partir dels 14 anys, que la inscripció és gratuïta, només cal fer una inscripció prèvia per qüestions de gestió de l'aforament a través de la nostra web. I bé, com dic, és adreçat a tots els joves que, vulguin gaudir d'aquesta activitat musical, però també refrescant.
2: En aquest sentit, la música també serà una de les protagonistes amb una sessió del DJ B. Quin ambient voleu crear durant aquesta nit? Un ambient que m'imagino que s'apropa més a una festa que no passa a un ambient de piscina normal.
3: Clar, potenciem aquest format amb la sessió de DJ B, que és un jove DJ de la ciutat que col·labora moltíssim amb nosaltres i que ho fa espectacular, i el que busquem és, doncs, això, que no sigui només una estona de piscina allà, sinó convertir-ho, doncs, en una festa d'estiu.
2: L'activitat és totalment gratuïta, però cal inscripció. Sí. Com es poden apuntar els interessats i què els recomaneu per no quedar-se sense places?
3: Doncs a la web de santandreujove.cat, així com en el nostre Instagram, trobaran l'enllaç per poder fer la inscripció. Recomanem que es faci, doncs, amb temps, perquè ja l'any passat va funcionar molt bé i esperem, doncs, ampliar la participació aquest any, i per tant és possible que per qüestions d'aforament de la piscina, com dic, doncs algú es pugui quedar sense plaça. Per tant, quan abans realitzin la inscripció, millor.
2: Què recomanes com a regidor de joventut que la gent es porti en aquesta festa, a part de, m'imagino, que banyador?
3: Evidentment, banyador, sí, tovalló, les xancletes, ganes de passar-s'ho bé. És un espai per compartir amb les amistats. Hi haurà servei de barra a càrrec del restaurant de Can Salvi, i per tant, només cal, doncs, això, crema solar no, perquè serà en horari nocturn.
2: Aquesta activitat ja no és el primer cop que es fa, per tant es consolida la programació de Sant Andreu de la Barca. Per què ha funcionat tan bé, i sobretot si serà una activitat que l'anirem veient i que serà ja tradició?
3: Doncs sí, jo crec que és una activitat que arriba per quedar-se. Ja ens ho han demanat joves en espais participatius com les jornades Parlem. En aquest cas va ser una proposta de la jornada de l'any passat, de 2025. I el que busquem sempre amb aquest tipus d'activitats del programa del Sabarca Cafès és dotar el calendari actiu d'activitats divers. Sé que, o sabem, que els joves, doncs, ens demanen molt espais d'oci, no? Però els espais d'oci no sempre són una festa amb un escenari, no? Sinó que es pot transformar en diversos espais, en diferents modalitats, i en aquest sentit, doncs, portar la festa a la piscina és quelcom, doncs, atractiu, pensem, no? I per això, doncs, a partir d'ara, ben segur, quedarà sempre pel calendari de les activitats de joventut.
2: Què li diries per un jove que la primera festa se la va perdre l'any passat, que aquest any ara té l'oportunitat de venir? Què li diries perquè encara dubta per apuntar-se, perquè s'apunti?
3: Pues que no s'ho pot pensar, que és un planazo, la veritat. A mi em sembla un pla genial poder estar amb els teus amics de nit a la piscina de Can Salvi, que pocs cops passa, no? I que és una activitat gratuïta. al marge dels abonaments de piscina. Per tant, que nosaltres obrim les portes a que el jovent s'ho pugui passar bé i que serà l'última activitat del programa de Sabar Cafés, per tant, el tancament perfecte per aquest programa.
2: Una proposta d'oci juvenil gratuïta amb bany nocturn i DJ per a joves en el marc de la programació del Sabar Cafés.
1: El Sabar Cafés, que finalitza les seves activitats aquest divendres amb aquesta pool party a la piscina de Can Salvi. Serà aquest divendres a partir de les 8 de la tarda i fins a les 12 de la nit.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I avui a Ràdio Sant Andreu volem recordar el reportatge i l'entrevista que vam fer a dos membres del Club de Genuïns, del Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca, amb motiu del Dia de l'Orgull. Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuïns. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuïns, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
2: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències de LGTBIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar: no és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat hi sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
1: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López. El Frank, són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuïns, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els Genuïns de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels Genuïns. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels Genuïns de Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, la verdad, tengo la suerte de estar 4 años con ellos. y seguimos con ellos y seguiremos. Y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre te agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta, y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer. Y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal, ¿eh?
1: Clar, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no? pels valors que s'inculca, no? A través d'aquest equip.
3: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque la verdad es que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias, son las que los acompañan cada día a los entrenos, los que están apoyándoles y los que están con las terapias y todo. La gente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales. Todos, todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente y esto se reconoce pues cuando termina el partido, sus partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
1: Son equipos mixtos.
3: Sí, sí, sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques, tenemos de todo y bien contentos.
1: ¿Cómo es la competición? ¿O podemos decir que aquí no hay una competición?
3: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay genuinos que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir, hasta lo más alto. Nosotros, mira, yo se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan, digo, no sé, es que no lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, porque nada, plus, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Cansalvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
1: Em quedo amb una frase, bueno, em quedaria moltes coses, no?, del que ha comentat abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
3: Sí, no, y aparte cada uno es distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir, y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso, es lo que buscamos.
1: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor. Són dos jugadors d'aquest equip de genuïns. Tenen 21, 22 anys. Qui té 21? Tu? Perfecte. Doncs avui ens acompanyen el Frank i el Víctor. Són dos components del grup de genuïns. I a més, a part de ser del grup, són parella. Expliqueu una mica com és el vostre dia a dia en l'equip. Frank.
4: ¿Puedo decir algo?
1: Sí.
4: Rapidísimo. Víctor tiene 27 años.
1: 27 anys, 27 anys. Doncs expliquem una mica la teva experiència en l'equip de genuïns. Per què vas formar part d'aquest equip?
4: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte y Víctor no llegaba al nivel. Y decidimos venir al San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba. Y dije, vamos a probar. y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. Nos gustó el ambiente, cómo eran las personas y nos quedamos.
1: Que, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits. Veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. L'important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
4: No, no és la normalitat. Normalmente los equipos prefieren ganar que todos jueguen.
1: Tu jugues de davanter?
4: Sí.
1: M'han dit que marques molts gols.
4: Sí.
1: Quan marques gols, ho celebres o no?
4: No.
1: Per què no ho celebres?
4: Cuando marco un gol, mi equipo está ganando, pero el equipo contrario está perdiendo. Y yo sé lo mal que se siente cuando alguien se chulea cuando va ganando por delante tuyo. Entonces yo prefiero sencillamente no celebrarlo y esperar cuando esté con mis compañeros para celebrarlo, porque determino que no hace falta que mis rivales se sientan peor de lo que ya se sienten por haber cometido un error y estar perdiendo.
1: Per tant, no celebres quan esteu en aquest tercer temps que ha dit abans el Javier després del partit amb tots, no?
4: Sí.
1: Ostres, llavors, n'hauríem d'aprendre molt, no?, del que comentes ara. Frank, tu creus que tots hauríem d'aprendre d'aquests valors que tu tens i, a més, que els transmets, no? Ostres, marco un gol, guanya el meu equip, però, ei, en aquell moment jo no celebro perquè és que l'altre equip està perdent, no?
4: Jo crec que lo más importante es ser muy empático, porque empatía falta mucha.
1: Damaris, déu-n'hi-do, no?
2: No, ens estan donant una lliçó, el que ha explicat el Javier com el que ha explicat el Frank. Bueno, estic amb la boca oberta, no? I moltes gràcies, i tant de bo que molts equips i, bueno, moltes persones aprenguin d'això.
1: Víctor, tu també formes part dels genuïns i, com ha dit abans el Frank, veu decidir, doncs, venir aquí a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres sou de Sabadell, no?
5: Sí.
1: Sou de Sabadell, veu decidir venir aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, per buscar una nova experiència i, sobretot, per estar en un equip on l'important és la convivència i passar-s'ho bé, no?
5: Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo? Porque, claro, es que en el anterior equipo que lo pasábamos muy mal. Era mucha competición, mucha presión encima, y muchas veces acabamos los partidos que decíamos, a ver, yo he hecho todo, pero no siento que lo haya hecho bien porque tengo tanta presión que no disfruto del partido, no estoy disfrutando.
1: Per tant, lo important és disfrutar del partit, de sí. Jugar, no?
5: Sí.
1: Suposo que tots dos, quan aneu als entrenaments, molt contents, no?
5: Sí, la verdad es que sí, porque además tú vas a los entrenamientos y ya vas pensando, buah, voy a ir, voy a estar con mis amigos, vamos a disfrutar juntos, y la verdad es que se siente mejor.
1: Pel que m'ha escoltat de moment en aquesta entrevista, si ara us pregunto com és el Javier d'entrenador, suposo que en parlareu meravelles, no?
5: Pues sí, la verdad es que
1: no,
5: sí.
1: No és perquè estigui aquí davant, eh? Víctor, com el valores, el Javier com a entrenador o l'equip que forma part tècnic de Genuins?
5: Pues la verdad, yo lo valoro bastante bien, es muy buen equipo. Y realmente, como han dicho, el que el ambiente sea tan bueno hace que el solo ir ya valga la pena.
1: Frank, opines el mateix?
4: Sí.
1: Damaris, expliquem ara els motius exactes també perquè avui estan aquí amb nosaltres, no? No només perquè formen part d'aquest equip de Genuïns, i per tant també està molt bé que visibilitzem també aquest equip. De fet, ho hem fet en més d'una ocasió aquí a través de la ràdio en diverses entrevistes i reportatges, però avui el Frank i el Víctor també estan per una altra reivindicació, no? Són parella.
2: Sí, sou parella. A més, bueno, ens vam conèixer també a l'Espai Ciutadà, no? Que, contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques dins de la campanya del 19F contra la LGTBI-fòbia en l'esport. Llavors, aquest orgull, per mi és una part molt important, no visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, siguin com siguin. Llavors, em va semblar molt interessant convidar-vos i que m'expliquéssiu una mica la vostra experiència com a parella. Llavors, bueno, podeu contestar el que vulgueu, eh? No, que ens expliquéssiu una mica com us vau conèixer, i quant de temps porteu junts, com viviu la vostra homosexualitat a dins de l'equip. en el vostre dia a dia?
4: Pues antes, una vez al año, hacían una cosa llamada Futbolat, que es un torneo muy grande donde van todos los equipos y estamos todo el día. Comemos allí y por la tarde-noche nos íbamos. Ya no se hace, por desgracia. Y un día tocaba en Vic y fuimos. Yo jugaba en un equipo, jugaba en Sabadell, y él jugaba en San Vicente de Sors. Nos conocimos, nos cambiamos el teléfono y fuimos hablando. Y bueno, y con el tiempo, conociéndonos, cosas en común. A mí me gustaba mucho de él, que él me entendía muy bien, que yo le explicaba algo que, por ejemplo, nadie me lo respondía, yo no entendía la respuesta que me dan, pero él me entendía. Él me lo decía y yo digo, ah, vale, es por esto.
5: Sí, realmente es como él ha dicho. Además, yo en aquel momento, realmente, yo tenía muy pocos amigos, entonces realmente el conocerlo me vino muy bien. Porque además, vi que él realmente le gustaba muchas cosas que a mí me gustaban. Que realmente conocí poca gente que le gustaba las mismas cosas que a mí. Y la verdad me vino muy bien. Por eso supongo que congeniamos también.
2: Qué bien, ¿no? ¿Y la gente de vuestro alrededor cómo lo vive? ¿Vuestra familia? ¿Amigos? ¿Compañeros?
4: A mi madre le hace gracia.
2: ¿Qué querías decir? Le hace gracia.
4: No sé, que siempre me ha apoyado.
2: Ah, vale.
4: Que es una mujer un poco dura, pero en este tema ha sido muy abierta y una persona que ha estado ahí para mí y para él.
1: Que això està molt bé, no? Frank, aquest suport de la família és importantíssim.
4: Sí.
1: Importantíssim en tot, no? De que et recolzin, no? De que juguis a futbol, de que tinguis el Víctor com a parella, no?
4: Sí.
1: I en l'entorn de l'equip, suposo que molt bé, no?
4: Nunca hemos tenido que decir nada específicamente.
2: Claro.
4: Nos aceptan, fuéramos lo que fuéramos o seamos como seamos. Al final todos somos amigos, todos nos queremos y estamos bien juntos.
1: És que tampoc hem de donar explicacions, no?
4: Jo crec que no.
1: És el que nosaltres sentim, el que nosaltres estimem. Vull dir que no hem d'anar explicant coses a la gent, no? Tu estimes el Víctor, el Víctor t'estima a tu i ja està, no?
4: Sí.
1: Víctor, sobre aquesta situació, com la veus? Dius que la seva mare que molt bé, no?
5: Sí, la verdad que sí, realmente su madre nos apoya mucho. Yo la verdad, la primera vez que fui a su casa, yo como no lo sabía, yo iba con mucho miedo, pero luego realmente vi que ella realmente apoyaba mucho. Te dije, a ver, poca gente y así.
1: I quan esteu jugant al camp, ja que els dos sou parella, us passeu més la pilota, vosaltres dos, o no?
4: Sí.
2: Hi ha més preferències, no?
1: El Frank diu que sí, eh? Hi ha preferència, no?, a l'hora de qui li envies, no? Tu també ho fas, Víctor?
5: Sí, la verdad es que sí. A veces hasta Javi me acaba diciendo, oye, vas a también a otra gente, que tu delgado se la mandas a Frank, boca todo el rato a él.
1: Que es nota, no?, que teniu aquesta afinitat, no?
5: Sí.
1: Però l'important és això, és formar part d'aquest equip, de que evidentment doncs, tothom doncs, ho accepti, no? I que vosaltres també, home, podeu ser com ambaixadors, no? com a persones que poden ajudar a visibilitzar, no?, la qüestió referent sobre LGTBI, no? I en aquest dia de l'orgull que celebrarem un any més a Sant Andreu de la Barca, doncs que vosaltres esteu donant una visibilitat, no? Us sentiu així, com a ambaixadors, o és una paraula massa gran per vosaltres?
5: A ver...
1: Sí, no?
5: A lo mejor un poco grande, ahora mismo yo a lo mejor lo veo y digo, uf, es que a lo mejor un poco grande, no embajador.
1: Però, clar, la vostra experiència, que avui estem explicant aquí a la ràdio, hi haurà moltes persones que estaran escoltant i diran, ostres, pues jo també donaré aquest pas endavant, no?
5: Bueno, a ver, sí. Yo espero que sí, porque realmente muchas veces solo necesitas ver si otra gente está pasando por lo mismo que tú para como darte un empujón a ti mismo. Entonces realmente, si realmente el escucharnos hace que ellos den ese paso que no se atrevían, pues la verdad, me alegro mucho.
3: Más que un embajador, es un ejemplo. Un ejemplo a seguir, ¿no?
5: Sí.
3: Yo creo que esta situación que se les ha dado a ellos, que le ha ido muy bien, que la familia ha aceptado, les ha apoyado en el equipo, como ha dicho Fran, no hay distinción. Son dos amigos, no hay distinción, y toda la gente lo asume así, como una cosa natural. Y eso es lo que... Todo, tanto por ellos, por su entorno.
2: ¿Y creieu que a tots els equips passa això?
3: No sé, habrá algunos que sí que harán, porque se centrarán más en la educación, en la formación y tal, que en la competición. Supongo y espero que esto pase en muchos más equipos. Y si no es así, pues que se vaya implementando esta situación.
1: ¿Ho parles amb l'equip? Sobre de que ells són parella, sobre qüestions referents a LGTBI, ¿ho tractes a l'equip o simplement...?
3: No, es natural. Es decir, no hablamos nada porque es natural. Todos sabemos que ellos son pareja, tenemos en otro equipo otra pareja de chico y chica, tenemos una chica binaria...

0: situació, que us hagin comentat alguna cosa que no us hagués agradat.
1: Es que nos movemos mucho por el círculo de gente con neurodivergencia, y en estos círculos la gente suele ser muy abierta. Entonces, no, de normal nunca nos hemos encontrado con alguien que nos repudie un poquito más de la cuenta, diga algo que fuera de tono, porque bueno, al final la gente como nosotros ya ha pasado por ciertas cosas y ya es más empática de lo normal.
0: Sí, sí, perfectamente.
2: Déu-n'hi-do, quins missatges que estem escoltant avui en aquesta entrevista. Missatges que ens haurien de fer reflexionar moltes coses, no només des de l'àmbit esportiu, sinó la vida en el dia a dia. I des de la ràdio voldria agrair, sobretot, tant el Víctor com el Frank, d'haver-nos donat el seu testimoni, d'haver parlat en total llibertat, amb sinceritat, i donant aquests missatges que ens els guardem, aquests missatges, i que els aplicarem. Per tant, des d'aquí, moltíssimes gràcies a Frank i Víctor. A partir d'ara, en els partits, passeu també la pilota als altres companys, eh? I sobretot gràcies al Javier, l'entrenador, Javier Bernal, l'entrenador, que també ens acompanya avui, ens ha acompanyat en aquesta entrevista, i felicitar també al Javier per aquesta gran labor que està fent al capdavant dels genuïns com a entrenador. Quanta gent forma part de l'staff de l'equip tècnic?
3: Estamos yo y Laia, una chica que nos ayuda el 50% de los entrenamientos y viene a todos los partidos. Y también ella nos apoya, está con todos, los conoce y está muy bien. Lo que, si permites, es que creo que hoy me he quedado sorprendido, porque creo que ellos nos han dado hoy una lección de cómo se tiene que vivir las situaciones. Me he quedado sorprendido, la verdad.
0: Nosaltres també, Jordi, oi?
2: Nosaltres també, evidentment, i ara que i aquest reportatge, evidentment, com estarà penjat a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, doncs l'escoltarà molta gent, i que esperem que molta gent l'escolti i que n'aprengui molt d'aquesta entrevista, perquè tant el Frank com el Víctor i també el propi Javier ens han donat una lliçó de valors, i com a ràdio pública aquests valors s'han de fomentar al màxim. I gràcies també a Damaris López, a tècnica LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, com sempre, doncs, proposar aquest tipus d'entrevistes en el motiu del Dia de l'Orgull. Avui li volíem donar una volta, finalment jo crec que has aconseguit una gran volta i buscar un gran tema i parlar del Víctor Leal i també del Francisco López, Frank, jugadors del Sant Andreu genuïns, i que a més són parella, els dos s'estimen, són feliços, cosa que ens encanta, i també han vingut acompanyats del seu entrenador, del Javier, que esperem que segueixi molts anys al capdavant del genuïns, o potser el Frank o el Víctor algun dia et poden substituir com a entrenador. Jo els veig amb els valors adients, eh?
3: Sí, sí.
2: Doncs Frank, Víctor, Javier, Damaris, gràcies per acompanyar-nos.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
1: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada als joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys i al mes d'agost. En quins objectius?
2: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
1: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
2: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, de treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
1: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
2: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, per nostres infants d'anats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu, doncs, encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs, buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no?, fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
1: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir, doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
2: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques, doncs, van perfecte.
1: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de Joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
2: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest Agost Jove tindrà un cost de 20 euros per persona. D'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals. I si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
1: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres.
2: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
1: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
2: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs, si estem parlant doncs, de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referència serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
1: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
2: S'ha de fer presencialment,
1: presencialment
2: a l'Ajuntament en horari de matins. D'acord? Per agafar totes les dades. I bé, el que, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és doncs això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
1: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i ens seguirem parlant.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa, la d'avui dimecres, dia 22 de juliol. Tornem aquest dijous amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts a l'última setmana d'aquesta temporada de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Elena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els ha portat a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tan lluny.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No,
2: sí
0: a mi sí, molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Cert.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies, jo no sabria per on començar, però no ho farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic, i uns mesos després de parlar-ne, i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat, així que de moment no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina, que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu, que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, eh? Però som egoistes els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar-te'n d'ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions de persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Sabíem si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de memes i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre en la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos tot l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El Mundial de Futbol més llarg de la història ja ha baixat el teló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un Mundial, i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambo Dilanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com a Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot d'Ebola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut. Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest Mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambo Dilanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada amb Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famós el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens hi endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu Pere Sánchez i Carles Valls.
1: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
2: Bueno, has posat Caixió. A mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés ja.
1: A vegades s'accedeix, potser, en treure coses. Però bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'arc, de que si...
0: Les obres han de tornar.
1: Han de tornar o no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, doncs mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món també les reclamaran els d'Aragó. M'ho pregunto, no sé. Ho deixo aquí. Que se dirigen donde todos los posibles sucesos suceden,
0: donde dicen que cocinan sus besos las mujeres, por si acaso me perdiera. Per què parlem d'art avui, Carles?
2: Doncs parlarem d'art perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
0: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem,
2: igualment,
0: em sembla ja. A Pere Sánchez, per una temporada més d'haver posat banda sonora als temes principals de la Dors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació.
3: La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça. Gràcies.
4: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
3: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlarem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
5: Gràcies a vosaltres.
3: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més acaba de publicar Les pintures de Xixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara, o depèn de si parlem de Xixena o del British Museum?
6: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Xixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament, i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Xixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament, o com a mínim durant bona part del segle XX, dues comunitats autònomes, i també per la relació que han mantingut sobretot en els darrers anys, arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas. I és evident que la manera com s'ha tancat el cas, o com estem en vies de tancar-lo, és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució. Perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la franja, que no, és un altre procés judicial, en aquest cas, tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre-Montsó, i per tant aquí no estem parlant d'una restitució.
3: Uh-huh.
7: En tot cas, en aquesta línia d'una pregunta per escalfar, com citàvem al principi, el Museu de Mataró és un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, dèiem, expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil. Era expedient 26-19, Art en Dipòsit, Mataró, 1936-2023. És encara una línia que fa una certa basarda a abordar, Anna, aquest tema d'aquestes obres, doncs, que no són de qui les ensenya en aquest moment i, per tant, no? Sempre hi ha una sorta nebulosa. Fa por encara abordar aquest tema des de la museologia?
8: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet. Ves que por ha fet com una certa mandra o ha patit de poca atenció, diguem-ho així. Però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, doncs d'aquestes peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas, a Mataró, era un dipòsit molt gran. Era, de fet, és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, d'un volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies, eh? Vull dir que és una cosa... Bueno, o sigui, no tots són grans obres d'art ni molt menys de primera fila categoria, perquè també hi ha mobiliari, també va, moltes coses. Però és veritat que era un fons molt gran i molt important i aquí, evidentment, es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la qual vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, a hores d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i, per tant, se la coneixia. L'altra era els arxius del Museu Arqueològic, en un lloc on s'hi podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiaven, traia la informació que volia, però, diguéssim, no s'avançava massa amb això. Tot el que realment, fins que no vam descobrir aquestes dues actes, també no va ser el moment de dir, va, doncs, posem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dipòsits per posar-ho en primera fila, ni sí ni no. O sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, però no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia ningú del Ministeri. Això són dipòsits del Ministeri. En realitat, tampoc venia ningú del Ministeri mai a dir-te que tenim aquestes peces i que són dipòsits i, per tant, perquè de que no ho revisem, ho estem estudiant. O sigui, era com un... Bueno, com un cert allò... estat així als llims, per dir-ho alguna cosa, d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus. I que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina. Vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació, que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
7: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
6: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés, i em refereixo en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució. I, per tant, jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable. Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensa que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN, exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco. Tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més perquè encara s'ha de fer molta feina, eh? Per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim promoguda per l'Anna o altres que s'han fet en altres museus, ara per exemple n'hi ha un al Manac sobre temes d'aquest tipus. Encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap. jo ja he fet una proposta per fer-la i és això, és a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin. Però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos. És a dir, tot això no ha de servir per dir, ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No. Aquí no s'està dient això, i això ho hauríem de tenir clar com a premissa bàsica.
7: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-nos després d'això, com que ja has obert el meló. Si vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu?
8: Jo veig que realment s'ha de... No és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en el Museu Nacional, però que en un moment anat al lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn, i llavors, perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs, el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden, suposadament, no tornar a un... O sigui, saps? Sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs, poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els han donat un valor patrimonial i estan en un contextos d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, o, bueno, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser-ne propietaris, no, els seus contextos no les van poder reclamar, tot i que la intenció està documentat i el rastre, o sigui, el rastre, tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes doncs, peces tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, s'havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dir-ho així, perquè formessin part de museus que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això, jo és el que dic, els rastres diuen a ser. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minces, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no... Bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser, també reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... No? Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagi d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs, aquesta legitimitat de propietaris.
7: Anava a dir que està clar que en termes internacionals hi ha una corrent, no?, que sembla que una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació a un rescabalament vinculat al colonialisme, no? I per tant que la premissa principal ha de ser aquesta. Entenc que tots dos hi pugeu peròs, no?, en aquesta qüestió, o no hi veieu una premissa clara de sí. Això, de forma general, ha de ser així, no, Albert?
6: Clar, perquè és que no tot és colonialisme. Nosaltres, per exemple, hi ha molts museus que no, del nostre país, de Catalunya, que no estan afectats per aquesta premissa colonial. I això no vol dir que és una... Aquesta és una línia que jo pretenc, diguéssim, explorar en els propers anys. Això no vol dir que no puguem aplicar, per exemple, als nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós. Això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies, no? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions, per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país, hem de pensar si aquestes adquisicions es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no. És a dir, per exemple, la Junta de Museus era un instrument poderós, que tenia al darrere diners, que tenia al darrere la burgesia barcelonina que ostentava el poder a la ciutat, i aquesta gent, que a més tenien el poder cultural i una gran base cultural que no existia en aquestes parròquies del Pirineu, hem de veure si aquesta relació, aquestes transaccions comercials, que no ho oblidem, van ser legals, van ser absolutament legals. Hem de mirar-nos si des d'un punt de vista ètic aquestes relacions comercials que van establir-se van ser en base a una igualtat. Jo estic segur que moltes vegades no. Què vol dir això? Hem de restituir tot el patrimoni del Pirineu que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic, al Museu de Lleida, a les parròquies d'origen? No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa, perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extreure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
7: Anna, ara sí que hi ha el diàleg i el debat és obert.
8: Sí, sí, clar, jo estic bastant d'acord amb el... Bueno, vaja, pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula, no, van extreure recursos patrimonials, sí, sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats en els països d'aquests d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és perquè, de desigualtat, perdó, és que a vegades veieu, sí, si jo t'ho vull comprar, bueno, clar, però jo estic necessitat i per tant t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones, evidentment qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè bueno, van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat del benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, tots, clar, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere. I, evidentment, quan parlem de restitució i colonització, tothom també està pensant en aquests valors. Però, clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vista diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals, no pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, bueno, jo potser sí, restituiria les pintures a les esglésies en tant que a hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no?, que s'estaven, m'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha de darrere, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap als Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no? I les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar, no? Érem uns quants que érem els lletrats, no? Els il·lustrats, eren els que fèiem aquesta feina. Vull dir que jo crec que a hores d'ara tot això és molt important que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, per dir-ho així, no? Cobrim aquests debats que en parlem, però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fonts molt concrets, o bueno, casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixcent.
7: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert. I amb l'Anna Capella, llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat i fins la propera.
4: Gràcies a vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
9: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
10: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
0: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo, això.
10: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
0: I a quina intempèrie ens has portat?
10: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
0: Per què és especial i per què has volgut acabar secció, perquè és l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals, aquí?
10: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar, i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I, en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
0: I a més al Maresme, sí. Una comarca que ens estimem molt, tant tu com jo, t'he de dir que jo no coneixia aquest raconet de Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem dir?
10: Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils, per tant, és un lloc de pas, per molts motius, hem dit un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
0: De fet, és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
10: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és la, el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
0: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no? I representada. Expliquem una mica més aquest concepte, sí. Que és el refugi, sí. De l'aixopluc, sí. Suposo que amb la capella, no? També.
10: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI, lligada a Cabrils, i per buscar protecció davant de les epidèmies que hi havia en aquell moment. Pensa, la població que vivia en aquesta zona segles enrere, cada cop i volta podia veure's afectat per una epidèmia de tifus, de còlera, que no sabien per on venia, què passava, què havien de fer. I llavors pujaven a encomanar-se a un sant o en altres llocs amb una Mare de Déu, a pregar, els mateixos gotxos sempre ho diuen, doneu-nos protecció, protegiu la nostra vila. Això tots els gotxos de tots els indrets parlen. Per tant, és un indret secular on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit, i aquesta protecció la buscaven en un sant, en una Mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc d'on la gent venia a fer els aplecs, a pregar, a demanar, a deixar vots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
0: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
11: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies, eh? Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres, encara té la vella església dins del cementiri, no? Però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme, doncs van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc tots els cementiris se'n van fora de les ciutats. I aquest seria també un exemple.
0: I aquí diu que els cementiris són terra sagrada.
11: Sí, en aquest sentit, m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada, que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no? Que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics. Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
0: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
11: sí,
0: de l'Àsia?
11: Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre... jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no?, que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se... tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat latent en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no?, amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
0: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
11: Ah, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que...
0: Acostumen a ser cementiris.
11: Sí, fins i tot existeix un llibre que es va reeditar fa uns anys de botànica funerària, i esmenta, tot i que els xipresos tenen moltes altres simbologies, no?, aquest caire, diríem que té el xiprer de, com d'espelma, no?, que és un arbre vertical, que és un arbre... de fulla perenne, des d'un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova, per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre, això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, et fa mirar cap al cel, i, doncs, és molt, molt reconfortant.
0: Doncs, escolta, ens quedem per aquí, fem

0: Però penso que cal gaudir del que tenim més a prop i de tant en tant donar-se un regal i sortir a veure espais que estan més lluny, com el Montsant, Montserrat, Núria, Montgarri, tants que hem visitat, que no deixen de ser també invitacions a gaudir de la natura i de tots els valors que aquesta natura atresora.
1: Josep Gordi, ha estat un plaer que ens hagis donat la mà per descobrir aquests indrets, aquests santuaris naturals. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
0: Igualment, bon estiu a tots vosaltres.
1: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. Lluny de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre el pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
1: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin Rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona els teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
2: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix, perquè... Vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció. Però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere. I crec que això no ens fa bé.
1: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
2: Això, bueno, em va afectar moltíssim perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana. I crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no?, però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona malauradament va patir assetjament escolar perquè, i després posem sobre aquest perquè una explicació sobre la víctima, no?, doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim, i tractem de trobar-hi un perquè que, encara que sigui en certa manera explicatiu, pot semblar a vegades justificatiu. I no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar, doncs, tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
1: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
2: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure, mai se m'ha ocorregut amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, a veure una pel·lícula, a fer esport, veure, a quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això cap a una altra persona, potser no... Vull dir, no crec que ningú es mereixi això. I no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi, sinó en l'agressor, en els agressors.
1: De fet, ara parlaves de les xarxes. Aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí, no? Fins i tot quan surts de l'escola continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
2: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades.

0: perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de com pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia, doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi o el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal s'infiltrin doncs, en els llocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo què sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
1: Abans que... Perdona.
0: No, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i és, ho dificulta.
1: I tant, i suposo que també planteja reptes a l'hora d'afrontar aquest bullying. Un bullying que abans parlàvem, no?, de tombar la truita, d'enfocar-nos cap als agressors, no sempre en la víctima, a l'hora d'intentar trobar el motiu, no?, pel qual es fa. Creus que algunes de les persones que et feien bullying a tu te'n feien per por a patir-ne ells?
0: Sí, de fet, ho explico en un dels capítols, perquè la manera en què està estructurat el llibre és una manera una mica particular. Cada capítol es dedica a un dels agressors, mostrant una mica un arquetip, perquè m'he adonat que he trobat diferents patrons que s'identifiquen a diferents històries que he escoltat sobre el comportament humà. Llavors, cada arquetip, cada persona em deixa una lliçó de vida. I en un d'ells, justament, crec que diria el capítol 6, el 6, és un en què tracto aquest tema justament. El tema de la soledat, i és que seguint la corrent de pensament de Simone Weil, l'ésser humà, en tant que és un ésser social, no?, com ens vislumbrava Hobbes, doncs estem destinats a unir-nos a éssers socials, a juntar-nos amb altres persones. I moltes vegades d'això pot néixer una por, que és la por a estar sol. Perquè sempre ho escoltem, no?, i ho diuen a tot arreu, que és diferent estar sol que sentir-se sol. I un moltes vegades pot tenir por a que amb dues coses es juntin, suposo. Llavors, una persona que no sap estar sola o que no està còmoda en la soledat, amb si mateix, diguem, pot arribar a fer coses terribles només per encaixar en el grup. I entre elles està abandonar valors o principis que eren bàsics per a la persona o que se li havien inculcat. Llavors, és una de les coses que tracto, cap a la por a quedar-se fora o inclús a convertir-se ells en la següent víctima, un està disposat, no tothom, afortunadament, però un pot estar disposat a fer el que sigui. I en aquest cas, doncs, col·laborar de l'assetjament i participar-hi.
1: Ara que parles d'aquesta estructura, no?, tan curiosa del llibre, també hi ha un capítol que està protagonitzat per una persona que en un inici era amiga teva. No sé si fa més mal la traïció que el rebuig, a vegades.
0: Bueno, molts d'ells en inici eren amics. És que succeeix molt el que és la teoria del boc expiatori de René Girard, que és molt comú en la filosofia, en la psicologia, s'ha utilitzat moltes vegades per... Bueno, s'ha utilitzat, de fet, moltes vegades per parlar de l'Alemanya nazi, però en aquest context, que és, òbviament, totalment diferent, no?, però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què, encara que siguin amics teus, o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per lo que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui, com que tenim aspiracions això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials. De tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context de d'aquestes persones. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències i per què tenien els buits que tenien. Que potser altres vegades, quan ve d'una persona menys coneguda, potser no resulta més inexplicable.
1: Uh-huh. Elena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir, en certa manera, en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
0: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència, perquè des de... Jo, clar, jo no sóc mare, no? Però des d'una visió d'una mare m'imagino que ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia, i amb tota la raó, era parlar amb els pares, parlar amb l'escola, però desafortunadament, en el meu cas, no va tenir sort en aquests sentits, perquè doncs, el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones, pues, o ho negaven, o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo, de tota manera, agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
1: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diéresis que ha escrit l'Elena de Juan García. Elena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure
0: igualment
1: aquest llibre. Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una última també recomanació literària de la mà de Concha Parramón.
2: Stefan Zweig, un dels escriptors i pensadors més lúcids del segle XX, torna a interpel·lar-nos des de Missatges d'un món oblidat. El volum recull textos del període d'entreguerres que, tot i tenir més de 80 anys, ressonen amb una actualitat inquietant. El primer assaig, escrit el 1914, colpeix per la seva vigència. Descriu angoixes col·lectives i lògiques de guerra que recorden massa el conflicte d'Ucrània. Malgrat referir-se a la Primera Guerra Mundial, Zweig hi detecta ja els símptomes d'una Europa fracturada. Brillant és la seva relectura del mite de la Torre de Babel. Per l'autor vienès, la discòrdia neix quan ningú no capta la veu dels altres i de la incomprensió neix la fúria entre els homes. D'aquí extreu una tesi central. La humanitat només assoleix grans fites quan fa pinya. Aquesta idea vertebra els dos articles que dedica al 1934 a la història europea. Zweig hi defensa la unió dels pobles del continent com a única via per evitar noves guerres i garantir el progrés. Segons ell, nacionalisme i internacionalisme s'han neutralitzat durant segles, ajornant la germanor pendent. La seva crítica a les pàtries és frontal i cita a Goethe. La pàtria, per al pensador imparcial, per aquell a qui sap enlairar-se per damunt del seu temps, no es troba enlloc i es troba arreu. El paisatge més provocador, però, és la seva visió sobre l'ensenyament de la història. Per Zweig, res no defineix millor la posició política, personal i moral dels joves que estudiar el passat. Reclama menys glorificació de guerres i conqueridors i més èmfasi en les grans fites civilitzadores de la humanitat. Zweig no defrauda. Cada pàgina és un repte intel·lectual. Els seus textos no només es llegeixen, obliguen a pensar i a qüestionar-se. Més de 8 dècades després de la seva mort, els deures que ens posa continuen pendents.
1: I fins aquí aquesta temporada de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa quan vulgueu a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i, finalment, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem. Ho farem al setembre, com sempre, amb nous temes, amb més protagonistes. Així que només ens queda agrair-vos que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta temporada i desitjar-vos que passeu un molt bon estiu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comencem una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Uli de Ràdio. Sergi Iu, Benson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Avui això m'ho comença amb actualitat, perquè per un cop que la tinc, Netflix ha estrenat la quarta temporada de Sullivan's Crossing, que és una sèrie que mirava, i que estic molt contenta perquè ja ha tornat la quarta temporada.
1: Molt bé, però és de Netflix aquesta sèrie? O
0: no, és d'un canal de pel·lícula al Canadà, i que l'ha comprat Netflix.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Quatre temporades, eh?
0: Sí.
1: I de què va això?
0: És tipo Virgin River, és un...
1: Molt bé, a veure, ajuda'm més.
0: És com un campament, bueno, com un campament d'aquestos de que llogues cases per l'estiu i tal,
1: sí?
0: I hi ha activitats d'això, d'una noia...
3: Càmping, no?
0: Tenc? Sí, com un càmping.
1: És la paraula que estàs buscant?
0: Més o menys,
1: ah,
0: sí.
1: Ah, d'acord. No era tan difícil.
0: Hi ha, o sigui, una noia, la protagonista, ella és cirurgiana, li passa una cosa a nivell professional que s'aparte. Llavors torna en aquest càmping que el gestiona el seu pare, amb qui no tenia relació durant molt temps, i bueno, a partir d'aquí esteixeix. És molt cozy, o sigui, és molt de paisatges molt bonics, molt vida molt tranquil·la. A mi m'agrada molt, la veritat,
1: molt
0: i tenia ganes que comencés.
1: Mira,
0: sí.
1: I gestionar un càmping ha de ser difícil, però si el càmping funciona i ja està bé, ha de ser guai també la vida de gestionar un càmping, eh?
0: Sí, estic d'acord.
1: El que passa és que entenc que primer has de tenir diners.
0: A més, pensa que les activitats, doncs, canoa, tot això, saps?
1: Però
0: de persones
1: gerent càmping. De càmping és més guai que gerent d'hotel.
2: Bueno,
0: absolutament.
2: Bueno, jo crec. Sí, suposo que sí.
0: Estic d'acord.
1: No, és més...
0: Sí. A més, és un càmping petitó, hi ha la típica botiga que ho és tot, no? Que té una mica de...
1: L'economato aquell, sí.
0: Sí. I no sé, tothom s'ajuda entre ells, és molt comunitat.
1: Oh, que bonic, sí, el càmping, sí. Jo no hi vaig, eh?
0: No
1: hi vaig, però...
0: Jo
1: però...
0: necessito un llit còmode, bé, amb...
1: Però sí.
2: Però, escolta, si aneu amb un càmping que tingui bungalows, a veure, té llits, vull
0: sí,
2: dir, no heu de dormir a terra.
0: No, ja.
1: Que els càmpings ja han descobert que també poden anar a apretar amb els diners, eh? Perquè
2: no,
1: normalment el càmping...
2: I tant.
1: Els càmpings han vist que la gent també li agrada, no? Els càmpings i han dit, ah, pues mira, nosaltres també ens agradarà que paguis.
2: És que durant la pandèmia els càmpings van ser molt recurrent.
1: Respectable, eh?
2: No, evidentment. Sí, sí. Llei d'oferta i demanda, però...
1: Sí.
2: Doncs això, els càmpings jo crec que durant la pandèmia van fotre un pet molt fort.
1: Ja dic perquè, sí, és veritat.
2: T'ho dic perquè jo a casa meva, mons pares, durant la pandèmia també, s'hi van encarenyar molt en un càmping i ara mateix han comprat el bungalow amb aquell càmping. Vull dir, ja...
1: Hi ha bungalows més glamurosos que habitacions d'hotel.
2: Ja t'ho dic jo que sí.
1: I molt més grans, evidentment. Doncs molt bé, Judit, gràcies per la teva actualitat.
0: Sí, mira, i una altra cosa.
1: Home, dos.
0: No donava ni un duro perquè vegués les sèries que vaig dir que miraria a l'estiu.
1: Sí?
0: Però
1: això ja s'ha
0: sí,
1: sentit?
0: Ja s'ha
1: dit. Ah, jo pensava que era més endavant, això.
0: Ja s'ha dit. T'encontraré.
2: Vale.
0: És boníssima. Mireu-la.
1: No la recordo. Com funcionava aquesta?
0: És la que un home està a la presó acusat d'haver matat el seu fill i descobreix que el seu fill està viu.
1: Hòstia, me'n recordo
0: és
1: que la vas
0: dir. És molt bona.
1: Això és Netflix, també, eh?
0: És Netflix, és molt bona.
1: Molt bé. Mira, doncs jo aprofito de coses que vaig dir que miraria a l'estiu. Una era l'última temporada de The Bear.
2: I què?
1: Em queden dos capítols dels 8.
2: Sento que la gent està parlant superbé d'aquesta temporada, en plan, oh, The Bear ha tornat una mica a la glòria, tal... Bueno.
1: No seré jo qui ho faci.
2: Vale.
1: També és veritat que menys un capítol, no sé si el tercer o el quart, que dura 39 minuts, i el penúltim que en dura 50, i he vist que l'últim dura una hora, la resta de capítols, 26, 27, 28 minuts.
0: Està bé.
1: Cosa que, bueno, també ha fet que me la mirés una miqueta més ràpid. És veritat que té to, de primera temporada, però també ho he notat una mica repetitiu, tot plegat. No ho sé, no... Suposo que és que ja no la miro, és a dir, ja miro volent que no m'agradi. Llavors no sóc del tot objectiu, però es veu relativament ràpid. Ara estic als dos penúltims, el penúltim i l'últim, que són els una mica més llargs, i ha començat una miqueta més la gresca. Però a mi se m'ha fet una miqueta llarg la narrativa dels primers 5 capítols. Però ja s'acaba.
2: Bueno, per ja sort no hauràs de passar un altre cop per això.
1: Ja s'acaba.
2: Si tampoc t'agrada.
1: També he llegit molts de... que expliquen el final. No sé com serà el final, però no sé si caldrà que expliquin moltes coses. No sé. No sé com serà, però hi ha molts articles de significat del final de Bear.
2: Ui, això és que se posaran molt cinematogràfics i faran
1: paraules
2: d'aquestes.
1: Però jo ja quasi estic a punt de fer el primer tic de les coses d'estiu.
2: Molt bé.
1: Aquesta sabia que era fàcil de gestionar.
0: I tu, Ivan?
2: No, jo la meva actualitat era precisament això. Les crítiques pues, la posen com a molt amunt a l'última temporada de Bear. Era
1: a nivell Rotten Tomatoes i així sí que ha tornat al 90 i pico per cent.
2: No, jo he vist però... fins i tot a Reddit, que els usuaris estan molt contents. Sí, bueno, vale, sí,
1: jo crec que no sóc objectiu, no sóc objectiu.
2: Fer feliços als usuaris de Reddit també és difícil, vull dir, que en aquest sentit.
1: Jo no sóc... Jo estic normal, estic indiferent. Indiferència, és una bona... No, és veritat, està bé, és una bona manera de resumir com estic veient aquesta última temporada.
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: Amb indiferència absoluta.
2: Jo crec que cauré a veure Foroma.
1: Està bé, no, no...
2: Me l'havia guardat una miqueta, però, no, és que crec que me tiraré ja a la piscina.
1: No es caure en res.
2: Perquè més es va, ja sabem més, l'últim capítol de la temporada...
1: Última
2: temporada en curs, diguéssim. Per tant, ara tinc quatre per mirar-me del tirón.
1: From, es parla molt bé de From.
2: No. Aquesta última temporada no se n'ha parlat gaire bé, però bueno,
1: jo, és que... jo crec que és una sèrie que hauries de deixar que s'acabés del tot per analitzar si la miraràs o no, però ja t'ho faràs.
2: Home, viure una última temporada així setmana a setmana amb la pausa pel mig, amb el hype, també fa una mica d'il·lusió.
1: I que et decepcioni.
2: Una de tantes, no? Vull dir, vinc de veure Eufòria. És que clar, m'hauria de mirar algo que ara no em decepcionis al final, perquè clar...
1: Que potser no, From, no potser no, però From...
0: Bueno, encara no l'he acabat, però jo crec que t'encontraré...
1: Doncs mira-la, aquesta.
2: No, mira, n'hi ha alguna per aquí, a la llista d'avui,
0: sí?
2: Que està interessant, eh?
1: Jo no en conec cap.
2: Molt. Ja t'ho diré, ja us diré quan arribi.
0: Vale, perfecte, doncs vinga, avui repassem les escenes que arriben aquesta primera quinzena de juliol. Comencem per la primera, X-Men 97. It's hard to believe what's not waiting for me. Someone I lost. Someone special. X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign, to the future at the height of his rule. La segona temporada de la sèrie animada nostàlgica X-Men 97 continua la història de l'equip mutant dels X-Men, ara dividit i dispers a través de diferents èpoques, i la seva lluita per a trobar el camí de retorn a casa. Mentrestant, en la dècada dels 90 sorgeixen nous enemics i creix el rebuig fins a cap als mutants després de l'ausència dels X-Men.
2: Sèrie d'animació, eh?
1: M'agrada X-Men, però l'univers pel·lícules.
0: Ah.
1: Aniversaris, no l'he vist aquesta sèrie, la veritat.
2: I aquesta de llençaries és d'animació, per això?
1: És d'animació. No, bueno, no em frenaria que fos d'animació, però no... no. Ara centro els meus esforços amb el que miraré aquest estiu.
2: Molt bé, molt bé.
0: Metes curtes.
2: Home, però ja que vas tan ràpid, potser te quede...
1: Vai tan ràpid, però si tinc suïts, vull dir, tranquil.
0: Sí, sí.
1: En cas de que se m'acabés la feina, tindria suïts per endavant, vull dir.
0: Sí, sí,
2: molt bé,
0: sí.
2: Molt bé.
0: Doncs aquesta arriba a Disney+, i a Disney+, també arriba Olivia.
3: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
4: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
5: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
4: Esto no es un hotel. Aquí el que duerme paga.
6: Bueno, eso es básicamente un hotel.
7: Aparte de metepatarólogo, también eres humorista.

0: Les Olives. Però no era una broma, simplement la I no l'havia vist d'Olivia.
1: Potser han jugat una mica també però, amb això.
0: Llavors he pensat ara això, sí.
2: Aquesta me l'has marcat. Perquè no hi ha tràiler.
1: No, perquè no... Ah, correcte, perquè no tinc el tràiler, correcte. No, però volia dir d'aquesta última, sí, que me sembla que també serà una sèrie bastant cozy.
2: Sí.
1: I no la miraré. Xus. No la miraré, però tinc curiositat per veure Pablo Chiapella fent algo que sigui demà, mínimament, sí, dramàtic i profund, no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, potser també...
0: És que serà dramàtic i profund, això.
1: També, amb aquest. És que jo, més, per lo que he vist el tràiler, hi ha unes quantes llagrimetes a treure, amb aquesta sèrie.
2: Sí.
0: Vale.
1: Que és un drama, perquè és la típica història d'un pare que no s'ha encarregat gaire de seva filla, es muda amb ell en un poble, llavors està amb totes les problemàtiques que això comporta, no han passat gaire temps amb ell, a més l'apartat del seu entorn, i té com aquest punt una mica, ell tampoc s'emporta bé amb son pare, vull dir,
0: ja. I va, aposto, crec que s'acabaran portant tots molt bé,
1: molt, sí. I serà una família feliç,
0: és la meva aposta, crec. I... que la segona temporada, hi haurà segona temporada, ja us avanço, on els tres portaran l'Oliver i tots seran superamics. Durant la segona temporada hi haurà un petit entrebanc que tornarà a obrir aquestes ferides per acabar la segona temporada, sí, que serà quan la cancel·laran aquesta sèrie i no tindrà tercera.
1: No, potser no la cancel·len i li diuen
0: ja n'hi ha prou.
1: Una i no más Santo Tomás, exacte.
0: Kira Miró, Fernando Tejero.
2: Kira Miró, aquesta no és model.
1: Sí, i actriu també.
0: Surt a Machos Alfa.
1: Exacte.
2: Vale.
0: Les Illes Canàries, me sembla, Kira Miró. I la Machos.
1: Sí, correcte. És.
2: Sí.
1: I a més aquí té el seu accent, perquè normalment quan fa produccions així nacionals, fica accent madrileño,
0: peninsulitze.
1: Sí, però aquí té el seu accent.
2: Que bé, que bé. Doncs a Netflix el que arriba és Verano del 36, Niza, agost del 1966, quatre dones d'origen molt divers, es veuen molt diferent, es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en un luxós hotel de Riviera.
1: Ojo,
2: pues mira,
1: també fa bona pinta,
2: sí,
1: eh?
2: No està mal. No.
0: Això
2: està mal.
0: Sabem si és espanyol? Tenim que no, eh?
2: No,
0: ah, no, Nisa...
1: El C, no.
0: Val.
2: A Prime Video el que arriba és ella. Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods! I would just like to raise a glass to all of you. My friends, my world. I'm so lucky to have this life. I wouldn't change a thing.
3: We have something important we want to talk to you about.
4: Elle, we're moving to Seattle.
5: No.
2: Val, és Elle.
0: Elle Woods. Elle Woods, li pots dir si vols. Li pots dir Elle Woods.
2: No, és que no havia fet aquesta lectura jo. Segueix a Elle Woods durant la seva etapa a l'institut mentre descobriu les experiències vitals que la converteixen en la icònica jove que vam conèixer, una rúbia molt legal.
0: Ah, és d'aquest univers?
1: Mira.
2: Es veu que sí.
0: Indiferència, no?
2: Absoluta.
0: Perfecte.
2: Tu també, no?
0: Sí, jo no
1: he vist. No, veig que no ens ha agafat aquesta proposta.
0: Reese Witherspoon? Ah, no, però no surt Reese Witherspoon. Entenc que Reese Witherspoon és d'una rúbia molt legal.
2: No sé.
0: No sabem, eh? No passa res, no podem saber de tot.
1: Bueno.
2: No, la veritat. A Netflix. Hi ha bastantes a Netflix, pel que veig.
1: Mira, això t'afavoreix.
0: Perquè són les unes que treballen a l'estiu.
2: Sí. La supervivència d'una xica con curvas.
6: I'm Mavis Beaumont, and I have a passion for fashion. That's a little much. I'm overcompensating because I'm nervous.
7: I can slap you if you want.
6: That's a no, thank you.
8: You got this, bitch.
9: You're the boss now.
10: Mm. I see you, peaches and herbs.
11: Bam! All right?
12: You wild girl!
13: I want to dress women and help them love their bodies.
14: Hashtag body positivity. Hashtag work mama.
15: Maybiz.
16: You the best at this.
17: You better start that rumor. Okay.
0: A Netflix la poden veure, aquesta sèrie. Està clar.
2: Michelle Buteau és una estilista recent separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
1: Bueno, venga.
2: Bueno.
0: Jo no la miraré.
2: No, jo tampoc la miraré. No.
1: Venga.
2: A Netflix també arriba El hombre vapor.
18: Manos arriba.

0: una persona explota espontàniament en directe en televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa de, per evitar ser capturat i amedrentar.
1: Amedrentar, no? Seria?
0: No,
1: amedrentar?
0: No, això no existeix. A
2: català. A temorir.
1: Bé, Sergi, bé.
0: A temorir el país sencer. No, no entenc.
3: Sí, no sabem no, no si el que explota és l'home del gas.
0: Aquí està.
1: És un home que es transporta en que es transforma en vapor, perquè bàsicament
0: no,
1: és el que jo he vist al tràiler.
0: Però
3: què té a veure amb el que explota a la
0: exacte,
3: tele?
0: Exacte, una persona que explota espontàniament a la tele.
3: Això és un.
0: Exacte.
3: I després hi ha l'home vapor.
0: Que utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat.
3: I entenc que aquí hi ha un lligam.
1: Clar, perquè potser es pensen que l'home vapor és l'assassí del senyor que ha explotat i llavors...
3: Ara ens falta el bo, no? De la sèrie?
1: No, el bo se suposa que és l'hombre vapor. És com l'hombre al que li assignaron un crimen que no cometió. I a sobre és un home de vapor. I és el que he entès, eh? M'entens?
3: No llavors, la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se...
3: No la mirarem. A veure, ho explicat millor, Netflix. No la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se, que és de vapor. Llavors li venen a parell i... Pst, ja està. Adéu. Me'n vaig pel conducte de l'aire condicionat.
3: No cal crear tantes coses.
0: No, la veritat, està tot inventat, deixeu-ho estar. A Movistar Plus, el que arriba és...
3: Per un home vapor és molt fàcil d'obrir la campana i se'n va cap a dalt i ja el tens no, guanyat amb aquest.
1: No, però se suposa que després es torna a convertir en persona, per tant, s'escapa com un gas i després es torna a convertir en una persona.
0: Oh, però les ximeneies hi ha molta merda, eh? Vull dir, potser no...
1: Ell veurà el ja... lo que fa,
3: més,
1: eh?
3: El pare Noel és el capaç de fer-ho.
1: Venga,
0: va. Vamos a estar arriba sí. Memoria de un asesino.
1: Sí.
4: So what do?
5: You live your life, you go in shadows.
6: I sell photocopiers.
4: What do you really do?
5: You'll come apart and you go black.
7: We do the job.
5: Some kind of
7: we don't ask questions.
5: Darkness colors your eyes with one knock.
8: Hello.
4: Hi, Dad.
0: Angelo Doyle ha viscut durant anys sostenint dos vides incompatibles, la d'un pari aparentment anodino en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York. El seu sistema funciona fins que deixa de fer-ho. La mort sospitosa de la seva esposa i una amenaça directa sobre la seva filla embarassada l'obliguen a enfrontar-se al seu passat abans d'oblidar-lo per complet. Patrick Dempsey.
3: Molt bé.
0: Està
3: bé.
0: Sí, està bé, sí.
3: Jo Patrick Dempsey l'he vist en una sèrie de... entre cometes, perquè ell no fa de gàngster, però de gàngsters i així.
1: Uh-huh.
3: Pot estar bé, aquesta?
0: Sí.
3: No
0: sí,
3: descarto
0: sí.
3: Mirar-la, però serà després de l'estiu.
0: Sí, no es pot fer tot.
3: Segona temporada renovada ja, diu.
1: Mira, molt bé.
0: Sí.
3: O sigui, renovada per una segona temporada.
1: Com que està basada en un llibre, ves que ja no ho hagin fet així per acabar el llibre.
0: Ah, també
3: tens. De Zack Alzheimer.
1: Estigui partit.
3: No va la belga. Uh-huh. Molt bé.
0: Perfecte, doncs a Netflix el que també arriba és Super Subu.
9: Kamakusachi! Idi Kamakusachi!
10: Alavanti alochina chana, aveso chana, yen cheyalanukunna? Ee ganta mogiddi, ganta mogindo! Manta lesinatta! Hey Subu, yen chesu?
11: Rest chesu.
12: మీ జాబ్ గురించి చెప్పొచ్చు కదా
13: ఆడవడు ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ సార్ టెంపరీ స్టాఫ్ టెంపరీయా ఎన్నేళ్ళు సంది
11: అంటే
0: Subu, una persona amb mala sort, li toca ensenyar educació sexual en un poble hostil, així que ha de trobar la manera de sortir-ne airós i lliurar-se de la ira del seu pare conservador.
1: Bueno, són, sí. Tenim el conflicte, eh? Tenim el conflicte aquí, ja.
3: Següent.
0: Sí, següent. A Apple TV arriba Silo.
14: What we see is not what's out there.
15: We do not know why we are here. We do not know who built the silo. And why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death.
16: If you
2: boil the pact down to one rule. It's do not say you want to go outside.
0: La tercera temporada de Silo continua la saga d'una societat distòpica de 10.000 persones que viuen sota terra en misterioses circumstàncies mentre revela una altra història ambientada segles després. En el present, Juliet Nichols sobreviu a la neteja forçosa, però torna amb
3: llacunes.
0: No, ho anava a dir. No, amb faltes de memòria, mentre el Silo es recupera de la rebel·lió i s'enfronta a una nova i perillosa amenaça. En el passat, la periodista Helen Drew i el congressista Daniel Nee, descobreixen una conspiració que els arrastra a una cadena
3: d'esdeveniments
0: amb conseqüències catastròfiques i irreversibles.
3: Ai, moltes coses.
0: Moltes coses, però no fa mala pinta.
3: Mira, la distòpica, l'adjectiu distòpic ja em tirem darrere, perquè estic cansat de distopies ja.
1: Jo ara li estava dient al Sergi,
0: bastant distòpic, que crec que t'agradaria, L'estiu que la mare va tenir els ulls verds.
3: Me l'apuntaré.
0: Sí, és una nada d'olla completament. O sigui, vale. És una fumada de porro que...
3: Però... Que no m'apeteix.
0: No, dóna-li una oportunitat.
1: Pues mira, ara l'estava dient el Sergi mentre sonava el tràiler. Ojo que lloc de From no miri Silo,
0: Però llavors, des de...
3: Jo miraria, si és entre una i l'altra, miraria From.
1: Vaja, hombre.
3: Perquè t'assegures, aquesta és la primera que ens has parlat.
1: Però entre tres temporades ja... Bueno, està estrenant la tercera.
3: No n'has sentit parlar per alguna cosa, serà.
1: Jo és que segueixo reformant la meva teoria de que Apple TV i HBO, bien.
3: Bueno, From és HBO.
1: No exactament. És MGM, però arriba a Espanya a través d'HBO.
0: Molt bé.
3: Jo que veig molt HBO i molt Apple TV, també et puc dir que hi ha coses que no estan...
1: No, estic d'acord. La regla que confirme, o sigui, l'excepció que confirme la regla és Eufòria. Sí, ja m'ha quedat clar, això.
0: Molt bé, vinga, va, seguim. També arriba a Filmin Justícia, Those Who Kill.
8: Vi tror hemma sådana som oss. Vi kan prata om andra. Vi kan förstå vad som pågår i huvudet på dem. Men när det kommer till oss själva hittar vi inte orden.
11: Den afdøde var et påstående bandemedlem. Patrick Hanshonsen skal løslade efter afsonet en dom for trafikdrab.
16: Det eneste vidne, vi har, det er ham, der så morderen vende rundt og fortsætte med at skyde.
17: Jeg tror, det her er meget mere personligt motiveret, end bare et bandedrab.
18: Så det her, du gør mig da?
19: Hvem er det?
18: Det er en af Kims gamle venner.
0: En aquest cas és una nova temporada del thriller detectives, que en aquesta ocasió la criminòloga Louise Bernstein haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal juntament amb el seu company Frederick Hapgar. La nova professora de perfil criminal es fa càrrec del cas d'un membre d'una banda assassinat a trets just al sortir de la presó. Mentrestant, un exconvicte es veu arrestat de nou als seus antics hàbits delictius.
3: Això és nòrdic, no?
0: Fa pinta.
3: Noruec, danès...
0: Sí,
1: Hapgard i Bernstein sonen, no?
0: Sí.
3: Anem cap a Noruega, sí. Suècia.
0: Sí. A Netflix, a Salcedo Cuero i Bugalú.
20: Suale. Esto está bueno.
21: Este territorio es nuestro.
22: Se me estaba buscando un portero que la ayudara a filtrar clientela.
21: Ayer.
20: Esto no es cualquier cosa. La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
21: Ah, listo, de una.
0: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixa impressionar fàcilment fins que Verónica Pinilla i Quiebra de Cantó donen l'aposta amb les drogues, la beguda i el perill.
3: Bueno.
0: Jo crec que no la miraré.
1: No,
3: Per mi és següent. Això què és? Argentí? No.
0: Hòstia, no ho sé.
3: No, argentí no sonava argentí.
0: No.
1: La següent?
0: Sí. La següent era una peli. Hi ha una peli que es diu No tengo miedo, protagonitzada pel Michael Jenner.
1: Pues... aquesta ja t'he dit que no està protagonitzada per Michael Jenner,
0: no,
1: per lo que jo he vist.
0: Sea, per lo que sea.
1: Però el tràiler m'ha agradat molt. Ha fet molt bona pinta. I sobretot he vist actuació infantil. Molt ben feta.
0: Sí?
1: Sí.
0: Pues venga, Netflix arriba, No tengo miedo.
23: Es malo.
24: Uy.
6: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
7: Fue a casa de la bruja.
19: En el bosque no hay ninguna bruja.
7: Un día desapareció un niño. Ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
23: Tienes que llegar al otro patio y cruzar el túnel
19: sin que la bruja te coma.
24: ¿Hola? ¿Puedes guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
25: ¿Eres un ángel?
26: ¡Son de cobarde, cabrón! ¡Sin huevos, carajo!
27: Ustedes casen espiando, ¿eh?
0: Durant l'estiu del 1986, Miguel, de 10 anys, descobreix un aterrador secret que li mostra la cara més cruel i fosca dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
1: Mira, perquè jo he vist el tràiler i us puc fer un petit... No diré spoiler, perquè si ho estrenen al tràiler imagino que és Vox Populi, no?
3: No hi ha spoiler.
1: Però, bàsicament, a aquests dos nens els hi cola una pilota a la casa d'aquesta senyora, que té una llegenda negra a darrere. Què passa? Que si troben una trampilla on troben un nen segrestat des de no saben de quan...
3: Alça! Bona.
0: Sí, sí.
1: I ho descobreixen els nens, i els nens ho mantenen en secret.
0: Oh! Hòstia.
3: Còmplices.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, no, fa bona pinta, fa bona pinta. A Apple TV, arriba Ciclos.
28: Es una entrada familiar.
29: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
28: Sí, pasad ya.
29: Vale, muchas gracias.
30: ¿Habéis pensado qué más os apetece hacer?
31: Me gusta improvisar.
32: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
33: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
34: Mamá traerá comida.
0: És una comèdia coral britànica. És la cinquena temporada que troba a Nicky i Jason lidiant amb les conseqüències...
3: Bregant
0: amb les conseqüències que la mare biològica de Princess i Tyler, Kat, apareix a la seva porta i el caos que porta la tranquil·la vida familiar.
3: Molt bé. Torbellino, com seria? El remolí?
0: Remolí.
3: Te l'ha saltat, aquesta paraula.
0: És que no
3: t'ha vingut la traducció al cap, eh?
0: No, la veritat és que no. No, a veure, altres sèries que s'estrenen les repassem sense tràiler. La Casa de la Pradera.
3: Home.
0: Arriba a Netflix.
1: Una mena de remake, eh? O algo així.
0: Sí. A Agatha i Lola, a 3 Player.
3: Semblen protagonistes de escenas de matrimonio.
0: Sí. El viajero, arriba a Cosmo, Dalgliesh, a Filmin, Cómplices hasta el final d'Amazon Prime, i també arriba Lucky a Apple TV.
1: Molt bé.
3: Bueno, confirmem que...
0: Quina era, Ivana, que tu deies?
1: No tengo miedo.
0: A veure aquesta.
1: Tot i que també m'havia quedat amb una altra, eh? Com es deia ara? No sé si tinc gaire temps per...
3: El solo, què?
0: Tens un minut, sí.
1: La del solo? Com hem dit que es deia?
0: Silo.
1: Silo, ara, Silo, exacte, d'Apple TV.
0: La del verano del 36. Que m'enamoré.
3: Sí, la d'Olivia, no, sí, ara ens agraden totes. És un cunyaco de B15, no cal que ens enganyem.
1: A veure,
0: no, tampoc,
1: a veure, no. Estem adentrant-nos al juliol.
3: Claro, si
1: que
3: no
1: de
3: és
1: tota
3: crítica,
1: la vida,
3: el juliol i l'agost...
1: De tota la vida són èpoques de baix consum, perquè la gent prefereix estar a la platja que estar mirant la tele.
3: I l'agost perquè torret el lasso, perquè si no...
1: I Futurama, també.
3: Futurama, molt bé.
1: Veus?
0: Molt bé.
3: Que bé.
0: Doncs aquestes són les escenes que arriben aquesta quinzena de juliol.
3: Molt bé, feliç juliol.
0: Sí, gràcies, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí la Xoma en Sèrie, l'espai de sèries d'Uva Oblida de Ràdio.
35: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
36: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: És dimecres, dia 22 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui escoltarem les respostes a la pregunta de Ràdio Sant Andreu amb els diferents portaveus dels partits polítics i a l'alcalde Marc Girbet sobre quins són els punts forts i els grans reptes de Sant Andreu de la Barca. Escoltarem les respostes avui en aquest InfoSap, com també avui escoltarem l'entrevista amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca, que serà l'entitat que realitzarà el pregó de Festa Major el dia 4 de setembre. Per tant, setmanes abans de l'inici de la Festa Major, Ràdio Sant Andreu conversarà avui amb Carme Lloberol sobre què representa per l'entitat realitzar aquest pregó de Festa Major. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
2: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? De joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, ja s'han anat de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim a la terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
0: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
2: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases pues que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no?, que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen, és que quan no ets de creu a la ciutat per determinats carrers intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits, perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no?, també amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
0: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
3: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
0: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
4: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
0: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
5: Bueno, su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
0: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
6: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica... Li agrada doncs, estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta, estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene Sant Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas fuertes, puntos fuertes que creo yo que tiene San Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos un como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de San Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación. Y cuesta un poquito más. Pero, por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte y que además es de aquí, del pueblo, y hem de fer poble.
0: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
7: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y, por lo tanto, es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso, a nivel de cohesión social, es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene, pues eso, muchas relaciones y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos, y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía. Necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad, y necesitamos, además, que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad. Necesitamos más vivienda, necesitamos, eso también a nivel general, más vivienda asequible, porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que, tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir más incrementos económicos, para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, se iban entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas, para seguir mejorando la ciudad.
0: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
8: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, si les persones no... Les entitats no són res sinó són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i ho centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
0: Valoracions dels diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, al canvi climàtic, al comerç o al desenvolupament econòmic.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A l'Infosap t'expliquem les notícies.
0: La societat del casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la societat del casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la societat del casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
7: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
7: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
7: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
7: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la societat del casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament a l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
7: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
7: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
0: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
7: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant, i esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
7: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que demaneu gent jove, no?
7: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
7: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs més importants que es feia. Evidentment que entre amics n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino o dintre del poble hi havien altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
7: Home, jo penso que molt, que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la, si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble, jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
7: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
7: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
7: Està, no?, més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
7: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys d'aquesta entitat?
7: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: d'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
7: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
7: Exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
7: Sí.
0: Més d'un segle.
7: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
7: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
7: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
7: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
7: sí,
0: no?
7: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
7: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
7: quan
0: i
7: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
7: Va.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
7: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
7: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Fins aquí aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dijous.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 22 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui escoltarem les respostes a la pregunta de Ràdio Sant Andreu amb els diferents portaveus dels partits polítics i l'alcalde Marc Girbet sobre quins són els punts forts i els grans reptes de Sant Andreu de la Barca. Escoltarem les respostes avui en aquest InfoSap, com també avui escoltarem l'entrevista amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca, que serà l'entitat que realitzarà el pregó de Festa Major el dia 4 de setembre. Per tant, setmanes abans de l'inici de la Festa Major, Ràdio Sant Andreu conversarà avui amb Carme Lloberol sobre què representa per l'entitat realitzar aquest pregó de Festa Major. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
2: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? De joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim al terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
2: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases, pues que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no? Que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen, és que quan no haig de creuar la ciutat per determinats carrers, intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no? També amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
3: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
4: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
5: Su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
6: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica, li agrada, doncs, estar i interessar-se per la vida social

0: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals amb presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
1: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant, sí, les persones no. Les entitats no són res si no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
0: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: La societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del Casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del Casino, on hi és la societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
4: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
4: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
4: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no? Doble celebració, el centenari de l'edifici del Casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el

0: mes de febrer-març ja es va anunciar públicament a l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
1: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
1: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
0: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
1: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan s'ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
1: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
1: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt d'èxit, no?
1: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs més importants que es feia. Evidentment que entre amics n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes, a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
1: Home, jo penso que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
1: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
1: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
1: Està, no?, més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
1: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys davant d'aquesta entitat?
1: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: d'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps, d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
1: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
1: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
1: Sí.
0: A més d'un segle.
1: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
1: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
1: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
1: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
1: sí,
0: no?
1: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
1: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
1: quan
0: i
1: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
1: Bé.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
1: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i sobretot felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta doncs saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
1: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Fins aquí aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dijous.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts a l'última setmana d'aquesta temporada de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Elena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els va portar a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura. Com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tant.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No, a
2: sí,
0: mi
2: sí,
0: molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Sí.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies, jo no sabria per on començar, però no ho farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic, i uns mesos després de parlar-ne, i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat, així que de moment no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina, que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, eh? Però som egoistes els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar-te'n d'ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions a persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Aviam si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Parlar, sí, exacte, sorpresa. Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de memes i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre en la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos dut l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El Mundial de Futbol més llarg de la història ja ha baixat el teló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un Mundial, i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambo Dibanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com a Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot de bola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut. Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest Mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambo Dibanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada a Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famós el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens hi endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu, Pere Sánchez i Carles Valls.
1: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
2: Bueno, has posat Keisio. A mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés ja.
1: A vegades s'accedeix, potser, en treure coses. Però bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'arc, de que si...
0: Les obres han de tornar.
1: Han de tornar o no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, doncs mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món també les reclamaran els d'Aragó. M'ho pregunto, no sé. Ho deixo aquí. Que se dirigen donde todos los posibles sucesos suceden, donde
0: dicen que cocinan sus besos las mujeres, por si acaso me perdiera. Per què parlem d'art avui, Carles?
2: Doncs parlarem d'art perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
0: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem, em sembla ja, a Pere Sánchez, per una temporada més d'haver posat banda sonora als temes principals de la Dors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació. Percepción
3: de la perfección. La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades, per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça, gràcies.
4: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
3: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlarem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
5: Gràcies a vosaltres.
3: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més acaba de publicar Les pintures de Xixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant, doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara, o depèn de si parlem de Xixena o del British Museum?
6: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Xixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Xixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament o com a mínim durant bona part del segle XX dues comunitats autònomes i també per la relació que han mantingut sobretot en els darrers anys, arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas. I és evident que la manera com s'ha tancat el cas o com estem en vies de tancar-lo és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució. Perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la franja, que no, és un altre procés judicial, en aquest cas, tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre Montsó, i per tant aquí no estem parlant d'una restitució.
3: Uh-huh. En tot cas, en aquesta línia d'una pregunta per escalfar, com citàvem al principi, el Museu de Mataró és un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, dèiem, expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil. Era expedient 26-19, Art en Dipòsit, Mataró, 1936-2023. És encara una línia que fa una certa basarda a abordar, Anna, aquest tema d'aquestes obres, doncs, que no són d'aquí, les ensenya en aquest moment i, per tant, no? Sempre hi ha una forta nebulosa. Fa por encara abordar aquest tema des de la museologia?
7: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet... Ves que por ha fet com una certa mandra o ha patit de poca atenció, diguem-ho així. Però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, doncs, d'aquestes peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas, a Mataró, era un dipòsit molt gran. Era, de fet, és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, d'un volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies, eh? Vull dir que és una cosa... Bueno, o sigui, no tots són grans obres d'art ni molt menys de primera fila categoria, perquè també hi ha mobiliari, també va, moltes coses. Però és veritat que era un fons molt gran i molt important i aquí, evidentment, es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la que vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, a l'hora d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i, per tant, se la coneixia. L'altra era els arxius del Museu Arqueològic, en un lloc on s'hi podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiava, traia la informació que volia, però, diguéssim, no s'avançava massa amb això. Tot el que realment, fins que no vam descobrir aquestes dues actes, també no va ser el moment de dir, va, doncs, profem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dipòsits per posar en primera fila, ni sí ni no. O sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, quan no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia dingú del Ministeri. Això són dipòsits del Ministeri. En realitat, tampoc venia dingú del Ministeri mai a dir-te que tenim aquestes peces i que són dipòsits i, per tant, perquè de que no ho revisem, ho estem estudiant. O sigui, era com un... Bueno, com un cert allò... estat així als llims, per dir-ho alguna cosa, d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus. I que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina. Vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació, que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
3: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
6: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés i em refereixo en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució. I, per tant, jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable. Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensa que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN, exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco. Tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més perquè encara s'ha de fer molta feina, saps? Per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim promoguda per l'Anna o altres que s'han fet en altres museus, ara per exemple n'hi ha un al MNAC sobre temes d'aquest tipus, encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap. jo ja he fet una proposta per fer-la i és això, és a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin, però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos, és a dir, tot això no ha de servir per dir, ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No, no, no, no. Aquí no s'està dient això. I això ho hauríem de tenir clar com a premissa bàsica.
8: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-nos després d'això, com que ja has obert el meló. Si vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu?
7: Jo veig que realment s'ha de... No és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en un museu nacional, però que en un moment anat al lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn, i llavors, perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs, el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden, suposadament, no tornar a un... O sigui, saps? Sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs, poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els han donat un valor patrimonial i estan en un context d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, o, bueno, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser-ne propietaris, no, els seus contextos no les van poder reclamar, tot i que la intenció està documentat i el rastre, o sigui, el rastre, tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes doncs, peces tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, s'havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dir-ho així, perquè formessin part de museus que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això... Jo és el que dic, els rastres diuen a ser. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minces, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no... Bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser, també reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes, i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagin d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs, aquesta legitimitat de propietaris.
8: Anava a dir que està clar que en termes internacionals hi ha una corrent, no?, que sembla que una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació... a un rescabalament vinculat al colonialisme, no? I per tant que la premissa principal ha de ser aquesta. Entenc que tots dos hi pugeu peròs, no?, en aquesta qüestió, o no hi veieu una premissa clara de sí. Això, de forma general, ha de ser així, no, Albert?
6: Clar, perquè és que no tot és colonialisme. Nosaltres, per exemple, hi ha molts museus que no, del nostre país, de Catalunya, que no estan afectats per aquesta premissa colonial. I això no vol dir que és una... Aquesta és una línia que jo pretenc, diguéssim, explorar en els propers anys. Això no vol dir que no puguem aplicar, per exemple, als nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós. Això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé, perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies. No? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions, per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país. Hem de pensar si aquestes adquisicions es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no. És a dir, per exemple, la Junta de Museus era un instrument poderós, que tenia al darrere diners, que tenia al darrere la burgesia barcelonina que ostentava el poder a la ciutat, i aquesta gent, que a més tenien el poder cultural i una gran base cultural que no existia en aquestes parròquies del Pirineu, hem de veure si aquesta relació, aquestes transaccions comercials, que no ho oblidem, van ser legals, van ser absolutament legals. Hem de mirar-nos si des d'un punt de vista ètic aquestes relacions comercials que van establir-se van ser en base a una igualtat. Jo estic segur que moltes vegades no. Què vol dir això? Hem de restituir tot el patrimoni del Pirineu que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic, al Museu de Lleida, a les parròquies d'origen? No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extreure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
8: Anna, ara sí que hi ha el diàleg i el debat és obert.
7: Sí, sí, clar, jo estic bastant d'acord amb el... Bueno, vaja, pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula, no, van extreure recursos patrimonials, sí, sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats en els països d'aquests d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és que a vegades veu, sí, si jo t'ho vull comprar, bueno, clar, però jo estic necessitat i per tant t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones, evidentment qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè bueno, van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat del benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, tots, clar, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere. I, evidentment, quan parlem de restitució i colonització, tothom també està pensant en aquests valors, però clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vista diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals, no pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, bueno, jo potser sí restituiria les pintures a les esglésies en tant que a hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no?, que s'estaven, m'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha d'arreu, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap als Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no? I les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar, no? Érem uns quants que érem els lletrats, no? Els il·lustrats, i els que fèiem aquesta feina. Vull dir que jo crec que a hores d'ara tot això és molt important que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, per dir-ho així, no? Cobrim aquests debats que en parlem, però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fonts molt concrets, o bueno, casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixen.
8: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert. I amb l'Anna Capella, llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat i fins la propera.
4: Gràcies a vosaltres.
7: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
9: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
10: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
0: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo, això.
10: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
0: I a quina intempèrie ens has portat?
10: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
0: Per què és especial i per què has volgut acabar secció, perquè és l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals, aquí?
10: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar, i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I, en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
0: I a més al Maresme, sí, una comarca que ens estimem molt, tant tu sí, com jo, t'he de dir que jo no coneixia aquest raconet. De Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem dir?
10: Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils. Per tant, és un lloc de pas, un lloc de pas per molts motius. Hem dit un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
0: Aquest és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
10: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
0: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no?, i representada. Expliquem una mica més aquest concepte, sí, que és el refugi, sí, de l'aixopluc, sí, suposo que amb la capella, no?, també.
10: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI, lligada a Cabrils, i per buscar protecció davant de les epidèmies que hi havia en aquell moment. Pensa, la població que vivia en aquesta zona segles enrere, cada cop i volta podia veure's afectat per una epidèmia de tifus, de còlera, que no sabien per on venia, què passava, què havien de fer. I llavors pujaven a encomanar-se a un sant o en altres llocs amb una Mare de Déu, a pregar, els mateixos gotxos sempre ho diuen, doneu-nos protecció, protegiu la nostra vila. Això tots els gotxos de tots els indrets parlen. Per tant, és un indret secular on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit, i aquesta protecció la buscaven en un sant, en una Mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc d'on la gent venia a fer els aplecs, a pregar, a demanar, a deixar vots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
0: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
10: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies, eh? Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres, encara té la vella església dins del cementiri, no? Però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme, doncs van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc, tots els cementiris se'n van fora de les ciutats. I aquest seria també un exemple.
0: I aquí diu que els cementiris són terra sagrada.
10: Sí, en aquest sentit, m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada, que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no? Que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem, de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics. Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
0: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
10: sí,
0: en relació?
10: Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre... jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no?, que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se... tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat latent en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no?, amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
0: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
10: Ah, sí, sí, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que...
0: Acostumen a ser cementiris.
10: Sí, fins i tot existeix un llibre que es va reeditar fa uns anys de botànica funerària, i esmenta, tot i que els xipresos tenen moltes altres simbologies, no?, aquest caire, diríem que té el xiprer com d'espelma, no?, que és un arbre vertical, que és un arbre de fulla perenne, és un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova, per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre, això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, fa mirar cap al cel, i doncs és molt, molt reconfortant.
0: Doncs escolta, ens quedem per aquí, fem un vol, no? A més, tenim ara mateix el luxe d'estar sols en aquest cementiri de Vilassar de Dalt, on contrasta molt aquest silenci sepulcral, sí, amb el so de la natura.
10: Sí, sí, sí, és un petit santuari natural, on el verd contrasta amb aquest cel lluent de juliol, que ens dona això, una pau, una calma, i em sembla que és la millor manera de tancar aquest cicle de santuaris naturals que tant m'ha agradat fer amb vosaltres.
0: Ha estat un plaer descobrir-los. Llàstima que ho hem hagut de fer la major part de la temporada de l'estudi. Avui ens ha tocat una mica l'aire, però marxem amb una bona llista de santuaris naturals per descobrir.
10: Ah, sí, sí. Això...
0: Bueno, en el moment.
10: Sempre penso que Cal gaudir del que tenim més a prop i de tant en tant donar-se un regal i sortir a veure espais que estan més lluny, com el Montsant, Montserrat, Núria, Montgarri, tants que hem visitat, que no deixen de ser també invitacions a gaudir de la natura i de tots els valors que aquesta natura atresora.
0: Josep Gordi, ha estat un plaer que ens hagis donat la mà per descobrir aquests indrets, aquests santuaris naturals. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
10: Igualment, bon estiu a tots vosaltres.
0: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin rencor, el acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. I hem de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre el pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
11: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
0: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona els teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
11: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix, perquè... Vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció.

0: Sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no? Però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona, malauradament, va patir assetjament escolar perquè... I després posem sobre aquest per què una explicació sobre la víctima, no? Doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim. I tractem de trobar-hi un per què que, encara que sigui, en certa manera, explicatiu, pot semblar a vegades justificatiu. I no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar doncs tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
1: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
0: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure, mai se m'ha ocorregut amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, a veure una pel·lícula, a fer esport, veure, a quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això cap a una altra persona, potser no... Vull dir, no crec que ningú es mereixi això. I no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi, sinó en l'agressor, en els agressors.
1: De fet, ara parlaves de les xarxes. Aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí, no? Fins i tot quan surts de l'escola, continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
0: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de com pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia, doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi o el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal doncs s'infiltrin en els llocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo què sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
1: Abans que... Perdona.
0: No, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i és, ho dificulta.
1: I tant, i suposo que també planteja reptes a l'hora d'afrontar aquest bullying. Un bullying que abans parlàvem, no?, de tombar la truita, d'enfocar-nos cap als agressors, no sempre en la víctima, a l'hora d'intentar trobar el motiu, no?, pel qual es fa. Creus que algunes de les persones que et feien bullying a tu te'n feien per por a patir-ne ells?
0: Sí, de fet, ho explico en un dels capítols, perquè la manera en què està estructurat el llibre és una manera una mica particular. Cada capítol es dedica a un dels agressors, mostrant una mica un arquetip, perquè m'he adonat que he trobat diferents patrons que s'identifiquen a diferents històries que he escoltat sobre el comportament humà. Llavors, cada arquetip, cada persona em deixa una lliçó de vida. I en un d'ells, justament, crec que diria el capítol 6, el 6, és un en què tracto aquest tema justament, el tema de la soledat. I és que seguint la corrent de pensament de Simone Weil, l'ésser humà, en tant que és un ésser social, no?, com ens vislumbrava Hobbes, doncs estem destinats a unir-nos a éssers socials, a juntar-nos amb altres persones. I moltes vegades d'això pot néixer una por, que és la por a estar sol. perquè sempre ho escoltem, no? I ho

0: diuen a tot arreu que és diferent estar sol que sentir-se sol. I un moltes vegades pot tenir por a que amb dues coses es juntin, suposo. Llavors, una persona que no sap estar sola o que no està còmoda en la soledat, amb si mateix, diguem, pot arribar a fer coses terribles només per encaixar en el grup. I entre elles està abandonar valors o principis que eren bàsics per a la persona o que se li havien inculcat. Llavors, és una de les coses que tracto, cap a la por a quedar-se fora o inclús a convertir-se ells en la següent víctima, un està disposat, no tothom, afortunadament, però un pot estar disposat a fer el que sigui. I en aquest cas, doncs, col·laborar de l'assetjament i participar-hi.
1: Ara que parles d'aquesta estructura, no?, tan curiosa del llibre, també hi ha un capítol que està protagonitzat per una persona que en un inici era amiga teva. No sé si fa més mal la traïció que el rebuig, a vegades.
0: Bueno, molts d'ells en inici eren amics. És que succeeix molt el que és la teoria del boc expiatori de René Girard, que és molt comú en la filosofia, en la psicologia, s'ha utilitzat moltes vegades per... Bueno, s'ha utilitzat, de fet, moltes vegades per parlar de l'Alemanya nazi, però en aquest context, que és, òbviament, totalment diferent, no? Però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què, encara que siguin amics teus o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per lo que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui, com que tenim aspiracions això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials. De tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context d'aquestes persones. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències, i per què tenien els buits que tenien. Que potser altres vegades, quan ve d'una persona menys coneguda, potser no resulta més inexplicable.
1: Mm-hmm. Elena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir, en certa manera, en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
0: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència, perquè des de... Jo, clar, jo no soc mare, no? Però des d'una visió d'una mare m'imagino que ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia i amb tota la raó era parlar amb els pares, parlar amb l'escola, però desafortunadament en el meu cas no va tenir sort en aquests sentits, perquè doncs el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones, pues, o ho negaven, o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo, de tota manera, agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
1: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diéresis que ha escrit l'Helena de Juan García. Helena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure
0: igualment
1: aquest llibre. Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una última també recomanació literària de la mà de Concha Parramón.
2: Stefan Zweig, un dels escriptors i pensadors més lúcids del segle XX, torna a interpel·lar-nos des de Missatges d'un món oblidat. El volum recull textos del període d'entreguerres que, tot i tenir més de 80 anys, ressonen amb una actualitat inquietant. El primer assaig, escrit el 1914, colpeix per la seva vigència. Descriu angoixes col·lectives i lògiques de guerra que recorden massa el conflicte d'Ucrània. Malgrat referir-se a la Primera Guerra Mundial, Zweig hi detecta ja els símptomes d'una Europa fracturada. Brillant és la seva relectura del mite de la Torre de Babel. Per l'autor vienès, la discòrdia neix quan ningú no capta la veu dels altres i de la incomprensió neix la fúria entre els homes. D'aquí extreu una tesi central. La humanitat només assoleix grans fites quan fa pinya. Aquesta idea vertebra els dos articles que dedica al 1934 a la història europea. Zweig hi defensa la unió dels pobles del continent com a única via per evitar noves guerres i garantir el progrés. Segons ell, nacionalisme i internacionalisme s'han neutralitzat durant segles, ajornant la germanor pendent. La seva crítica a les pàtries és frontal i cita a Goethe. La pàtria, per al pensador imparcial, per aquell a qui sap enlairar-se per damunt del seu temps, no es troba enlloc i es troba arreu. El paisatge més provocador, però, és la seva visió sobre l'ensenyament de la història. Per Zweig, res no defineix millor la posició política, personal i moral dels joves que estudiar el passat. Reclama menys glorificació de guerres i conqueridors i més èmfasi en les grans fites civilitzadores de la humanitat. Zweig no defrauda. Cada pàgina és un repte intel·lectual. Els seus textos no només es llegeixen, obliguen a pensar i a qüestionar-se. Més de 8 dècades després de la seva mort, els deures que ens posa continuen pendents.
1: I fins aquí aquesta temporada de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa quan vulgueu a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i, finalment, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem. Ho farem al setembre, com sempre, amb nous temes, amb més protagonistes. Així que només ens queda agrair-vos que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta temporada i desitjar-vos que passeu un molt bon estiu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 22 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui entrevistarem a Carme Lloberol, és la presidenta de la Societat El Casino, una de les entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca i que seran els protagonistes del pregó de la Festa Major. Preguntarem avui com han rebut aquesta notícia i també parlarem de les diferents activitats de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que arrencarà el dia 4 de setembre fins al dia 7. I també parlarem d'altres activitats que seran també protagonistes al llarg de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot i que encara queden uns dies. Parlarem d'altres informacions curioses. Les ones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Parlarem d'aquest fenomen i també recuperarem alguna de les entrevistes i reportatges que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Societat El Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
2: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
2: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
2: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
2: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, bueno, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
2: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
2: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
2: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fet grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que demanem... gent jove, no?
2: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
2: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno... pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
2: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
2: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
2: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
2: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
2: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys davant d'aquesta entitat?
2: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de festa major del 4 de setembre?
2: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
2: Exacte. Fer que la gent doncs li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
2: Sí.
1: A més d'un segle.
2: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
2: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
2: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
2: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? O de com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
2: sí,
1: no?
2: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
2: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
2: quan
1: i
2: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
2: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
2: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
2: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la festa major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la festa major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la festa major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
3: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La festa major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major petita.
3: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
3: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droga compartirà protagonisme amb els Sous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
3: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Sous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
3: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Sous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona Festa Major.
4: Per mi, jo crec que podem dir la millor Festa Major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra Festa Major és una Festa Major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la Festa Major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una Festa Major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una Festa Major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies amb infants petits, una Festa Major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que, per tant, tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i, per tant, qualitat. Una Festa Major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que, per tant, també aquesta manera d'entendre la Festa Major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
4: És una Festa Major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta Festa Major de Sant Andreu a la Barca. I és un orgull i també per mi és molt emocionant, doncs, que aquest any els pregoners de la Festa Major sigui la Societat El Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa, a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la Societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i ens fa molta il·lusió, doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor Festa Major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el Casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa, com és la Festa Major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important, doncs, que també el Casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Xenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
5: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I, bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Xenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual, doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs també importants, el del Canto del Loco i de Fito i el Fitipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem, bueno, Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també ens fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la festa major petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
5: Som un poble. Seguim apostant també per la festa major petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que és, crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la festa major petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la festa major jove, amb la 31a gincana nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a trobada de l'ètnia, de l'agrupació cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels Castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fira d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem, doncs, també una mica abans per poder, doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera, doncs, d'acabar, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
6: M'hi han triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la festa major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la festa major tenim la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de i, bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat, fer un cartell de festa major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
6: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digués no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment, perquè si això no, sempre intento pensar per on va la cosa o per a el treball a on es on va dedicat, i intento fer-ho amb la major sentir-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
6: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que... No sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
6: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, de despedir... En Sant Andreu, sobretot, és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar a l'estiu. I per això, no sé, és com molt... molt guai, no sé com definir-lo. És molt... està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, del 4 al 7 de setembre.
5: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino. Les ones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Les ones de la ràdio han recorregut a 1.400 quilòmetres fins a arribar a la població de Leibnitz, a Àustria, on el diaxista Patrick Robic ha aconseguit captar l'emissora municipal gràcies a un episodi excepcional de propagació atmosfèrica conegut com a KPE esporàdica. El senyal de Ràdio Sant Andreu ha tornat a demostrar que en determinades condicions atmosfèriques pot arribar molt més enllà de la cobertura habitual. L'emissora municipal ha estat captada recentment en un poble, a Leibnitz, Àustria, a prop de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca, gràcies a l'episodi de propagació radioelèctrica excepcional. L'autor de la recepció és el radioaficionat i diaxista Patrick Robic, que ha enviat a l'emissora municipal una gravació en format amb MP3 com a prova. En l'enregistrament es pot escoltar en claretat un fragment del programa informatiu L'InfoSap corresponent al 7 de juliol, a les 8 del vespre. La captació es va produir coincidint amb unes condicions especialment favorables de propagació.
7: Informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM.
1: No és la primera vegada que el senyal de Ràdio Sant Andreu protagonitza una recepció d'aquestes característiques. El 9 de juny del 2022, l'emissora municipal ja va ser captada des de la ciutat d'Espoo, molt a prop de Helsinki, a Finlàndia, a prop de 3.000 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. Aquestes recepcions són possibles gràcies a un fenomen conegut com a capa E esporàdica. Durant determinats dies, sobretot els mesos de l'estiu, una capa ionitzada de l'atmosfera situada a uns 100 quilòmetres d'altitud reflecteix els senyals de ràdio amb freqüència modulada, permetent que emissores locals puguin escoltar-se a distàncies de fins a 3.000 quilòmetres de distància. Un fenomen que és especialment apreciat per als practicants del diaxisme, una afició que consisteix a rastrejar, sintonitzar, identificar i escoltar emissores de ràdio allunyades del seu àmbit natural de cobertura. Els diaxistes aprofiten aquests episodis excepcionals de propagació per ampliar el nombre d'emissores captades i també intercanviar proves de recepció amb les diferents emissores. La nova captació des d'Àustria confirma una vegada més que fins i tot una emissora de proximitat com Ràdio Sant Andreu pot arribar en circumstàncies excepcionals a centenars o milers de quilòmetres de distància, convertint-se durant uns instants en una emissora internacional gràcies a la física de l'atmosfera. En aquesta ocasió ha estat per les ones que emet l'emissor de Ràdio Sant Andreu. Hem de recordar que avui en dia, i gràcies a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, es pot escoltar l'emissora municipal sense cap tipus d'interferència a través de l'streaming de la ràdio i, a més, emetre per tot el món. El fet excepcional de la notícia que us hem comentat avui fa referència a que han estat les ones de Ràdio Sant Andreu les que han arribat a 1.500 quilòmetres de distància.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cada any hi ha joves que, per diferents motius, abandonen els estudis abans d'hora. Alguns han perdut la seva motivació, d'altres han viscut situacions personals complicades o simplement necessiten un altre ritme d'aprenentatge. Pensant en ells, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca posa en marxa la segona edició del Reenganxa't, un programa de segones oportunitats que vol ajudar a recuperar la confiança, reemprendre el seu itinerari formatiu i també preparar els joves de cara al seu futur. Es tracta d'un projecte impulsat des de les escoles velles per les regidories d'Educació, Infància i Famílies i també Formació i Ocupació, i combina reforç acadèmic, acompanyament emocional i també la implicació de les famílies. Avui volem conèixer com funciona aquest programa, per això que ens acompanya José Antonio Peral, formador i coordinador del programa Reenganxa't. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Càndid Rodes, tècnic formador del Reenganxa't.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infància i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, volem parlar del Reenganxa't, segona edició aquest any. Fa un any justament presentàvem la primera edició del Reenganxa't, i abans de parlar del que és aquest programa, fem valoració del primer any. Com valoreu aquest primer any?
1: Home, com a experiència pionera, que no tenim cap referència de resultats d'altres anys, nosaltres estem marca de la casa. Molt satisfets i profundament insatisfets. Molt satisfets perquè estem parlant d'una banda social, estem parlant d'un conjunt d'alumnes amb més o menys dificultats pedagògiques, emocionals, motivacionals, carències formatives, etcètera, etcètera, que realment és una tasca a llarg termini aconseguir resultats amb ells. Per tant, els resultats no han estat tan bons com nosaltres voldríem. Evidentment, nosaltres voldríem que els 15 haguessin assolit la totalitat dels objectius, digue'ns humils. Però, tenint en compte la dificultat d'aquest col·lectiu, doncs estem molt i molt satisfets amb els resultats que ja hem obtingut i els que esperem obtenir al llarg del segon any de la nostra iniciativa.
0: Parlem del Reenganxa't. Què és exactament el Reenganxa't?
1: El Reenganxa't és, com tu ho has definit, un programa de reinserció formativa de joves que no han assolit l'ESO, o una vegada han arribat a un grau mitjà s'han adonat que no tenien les eines o el nivell acadèmic, motivacional, de maduresa, de responsabilitat, com per afrontar-ho amb garanties d'èxit. I nosaltres el que busquem precisament és això, amb la nostra acció formativa, no només els continguts acadèmics i el nivell de coneixements instrumentals, sinó sobretot treballar tota aquella vessant, des d'emocional, motivacional, fins a tota la base de tècniques d'estudi, tècniques de lectoescriptura, etc, etc, per motivar-los a reprendre el seu itinerari formatiu.
0: Heu fet aquest primer any, heu finalitzat el curs el mes de juny?
1: Sí, el mes de maig.
0: El mes de maig. Hi ha itineraris d'un any o dos anys, després en parlarem. Per tant, hi ha algun dels alumnes que han començat aquest any que finalitzaran la segona edició que tindrem a partir de setembre.
1: Sí, a partir d'octubre, que després ja parlem de dates i de més. Mira, per fer-te un sinòptic massa generalitzat, estem parlant que dels 16 alumnes que hem pogut treballar d'una manera o una altra, doncs mira, 3 hi seran ja. El primer any ja se ja han aprovat la prova d'accés i l'any que ve estarem amb un grau mitjà. Tenim entre 4 i 6 alumnes que faran l'itinerari de 2 anys, del qual ja en parlarem. Tenim 3 alumnes que encara estem per definir quin itinerari faran. No estaran a grau mitjà, potser van un segon any amb nosaltres, potser ja els veiem amb una maduresa com per poder cursar amb aprofitament, això sí, no només nominalment i que quedin que estan inscrits en un PFI, sinó que realment puguin cursar-ho amb aprofitament. I malauradament hi ha hagut 6 persones que pel seu nivell acadèmic, per situacions socials o directament patològiques, que escapaven al nostre àmbit d'influència, som molt ambiciosos però no som uns flipats, doncs malauradament no hem pogut aconseguir els objectius que volíem i no hem tingut la incidència que podríem haver tingut amb el seu itinerari.
0: Càndid i Elena, estem parlant del Reenganxa't i estem parlant d'un procés a poc a poc, de mica en mica i molt personalitzat. Cada alumne doncs té la seva història, no?
2: Sí, la veritat és que, bueno, ho has definit perfectament, o sigui, la nostra, una de les nostres senyes d'identitat ha de ser la paciència, perquè, bueno, pues el que ens hem trobat molt és el tema de falta d'hàbits d'estudi, d'hàbits de lectura, Y això no és una cosa que no es pot canviar d'un dia per l'altre, sinó és com diem nosaltres, pico i pala. És molta, insistir molt, la majoria de les vegades no obtenir resposta, o sigui que no, els alumnes no fan cas, i mica en mica anar canviant aquests comportaments.
0: Tot dintre de lo previst, o lo que teniu previst abans, no? De què es podíeu trobar en aquestes situacions.
2: Sí que està previst, però no deixa de provocar-te de vegades certa impotència. El que sí que és veritat, pues això, que com ho tenim previst, doncs la impotència no pot amb nosaltres, i bueno, pues mica en mica intentem anar canviant.
1: Sí, penseu que qualsevol programa pedagògic que sigui molt ambiciós, però que de totes maneres sigui lo suficientment humil com per tocar de peus a terra, és que ha de tenir un leitmotiv. Lo más seguro es que ya veremos. Llavors, el desenvolupament personal, la influència que tingui una acció amb un alumne, el context com des de familiar fins a sociolaboral, fins a, en el cas que ens hem trobat, amb moltes etiquetes patologitzants. Clar, escapa a l'abast de qualsevol persona que sigui lo suficientment humil per comprendre que, per molt ambiciós que siguis, tu arribes on t'arribes i punt. Val? Llavors hem d'estar oberts sempre a tota aquesta evolució, que mai serà tan simple. Tu la pots intentar simplificar per quedar-te tu tranquil, però mai serà tan simple com per poder dir tu, escolta'm, pas 1, pas 2, pas 3 i aplicar-ho a tothom. No, això és ciència-ficció, pensament màgic.
0: Dèiem abans de que el reenganxa t'inclou o aplega a la regidoria de formació i ocupació i també la regidoria d'educació, infància i famílies. Avui tenim l'Helena Delofeu com a persona que forma part d'aquesta regidoria. El reenganxa't, com ho valoreu vosaltres, Helena?
3: Bé, doncs des d'Educació, Infància i Famílies creiem que el reenganxa't és un gran programa, que ha sigut un gran encert poder fer aquest canvi, aquesta transició, no?, cap a aquest programa. Jo crec que la gran virtut del reenganxa't

0: que els resultats fossin més immediats, no?
1: Sí.
0: Però, clar, tothom necessita el seu procés, i, per tant, si us pregunto a vosaltres quin és el perfil dels alumnes que formen part del Reenganxa't, segurament que en direu que si són 15 o 16 les places habituals de, doncs, de cada any, que són 15 o 16 perfils diferents, no?
1: Doncs sí. Sí, el que passa és que entre el blanc i el negre, i sense intentar que la nostra categorització amagui la complexitat absolutament individual, com tu dius, no? Que n'hi ha 16 participants, 16 perfils. Però sí que és veritat que els podríem agrupar amb persones amb un nivell acadèmic molt baix perquè els han anat passant de curs o perquè, mira, no eren mals nanos, no feien nosa, i llavors a la part de darrere hi ha, pap, doncs, llestos. Hi ha gent amb dificultats idiomàtiques, perquè hi ha gent que ens arriba amb nivells o de castellà i o català que els dificulta molt el seu desenvolupament formatiu. Evidentment tenim un grup cada vegada més gran, i això sí que donaria, no per un programa, per una sèrie a la ràdio, de què està passant perquè cada vegada tinguem més gent psicopatologitzada, amb tot de diagnòstics, etiquetes, etc, etc, i cada vegada ens trobem que som molt més. I després, si et dic la veritat, a tot aquest ventall, que podríem continuar, perquè cada persona és un perfil, però aquests tres grups, hi ha un tret transversal, que és la manca de motivació. Una manca de motivació, que també n'hi ha hagut excepcions, eh? Estic pensant ja en algun alumne d'enguany que no tenia cap problema de motivació, eh? I així han anat de bé els resultats amb ella. Però sí que és veritat que hi ha una manca de motivació perquè no ens prenem el temps per donar-los motius. O sigui, ens prenem el temps per alliçonar, per dir has de, s'ha de, etc, etc. Però de la mateixa manera que a la majoria d'alumnes els demanem que estudiïn, però no ens prenem la molèstia de donar tècniques d'estudi, més enllà de quedar bé, un dia fem alguna coseta, mentalitat check, ja està fet. No, això és una constant que s'ha de repetir durant milers d'hores, val? Perquè comenci a calar. Doncs amb el tema de la motivació igual. Has de fer, està bé, s'ha d'estudiar, però això s'ha de treballar. Motivació ve de motiu. I llavors, amb la metodologia de la gota malaia, perquè no funciona amb el tema de fer un discurs un dia i ja ha quedat dit, doncs és un problema que jo crec que sí que seria el més transversal de tots ells, i d'aquí d'aquesta manca de motivació ve la manca d'esforç, la manca de resultats, manca fins i tot de confiança amb ells mateixos, de que ho puguin assolir o no.
0: Per tant, no és fàcil,
2: Candid? Jo afegiria que com a tret comú també, a part de la motivació, al marge de la motivació, està la desconfiança, cap als professionals i cap al sistema educatiu. I això és una feina també que s'està fent molt en Reenganxa't, intentar una mica canviar aquesta perspectiva de l'adult, que és el que imposa les normes i imposa tot sense demanar ni opinió als alumnes, que són els protagonistes del Reenganxa't. I bueno, és una cosa, com abans es deia, que la impotència marca una mica el tema dels avenços talents. En aquest sentit sí que ens hem trobat molt ràpid el vincle dels alumnes amb els professionals. O sigui que és una... ens engresca aquest aspecte.
0: Que tot això ajuda a que l'engranatge funcioni, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Per una banda els alumnes, per l'altra banda, doncs vosaltres com a formadors, que veieu que de mica en mica aquests joves es van engrescant. Hem de recordar que està destinat a joves entre 16 i 20 anys, més o menys. Com localitzeu aquests joves, o com aquests joves arriben en aquest cas, apuntar-se al Reenganxa't? Us arriben a través de les escoles? Us arriben de forma individual, que poden escoltar una entrevista com avui estem fent aquí a la ràdio, o que els arribi el programa a l'escola? Com us arriben?
1: Bueno, ens arriben de... digue-li de tot arreu, perquè ens arriben de derivacions d'altres departaments de l'Ajuntament, des del Pla d'Entorn fins a educadors o assistents o assistentes socials. Ens arriben dels equips psicopedagògics dels instituts, però sí que és veritat que un fenomen que ja passa molt sovint, hi ha d'altres programes, el boca-orella. Boca-orella. Primers, molta de la gent nova que ens està arribant enguany, a part de les

0: Motivacions és que han tingut algú que ha fet l'acció, els hi sembla bé, pares que parlen entre ells, etc, etc, i miren de derivar-los al reenganxat.
1: Aquí, Helena, segurament que també hi ha una part important des del servei d'orientació d'àmbit comunitari, no? A l'hora de buscar aquests alumnes per després que s'apuntin al reenganxat.
2: Exacte, sí. Jo volia afegir que els joves, com bé deia el José Antonio Peral, arriben tant a través dels centres educatius, dels instituts, o bé, sobretot això, quan arriben a l'Ajuntament i són atesos o bé per l'OME a nivell de família, o després o venen potser a mi directament al que és el SOAC, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, on fem aquesta detecció, no?, de joves que potser acaben d'arribar al municipi o persones que volen continuar estudiant i van deixar els estudis en el seu dia, o a través de les comissions que tenim del propi Pla Educatiu d'Entorn, com podria ser la comissió d'absentisme o la comissió d'abandonament escolar prematur, i bé, com deia, a través de les companyes, no?, de serveis socials o així. Podem dir que a nivell de municipi estem començant a fer molta xarxa i molta interrelació i molta comunicació entre els diferents professionals que treballem al voltant d'infants i joves, i això nutreix, no?, i facilita, doncs, aquesta detecció precoç de joves que podrien ser susceptibles de ser derivats al reenganxat.
1: Important també, no només amb els alumnes, sinó també amb les famílies. És un dels punts importants del reenganxat. No només feu aquestes tutories amb els alumnes, sinó també amb la família. Això és importantíssim.
3: És absolutament
1: perquè
3: clar.
1: Perquè són els que poden ajudar a continuar motivant aquest jove, no?
0: Home, potser dels trilions de frases que hem pogut arribar a dir enguany a alumnes i famílies, potser el top one per reiteració estaria la de... si vosaltres no agafeu, si vosaltres deixeu anar la tovallola, nosaltres no podem ni agafar-la. O sigui, anem a pams. Nosaltres ens considerem bons professionals, però clar, no som mags. Nosaltres tenim molta incidència sobre els alumnes perquè estem un seguit d'hores amb ells, però arribem allà on el context familiar, formatiu, socioeconòmic ens permeti arribar. O sigui, que ens creiem molt la nostra professió, no ens ha de fer delirar amb que nosaltres estem per sobre del bé i del mal i la nostra acció ja arreglarà absolutament res. Llavors, en aquest sentit, potser la segona frase més repetida potser seria la de aquí o canvia tothom o no canvia ningú. Els alumnes han d'esforçar-se, fer autocrítica i tenir voluntat d'aprendre i canviar les seves, des de a nivell cognitiu, emocional i conductual. Els professors i professionals, evidentment, hem d'aprendre, hem de canviar i hem d'esforçar-nos per, amb una classe que tenim 16 nivells diferents, que els més avançats no s'avorreixen i els que estan una mica a la cua, sigui per raons lingüístiques, acadèmiques, cognitives, les que siguin, no s'estressin i puguin seguir. Llavors nosaltres hem de fer un esforç sobrehumà. Mal? Ho tenim clar. Llavors, evidentment, la tercera pota, aquesta, digue-li, microcomunitat educativa, estan els professors, estan els alumnes, estan les famílies. També s'han d'esforçar, també han de fer autocrítica, també han d'aprendre noves maneres i també han d'aprendre a implementar-les.
1: En què consisteixen aquestes sessions de lideratge familiar i quina resposta heu trobat en aquest primer any dels pares, mares?
0: A veure, nosaltres, en general, se'n tornem i estem fent sobregeneralitzacions i en casos per tot, però ens trobem pares molt compromesos, molt preocupats i fins al punt de que estan tan preocupats que no s'ocupen. O s'ocupen de maneres que no funcionen. Però llavors el que ens hem trobat és una fam de solucions. Ara, també molt sovint amb una mentalitat de quin és el botó que s'ha de pitjar, què s'ha de fer, quin reel d'Instagram m'explicarà la solució màgica, etc, etc. I, evidentment, les coses no funcionen així. Llavors, nosaltres treballem, d'una banda, de la mateixa manera que amb alumnes, treballem continguts instrumentals, acadèmics, i després tenim tutories personals, val? Que tant el Càndid com jo fem. Cada setmana mirem de, però com a mínim, una cada 15 dies, amb els líders familiars fem absolutament el mateix. Enguany hem mirat, encara que ho estem mirant d'adaptar-ho per millorar el resultat, volíem fer 3 mòduls capacitadors en gestió emocional, lideratge familiar i comunicació eficient amb adolescents, i després tenir tutories de seguiment amb aquests líders familiars, sigui pare, sigui mare, sigui persona de referència, cada 15 dies, per veure com s'estan implementant aquests aprenentatges. La clau és el tema del lideratge familiar. Val? Això ja donaria també per quatre programes, no? Però no passar del blanc al negre. O sigui, no és o bronca o permissivitat, no és empatia o assertivitat, no, res és o-o, tot és i-i. I nosaltres volem acompanyar a les mares, pares i tutors amb aquest camí, perquè evidentment ells tenen les ganes i nosaltres tenim el mètode i l'experiència professional. Podem fer molt bon equip.
1: Com és el dia a dia, Càndid? A part de matemàtiques, llengües, també es treballa aquesta gestió emocional, habilitats personals, com ara estava comentant José Antonio Peral, però com és el dia a dia? Bueno, perquè jo no sé si l'objectiu final és sí o sí que arribin a accedir a les proves d'accés als cicles formatius.
3: Bueno, sí, per començar vull fer una diferenciació. Jo treballo las competencias principales y José Antonio trabaja las habilidades transversales. Llavors, yo no em centro en el tema de las emociones, sí que las trabajen de manera más transversal. Mm-hmm. Y bueno, pues el día a día es és complicat perquè, pel que deia José Antonio, s'han de fer una mica malabarismes perquè tenim molts nivells diferents d'aprenentatge i bueno, pues intentar adaptar-nos, intentar treballar el més col·laborativament possible, intentar subministrar-los eines per, com ha dit molt bé José Antonio, no perquè aprovin només les proves d'accés al grau mig, sinó perquè es puguin desenvolupar bé, tant si segueixen el seu itinerari formatiu com si no. ¿Vale? O sigui, això és independent del que fem. I bueno, pues busquem una reinserció formativa real dels alumnes.
1: Aquest, Elena, seria el gran objectiu, no?
2: Sí, exactament. La idea és que aquests alumnes puguin participar i gaudir d'aquest programa que els permeti dotar-los d'aquestes eines necessàries perquè els serveixin al llarg de tota la vida, no només per continuar estudiant, que seria el gran objectiu, no? Sinó que són eines per tota la vida.
1: Cada alumne té el seu pla individualitzat.
0: Sí.
1: Tracteu cada alumne de forma individual.
0: Això és absolutament.
1: Tot i que a classe, evidentment, estan tots.
0: A les tutories individuals, els plans d'acció formativa individuals, això és el 100% així. Tot el tema formatiu en format aula grupal, doncs evidentment hem de fer. I de fer, adaptar-nos amb uns, però dintre del que marquen les dinàmiques de grup, etc etc. Però sí, sobretot a les tutories i al treball tutorial amb famílies, evidentment és un tratge a mida.
1: Això ho complica encara més, no, Elena? El fet d'aquest tracte individual, no?, que tenen amb cada alumne, no?
2: Sí, exacte. Podem dir que és la gran complexitat del programa, però és la gran sort que tenen totes les persones que participen al programa.
1: Abans, José Antonio Peral destacava la professionalitat en aquest cas dels formadors, però hi ha aquest afegit que afegeix aquesta complicació. Vull dir, encara té molt més mèrit la feina que vosaltres feu, no?
0: Home, mèrit i dificultat. I això es tradueix amb ambició, que l'hem de controlar de tant en tant. Perquè l'ambició, la motivació, fins i tot la militància nostra, perquè nosaltres no treballem a l'ensenyament, nosaltres militem a l'ensenyament. Doncs, com tot, si la dosi és excessiva, també pot ser contraproduent. La diferència entre una medicina i un verí és la dosi. Val? Llavors, de vegades, la nostra ambició doncs l'hem de controlar pel tema de dir, ei, espera, que estem nosaltres al servei del seu desenvolupament, no el seu desenvolupament al servei dels nostres resultats. Sembla una perogrullada, però de vegades costa.
1: Quantes hores són cada any?
0: Doncs estem parlant de, en total, 995 hores lectives en guany, de les quals estem parlant de 420 que es dedicarien a la capacitació bàsica, que és el reialme del Càndid. Aquí estem parlant d'aquelles habilitats acadèmiques bàsiques que els permetran en un any o dos poder preparar les proves d'accés a grau mitjà i poder-les, evidentment, aprovar. Una segona assignatura que tenim és, li diem habilitats personals, estem parlant de 112 hores, més o menys, i aquí treballem tot aquest tema que hem parlat, des de gestió emocional, comunicació eficient, motivació, plans d'estudi, etc etc. I després, el resultat final, la guinda del pastel, d'aquest projecte seria que en un any o dos, depenent del perfil de l'alumne, es puguin presentar a les proves d'accés a grau mitjà, aprovar-les, i l'any següent, o a dos anys vista, reprenen el seu itinerari formatiu amb un grau mitjà de formació professional.
1: 16 alumnes el primer any, aproximadament.
0: Hem arribat a tenir.
1: Heu arribat a tenir 16 alumnes. De cara a aquest segon any del Reenganxa't, que arrencarà al setembre, en aquests moments esteu en període d'inscripcions?
0: Sí.
1: Com es poden fer? Quantes places hi ha disponibles?
0: Doncs mira, de moment que tenim, que tinguem absolutament adjudicades, estem parlant de 8 persones que començaran amb l'itinerari 1, segur que 4 persones que faran el segon any del seu itinerari 2. O sigui que l'objectiu és que enguany, al mes de maig, ja es puguin presentar a les proves d'accés. Ja tenim 12 places. És veritat que tenim 3 persones que hem d'acabar de mirar a veure com ha quedat la seva preinscripció del PFI, fer una reflexió final si realment ja estan preparats per afrontar amb un mínim de garanties d'èxit aquest PFI o no, o els hi convé fer un segon any amb nosaltres, o sigui que estem parlant que ja gairebé estem omplerts per l'any que ve.
1: Inscripcions a Escoles Velles?
0: A Escoles Velles, trucar, potser també poden trucar a l'Helena, no hi haurà tanto monta, mal, però jo crec que el més senzill és això, trucar a Escoles Velles, demanar pel programa Reenganxa't i un professional o l'altre l'atendrà.
1: Sigui d'on sigui, el lloc és el mateix, eh?
0: Sí, sí, acabem, acabem on acabem.
1: Abans de finalitzar aquesta entrevista avui parlant àmpliament del programa del, del Reenganxa't, dos preguntes. La primera, abans coneixíem el programa del PFI, ara tenim el Reenganxa't. Similituds, diferències?
0: Doncs escolta'm, la idea d'aquest Reenganxa neix d'una experiència meravellosa i exasperantment llarga de 20 anys fent el PFI amb el, tots els noms que algú se li ha acudit donar-li, programa de garantia social,
1: PQPI,
0: PQPI, etc, etc. Cada vegada que algú s'avorria, doncs inventava una nova nomenclatura, no? I, bueno, doncs hi havia moltes coses que ens agradaven, hi havia moltes coses que no ens feien el pes, que o eren estèrils o fins i tot directament contraproduents, i llavors d'aquesta experiència de 20 anys, doncs finalment hem pogut donar-li cos amb aquest Reenganxa't, i no només donar-li cos, perquè el cos ja estava donat des de feia anys, fins i tot, miracle de miracles, se'ns ha fet cas. No sé com es van alinear els astres, però va passar. I llavors, què, quina és la diferència principal? Primer, el PFI és un programa formatiu, de formació reglada, vull dir, no, formatiu és tot, formació reglada. Mentre que el Reenganxa't, al ser una iniciativa municipal, no és formació reglada. Aquesta seria la primera diferència. Segona, el PFI és d'un any. Nosaltres fem un o dos anys en funció del perfil del, de, la, del, de l'alumne. Val? Clar, no ofereix un títol reglat per no ser reglat de formació reglada. Tindrà, evidentment, un títol de nominalitat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, però no és un títol reglat. I, sobretot, la principal diferència és que el PFI, si tu te'n recordes, el PFI era capacitació bàsica, que se li deia formació bàsica, hi havia la part d'habilitats transversals que nosaltres ens inventaven, i després estava la formació professional, perquè els PFIs estaven molt dirigits amb un, bueno, una utopia que deia que nens de 16 anys es podien reinsertar al mercat laboral. Ara ja podem riure sense embats de dir en quin món vivien, no? I llavors nosaltres hem substituït aquesta assignatura de formació bàsica per la tercera assignatura, que és preparació per a les proves d'accés a grau mitjà. Aquest seria el principal canvi.
1: Per tant, un programa més adaptat a les necessitats reals.
0: El que nosaltres, evidentment, nosaltres hem de subratllar la nostra subjectivitat bueno, i fal·libilitat, que ens podem equivocar en la, el nostre diagnòstic. Ara, és un diagnòstic després de 22 anys d'experiència i lluitant perquè s'imposi contra bueno, el que estava establert, la inèrcia de fer el que toca, el que tothom fa, etc, etc. O sigui que no direm que és la solució màgica a res, perquè no n'hi ha, però com a mínim creiem que s'adapta molt més. I és un programa que està viu, està fent. O sigui, t'has comentat amb el tema de famílies que enguany volíem fer 3 mòduls formatius. Li estem donant voltes, a veure com ho acabem de pamar de cara enguany. Val? Potser ho canviem una miqueta. tenim un indicador d'èxit que el primer any no ens plantejàvem, però nosaltres era grau mitjà en un o dos anys. És que estem veient realment que hi ha alumnes que porten, val, un dèficit acadèmic, formatiu, psicopatològic, psicopedagògic, etc, que fins i tot ens obre la porta a dir, escolta'm, dos anys amb nosaltres, però el segon no preparen prova d'accés, i de cara al tercer ja tenen els hàbits d'estudi, el nivell acadèmic, les ganes, la motivació com per cursar, i amb aprofitament real, no que estiguin apuntadets i quedem la mar de bé nosaltres, i que puguin cursar realment amb aprofitament un PFI. O sigui, que és un programa que està viu, i per sort no tenim cap límit, digue-li orgànic, digue-li de normatives, digue-li de departaments, de què sé jo, i el podem anar adaptant al que nosaltres veiem que la realitat ens demani.
1: José Antonio, Càndid i Helena, una última pregunta. Si haguéssiu de convèncer un jove que ha perdut la il·lusió, que no està prou motivat perquè s'apunti al reenganxat, què li diríeu? Qui comença dels tres?
3: Començo jo mateix. Bueno, Càndid. Pues jo el que li diria és que sé que la seva trajectòria educativa ha estat complicada i de vegades s'ha sentit molt, molt sol, però que al reenganxat es trobarà algú que estarà amb ell, que l'acompanyarà, sobretot que no li imposarà res, que li deixarà prendre les seves pròpies decisions i que el respectarà la seva opinió. I bueno, pues això, que també amb el tema de la família, que l'acompanyarem en tot el que necessiti.
2: Estic totalment d'acord amb el que deia el Càndid. Jo li afegiria que hi ha un recurs on hi té un lloc, no? on serà rebut, on serà acollit, on se l'espera, no? Perquè pugui gaudir d'aquesta trajectòria, i que malgrat la seva experiència, com deia el Càndid, no ha sigut del tot satisfactòria fins al dia d'avui, ho pot ser el dia de demà, no? I posant-hi els recursos i l'atenció necessària ho podrà ser.
0: Jo afegiria que una cosa és els resultats que has aconseguit fins ara, i una altra cosa és el que tu ets. Llavors, el que tu ets més les metodologies apropiades et convertiran en... milloraran moltíssim com a persona, com a professional i fins i tot com a ciutadà, que aquesta seria una altra vessant. I res, dir-li, escolta'm, la societat t'ha fallat, a part del que tu has posat de la teva part, perquè nosaltres apel·lem molt a la responsabilitat individual, val? Però li diria, la societat t'ha fallat de dues vegades, o perquè no t'ha recolzat tot el que necessitaves, o perquè no t'ha exigit tot el que et mereixies que t'exigissin, perquè tu de tonto no tens un pèl, val? I hem caigut en una banda o l'altra, val? O no recolzo suficient, o pobret meu, no li demanem més. Doncs escolta'm, si vols, jo animaria els joves, si vols un puesto on et recolzarem com mai t'ha recolzat mai, però també t'exigirem com mai t'ha exigit ningú, escolta'm, vine al reenganxa't, que t'esperem.
1: Doncs jo crec que hi ha prou motivació amb les vostres respostes a aquesta última pregunta. Avui parlant del reenganxa't, José Antonio Peral, formador coordinador del programa, gràcies per acompanyar-nos.
0: A tu, Jordi, com sempre.
1: A Càndid Rodes, també tècnic formador del reenganxa't, també gràcies per acompanyar-nos avui.
3: De res.
1: I també l'Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infants i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, també del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que també forma part del reenganxa't. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Gràcies als tres, i ànims de cara a la segona edició del reenganxa't a Sant Andreu de la Barca.
0: A tu, Jordi.
2: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I continuen les activitats per als joves de Sant Andreu de la Barca aquest divendres, pool party a les instal·lacions de Can Salvi, a la piscina de Can Salvi. En té més detalls Joel Carrascó.
2: La piscina municipal de Can Salvi es convertirà el proper 24 de juliol en l'escenari d'una pool party nocturna adreçat al jovent de Sant Andreu de la Barca. L'activitat, que es durà a terme des de les 8 a les 12 de la nit, combinarà bany, música i bon ambient en un entorn segur i dinamitzat amb una sessió musical a càrrec del DJ B. L'iniciativa impulsada des de la Regidoria de Joventut és gratuïta i està pensada per a joves d'entre 14 i 29 anys. Javier Romero, regidor d'aquest departament, ens explica més detalls.
3: Doncs la pool party és una de les activitats que repartim en aquest programa Sabarca Fest. És la segona edició i es tracta d'una activitat lúdica a la piscina de Can Salvi en horari nocturn. Comença quan l'horari habitual de piscina finalitza, a les 8, i s'allargarà fins a les 12 de la nit.
2: Per què s'ha decidit apostar per una activitat així en ple estiu?
3: Bé, perquè, bueno, com tots sabem, l'estiu és època de calor i, de fet, cada any les temperatures pugen més i, per tant, poder aprofitar espais de refugis climàtics per poder fer activitats, doncs, és la millor de les coalicions, no? I en aquest sentit, la regidoria de joventut, la regidoria d'esports, col·laboren per cedir aquest espai, doncs, per fer una activitat refrescant a l'hora que, doncs, juvenil.
2: Quin perfil de joves creu que, hi anirà, o quin perfil està adreçat?
3: Està adreçat a qualsevol jove a partir dels 14 anys, que la inscripció és gratuïta, només cal fer una inscripció prèvia per qüestions de gestió de l'aforament a través de la nostra web. I bé, com dic, és adreçat a tots els joves que, vulguin gaudir d'aquesta activitat musical, però també refrescant.
2: En aquest sentit, la música també serà una de les protagonistes amb una sessió del DJ B. Quin ambient voleu crear durant aquesta nit? Un ambient que m'imagino que s'apropa més a una festa que no passa a un ambient de piscina normal.
3: Clar, potenciem aquest format amb la sessió de DJ B, que és un jove DJ de la ciutat que col·labora moltíssim amb nosaltres i que ho fa espectacular, i el que busquem és, doncs, això, que no sigui només una estona de piscina allà, sinó convertir-ho, doncs, en una festa d'estiu.
2: L'activitat és totalment gratuïta, però cal inscripció. Sí. Com es poden apuntar els interessats i què els recomaneu per no quedar-se sense places?
3: Doncs a la web de santandreujove.cat, així com al nostre Instagram, trobaran l'enllaç per poder fer la inscripció. Recomanem que es faci, doncs, amb temps, perquè ja l'any passat va funcionar molt bé i esperem, doncs, ampliar la participació aquest any, i per tant és possible que per qüestions d'aforament de la piscina, com dic, doncs algú es pugui quedar sense plaça. Per tant, quan abans realitzin la inscripció, millor.
2: Què recomanes com a regidor de joventut que la gent es porti en aquesta festa, a part de, m'imagino, que banyador?
3: Evidentment, banyador, sí, tovalló, les xancletes, ganes de passar-s'ho bé. És un espai per compartir amb les amistats. Hi haurà servei de barra a càrrec del restaurant de Can Salvi, i per tant, només cal, doncs, doncs això, crema solar no, perquè serà en horari nocturn.
2: Aquesta activitat ja no és el primer cop que es fa, per tant es consolida la programació de Sant Andreu de la Barca. Per què funciona tan bé, i sobretot si serà una activitat que l'anirem veient i que serà ja tradició?
3: Doncs sí, jo crec que és una activitat que arriba per quedar-se. Ja ens ho han demanat joves en espais participatius com les jornades Parlem. En aquest cas va ser una proposta de la jornada de l'any passat, de 2025. I el que busquem sempre amb aquest tipus d'activitats del programa del Sabarca Fest és dotar el calendari actiu d'activitats divers. Sé que, o sabem, que els joves, doncs, ens demanen molt espais d'oci, no? Però els espais d'oci no sempre són una festa amb un escenari, no? Sinó que es pot transformar en diversos espais, en diferents modalitats, i en aquest sentit, doncs, portar la festa a la piscina és quelcom, doncs, atractiu, pensem, no? I per això, doncs, a partir d'ara, ben segur, quedarà sempre pel calendari de les activitats de joventut.
2: Què li diries per un jove que la primera festa se la va perdre l'any passat, que aquest any ara té l'oportunitat de venir? Què li diries perquè encara dubta per apuntar-se, perquè s'apunti?
3: Pues que no s'ho pot pensar, que és un planazo, la veritat. A mi em sembla un pla genial poder estar amb els teus amics de nit a la piscina de Can Salvi, que pocs cops passa, no? I que és una activitat gratuïta. al marge dels abonaments de piscina. Per tant, que nosaltres obrim les portes a que el jovent s'ho pugui passar bé i que serà l'última activitat del programa de Sabar Cafés, per tant, el tancament perfecte per aquest programa.
2: Una proposta d'oci juvenil gratuïta amb bany nocturn i DJ per a joves en el marc de la programació del Sabar Cafés.
1: El Sabar Cafés, que finalitza les seves activitats aquest divendres amb aquesta pool party a la piscina de Can Salvi. Serà aquest divendres a partir de les 8 de la tarda i fins a les 12 de la nit.

0: Nunca nos hemos encontrado con alguien que nos repudie un poquito más de la cuenta, diga algo que fuera de tono, porque bueno, al final la gente como nosotros ya ha pasado por ciertas cosas y ya es más empática de lo normal.
1: Sí, sí, perfectamente.
2: Déu-n'hi-do, quins missatges que estem escoltant avui en aquesta entrevista, missatges que ens haurien de fer reflexionar moltes coses, no només des de l'àmbit esportiu, sinó en la vida, en el dia a dia. I des de la ràdio voldria agrair sobretot tant el Víctor com el Frank d'haver-nos donat el seu testimoni, d'haver parlat en total llibertat, amb sinceritat, i donant aquests missatges que ens els guardem, aquests missatges, i que els aplicarem. Per tant, des d'aquí, moltíssimes gràcies a Frank i Víctor. A partir d'ara, en els partits, passeu també la pilota als altres companys, eh? I sobretot gràcies al Javier, l'entrenador, Javier Bernal, l'entrenador que també ens acompanya avui, ens ha acompanyat en aquesta entrevista, i felicitar també al Javier per aquesta gran labor que està fent al capdavant dels genuïns com a entrenador. Quanta gent forma part de l'staff de l'equip tècnic?
3: Estamos yo y Laia, una chica que nos ayuda el 50% de los entrenamientos y viene a todos los partidos. Y también ella nos apoya, está con todos, los conoce y está muy bien. Lo que, si permites, es que creo que hoy me he quedado sorprendido, porque creo que ellos nos han dado hoy una lección de cómo se tiene que vivir las situaciones. Me he quedado sorprendido, la verdad.
1: Nosaltres eso. També, Jordi, oi?
2: Nosaltres també, evidentment, i ara aquest reportatge, evidentment, com estarà penjat a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, doncs l'escoltarà molta gent, i que esperem que molta gent l'escolti i que n'aprengui molt d'aquesta entrevista, perquè tant el Frank com el Víctor i també el propi Javier ens han donat una lliçó de valors, i com a ràdio pública aquests valors s'han de fomentar al màxim. I gràcies també a Damaris López, a tècnica LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, com sempre, doncs, proposar aquest tipus d'entrevistes en el motiu del Dia de l'Orgull. Avui li volíem donar una volta, finalment jo crec que has aconseguit una gran volta, i buscar un gran tema i parlar del Víctor Leal i també del Francisco López, Frank, jugadors del Sant Andreu genuïns, i que a més són parella, els dos s'estimen, són feliços, cosa que ens encanta, i també han vingut acompanyats del seu entrenador, del Javier, que esperem que segueixi molts anys al capdavant dels genuïns. O potser el Frank o el Víctor algun dia et poden substituir com a entrenador. Jo els veig amb els valors adients, eh?
3: Sí, sí.
2: Doncs Frank, Víctor, Javier, Damaris, gràcies per acompanyar-nos.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
1: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada al joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys i al mes d'agost. En quins objectius?
2: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure i d'aprenentatge

0: avantatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
1: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
0: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins, i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, treball per la sostenibilitat i cura de la natura, temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
1: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
0: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, per als nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu, doncs Sant Andreu doncs encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no?, fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
1: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir, doncs, hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
0: Totalment. O sigui, el que busquem és que a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
1: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la Regidoria de Joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
0: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest Agost Jove tindrà un cost de 20 euros per persona. D'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals. I si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
1: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
0: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
1: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
0: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant, doncs, de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referencial, serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
1: Doncs l'Agost Jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest Agost Jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem, inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
0: S'ha de fer presencialment a l'Ajuntament en horari de matins. d'acord, per agafar totes les dades. I bé, el que, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és, doncs, això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
1: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem, i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove i ens seguirem parlant.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa, la d'avui dimecres, dia 22 de juliol. Tornem aquest dijous amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 22 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui escoltarem les respostes a la pregunta de Ràdio Sant Andreu amb els diferents portaveus dels partits polítics i l'alcalde Marc Girbet sobre quins són els punts forts i els grans reptes de Sant Andreu de la Barca. Escoltarem les respostes avui en aquest InfoSap, com també avui escoltarem l'entrevista amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca, que serà l'entitat que realitzarà el pregó de Festa Major el dia 4 de setembre. Per tant, setmanes abans de l'inici de la Festa Major, Ràdio Sant Andreu conversarà avui amb Carme Lloberol sobre què representa per l'entitat realitzar aquest pregó de Festa Major. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
2: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? A estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? De joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim en el terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
2: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no? Que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen, és que quan no haig de creuar la ciutat per determinats carrers, intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no? També amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
3: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
4: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
5: Su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
6: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica, li agrada doncs, estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene San Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas puntos fuertes que creo yo que tiene San Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de San Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera, y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación, y cuesta un poquito más. Pero, por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte, y que además es de aquí, del pueblo, y de fe popla.
1: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
7: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y, por lo tanto, es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso, a nivel de cohesión social, es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene, pues eso, muchas relaciones, y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social, en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos, y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando. Pues convertir el gris de una ciudad que se construyó sobre cemento y con poco espacio, con poco parque, con poco zonas de sombra, ¿no? Irla haciendo resiliencia al cambio climático y dotarla de verde, hacer un corredor en la ciudad de verde, que los parques, tal como estamos haciendo, se proyecten con mucho más arbolado, ¿no? Y que, bueno, el otro reto importante es la vivienda, como decía. Necesitamos, porque la gente no se quiere ir de la ciudad, y necesitamos, además, que nuestros jóvenes puedan estar en la ciudad. Necesitamos más vivienda, necesitamos, eso también a nivel general, más vivienda asequible, porque los precios son brutales. Después yo creo que otro tema muy importante es que, tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos, para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del tocho, si van entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero, que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas para seguir mejorando la ciudad.
1: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
8: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina i per tant sí, les persones no. Les entitats no són res i no són les persones. I reptes pendents, jo crec que reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, desgraciadament durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: La societat del casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la festa major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la societat del casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la societat del casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
10: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners, aquest any de la festa major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la festa major?
10: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
10: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
10: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no? doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
10: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
10: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
10: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
10: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí gent jove, no?
10: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt d'èxit, no?
10: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino o dintre del poble hi havia altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
10: Home, jo penso que molt. Que bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
10: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
10: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
10: Està més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
10: Sí, espero que no sigui l'última, però sí,
7: La primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys? D'aquesta entitat.
7: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
7: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
7: Exacte. Fer que la gent doncs li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
7: Sí.
1: A més d'un segle.
7: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
7: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
7: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
7: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? O de com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
7: sí,
1: no?
7: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
7: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
7: quan
1: i
7: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
7: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
7: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
7: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Fins aquí aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dijous.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 22 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui escoltarem les respostes a la pregunta de Ràdio Sant Andreu amb els diferents portaveus dels partits polítics i a l'alcalde Marc Giribet sobre quins són els punts forts i els grans reptes de Sant Andreu de la Barca. Escoltarem les respostes avui en aquest InfoSap, com també avui escoltarem l'entrevista amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca, que serà l'entitat que realitzarà el pregó de Festa Major el dia 4 de setembre. Per tant, setmanes abans de l'inici de la Festa Major, Ràdio Sant Andreu conversarà avui amb Carme Lloberol sobre què representa per l'entitat realitzar aquest pregó de Festa Major. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes s'aconsegueixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
2: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? Estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al conviure, aquesta festa, no? de joia, d'estar acompanyat, d'estimar-se, de veure's al carrer, i és una, veritablement és un fet que pot semblar una tonteria, però no ho és en el fons, i que d'altres municipis, per molt que proposin, no tenen aquest actiu, no? Per tant, per mi, no és mèrit nostre, vull dir, la gent som així, a Sant Andreu de la Barca, vull dir, som així, per tant, és el gran actiu, segurament, de Sant Andreu de la Barca, independentment que és una ciutat, pues, també compacta, no?, que permet, no?, amb aquests 5 quilòmetres quadrats i escaig, no?, que tenim en el terme municipal, permet ordenar i endreçar, doncs, d'un enfocament molt constructiu, etcètera, etcètera, però, com deia, la gent, sens dubte.
1: Assignatura pendent de Sant Andreu de la Barca?
2: Pues segurament oferir una ciutat moderna i en coherència amb aquestes necessitats actuals, no?, que tenim a Sant Andreu de la Barca, tant en mobilitat, tant en lluita contra el canvi climàtic, no?, oferir més ombres, no?, més comoditat, més confort també, quan tenim ara aquests estius tan severs, no?, fixa't com els que tenim ja una certa edat, quan érem petits el problema era l'hivern, no?, quan feia fred, no?, i hi havia cases que no aconseguien aquesta temperatura de confort, perquè sí, perquè no arribaven per diners i tal, i ara no estan així, sinó que ja passem a l'estiu, que és veritablement el gran problema del cicle anual respecte al confort, no?, a casa teva, perquè veritablement si no tens una casa ben aïllada o si no fas una rehabilitació del teu immoble, si no tens aparells d'aire condicionat, si no tens, no pots fer una inversió en els vidres perquè siguin dobles, triples i trenqui el pont tèrmic, o sigui, totes aquestes coses ja són més importants gairebé que a l'hivern, no? Llavors, això és una realitat. I no podem tenir una ciutat també plena d'asfalt quan tenim aquestes calors com les que tenim ara, no? Que veritablement hi ha zones que veïnes i veïns em diuen, és que quan haig de creuar la ciutat per determinats carrers, intento o evitar aquests carrers o canviar d'hores. O sigui, canviar d'hàbits perquè a les hores centrals del dia és molt dur. Doncs totes aquestes qüestions, no? També amb drets, en ocupació, etc., són els reptes que tenim per davant, sí.
1: El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, reivindica la diversitat i el potencial de Sant Andreu de la Barca i reclama un govern amb més ambició de futur.
3: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: A la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys, el portaveu de Vox situa la seguretat com el principal repte de Sant Andreu de la Barca.
4: Bueno, la asignatura pendiente es, en la medida de lo posible, todavía reforzar la seguridad en el pueblo, que aunque no podamos considerar que es un pueblo totalmente inseguro, ni mucho menos, sigue habiendo sensación de inseguridad. No nos consta que ocurran casos como venimos viendo a diario, tanto en los medios de comunicación como en redes, cosas muy, muy desagradables y muy feas. Aquí pues se dan de vez en cuando algún pequeño altercado, algún atraco en locales, comercios, etcétera. Pero bueno, yo creo que todavía deberíamos de luchar por reforzar lo que es la seguridad del pueblo.
1: El portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, situa la ciutadania com el principal actiu de Sant Andreu de la Barca i defensa reforçar la il·lusió dels veïns.
5: Bueno, su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión.
1: La portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, destaca el teixit associatiu i reclama més impuls per al polígon industrial i al comerç local.
6: Per mi, Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica... li agrada doncs, estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, les gusta, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene San Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas puntos fuertes que creo yo que tiene San Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de San Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera, y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación. Y cuesta un poquito más. Pero, por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte, y que además es de aquí, del pueblo, y de Fe Poble.
1: I finalment, sobre la pregunta de quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els propers anys, les declaracions d'Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, destaca la cohesió social de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més verda, amb més habitatge i un comerç de proximitat fort.
7: Bueno, puntos fuertes tiene muchos fuertes. Es un municipio pequeño que conserva unas dinámicas de ciudad muy familiares, donde la gente se conoce y, por lo tanto, es una ciudad con funcionamiento de pueblo. Y eso, a nivel de cohesión social, es muy importante, es muy sano. Los niños y las niñas pueden crecer, pueden estar en las calles, los jóvenes pueden estar en la calle, la gente está en la calle y tiene, pues eso, muchas relaciones, y es muy sano ese nivel. Hay mucho control social, en el sentido de que cuando pasan las cosas los padres enseguida nos enteramos, y en ese sentido creo que es un buen lugar para que la gente, los niños y las niñas crezcan, para que la juventud pueda tener pues eso, espacio para crecer de una forma sana y para que todos podamos hacer nuestro proyecto de vida, el que sea, de la mejor forma. ¿Qué retos tenemos? Pues sí, son un poco los retos que estamos ahora abordando.

0: Después yo creo que otro tema muy importante es que tal como está funcionando ahora el comercio globalizado con todas las grandes plataformas, hay que ver cómo combinamos este comercio global con el comercio más humano, más del municipio, con retener inversiones, con conseguir pues más incrementos económicos para que, bueno, hasta ahora el municipio vivía mucho, pues se iba construyendo, vivía del todo, si van entrando, ¿no? Pero económicamente, para poder irlo mejorando, pues el otro reto es cómo vamos consiguiendo más dinero que no venga de los bolsillos de los vecinos y vecinas para seguir mejorando la ciudad.
1: La resposta dels diferents portaveus dels grups polítics municipals amb presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sobre quins són els principals punts forts de la ciutat i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar Sant Andreu de la Barca en els pròxims anys. Una mateixa pregunta que també hem formulat a l'alcalde Marc Giribet.
2: Doncs mirin, un punt fort, i jo crec que potser em repeteixo amb el que han dit la resta de companys, per mi, tot el que és el teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca és aquesta ànima que parlava de poble, no? d'identitat, de voler ser i voler assimilar-se a quelcom. Per mi les entitats fan una gran feina, i per tant si les persones no... Les entitats no són res i no són les persones. I reptes pendents, jo crec que els reptes pendents és seguir actualitzant la ciutat, és a dir, durant l'última dècada Sant Andreu de la Barca no s'ha cuidat prou a si mateixa, i aquí és una de les assignatures que seguirem apostant, és a dir, voreres, via pública, equipaments, en asfaltant, retirant postes que estan al mig del carrer i limiten l'accessibilitat, fer rampes per millorar l'accessibilitat, és a dir, totes aquestes qüestions Sant Andreu potser no ha tingut la sensibilitat de tenir-les presents en l'última dècada, i us centralitzo sobretot aquí, I crec que aquesta és una de les assignatures pendents.
1: Valoracions als diferents portaveus dels partits polítics i també de l'alcalde Marc Giribet sobre els punts forts de Sant Andreu de la Barca i també de quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat de cara als propers anys. Una pregunta on algunes respostes coincideixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents que van des de la seguretat fins a l'habitatge, al canvi climàtic, al comerç o al desenvolupament econòmic.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
5: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
5: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons?
5: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el...

0: durant l'aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
0: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no? Doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
0: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
0: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
0: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
0: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
0: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
0: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
0: Home, jo penso que molt, que molt, que, bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
0: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
0: Sempre ha estat referència. potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
0: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
0: Sí, sí. Espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
0: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps, d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
0: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
0: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
0: Sí.
1: A més d'un segle.
0: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
0: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
0: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
0: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
0: sí,
1: no?
0: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot més que res el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, els passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
0: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
0: quan
1: i
0: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
0: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
0: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què incabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. En Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
0: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Fins aquí aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dijous.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Daros las gracias a todos por seguirnos cada semana y animaros a que nos enviéis vuestras notas de audio y mensajes pidiendo vuestros temas favoritos al WhatsApp de Tom Music al 617-925-994. No os preocupéis si no habéis podido escuchar el programa de hoy, porque como es habitual colgaremos un enlace en la página oficial de Facebook en @becaDJ Top Music Radio San Andreu para que lo podáis escuchar donde queráis y que lo podréis descargar de forma gratuita en www.radiosanandreu.com. Lo podréis colocar en vuestros PCs, teléfonos, iPads, en fin, donde queráis, ya sabéis, y así poderlo escuchar cuando vosotros deseéis. Lo dicho, familia, un placer poder estar con vosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene. Mil gracias. Besines mil. Chao. Disfruten.
1: Anión a seo que el popers. Chanun Kim Jun Soy Mnida. Chocan Kim Jun Soy. Cansan Mnida. Muchas gracias. Para acompañarnos a la edición número 274 de K-Pop History. Començarem aquesta edició actualitzant més temes K-pop de la primavera 2026 i ho farem amb el retorn del grup de noies IOI, que eren 11 noies quan van debutar en el seu moment el 4 de maig del 2016 i es van dissoldre el 31 de gener del 2017. Havien tret 2 extended plays i 4 singles. En el seu poc temps que van estar actives, van arribar a guanyar fins a 9 números 1 en shows musicals. A més, membres del grup han acabat siguent solistes, com per exemple Changa o Chong Yang de Les Bushes Són Jo, i altres també han acabat sent membres de Pristin, Gugudan i Wikimiki. Ara han tret i han tornat com a nou noies a l'Extended Play IOI Loop el 4 de maig d'aquest 2026. De fet, és com a celebració del seu 10è aniversari de debut, del qual ja havien tret un avançament del tema Goodbye With a Smile, que era una edició de l'any 2016. Ara les escoltarem amb el single Suddenly, en el que fan servir un synth-pop modern, i la lletra hi ha participat John Somi, on en aquest cas en descobreix les emocions que tornen de cop. Porten més de 3 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 5 primers dies. Escoltem la novetat de les IOI Suddenly.

escoltarem ara la novetat de Show No and Young One, subunitat dels Monsta X, que van debutar amb aquests dos membres del grup el 25 de juliol del 2023. Els trobarem des de l'Extended Play Love Me del 21 de maig d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Do You Love Me, que mostra les emocions de dues persones que s'atreuen i rebutgen mútuament mentre busquen respostes. De fet, es va repetint dins de la cançó moltes vegades si l'estima o no, Do You Love Me or Not. Porten més de 2,5 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat del Show No and Young One, Do You Love Me?

Escoltarem ara un nou tema de les Bois. 5 noies, 4 coreanes i una japonesa que van debutar el 15 de maig del 2020. Les escoltarem des del single digital YXY, que és Wish Wish Y, del 13 de maig d'aquest 2026. És un tema agradable i melòdic amb arranjaments de guitarra i bateria que sona clàssic i està pensat per al seu 6è aniversari de debut. El títol fa referència al seu fandom i les emocions compartides aquest any. Escoltem, doncs, aquesta, diguéssim, celebració de les WA YXY.

Escoltarem ara el nou tema dels Shakers, 10 nois, 9 coreans i un tailandès, que van debutar a Corea el 30 de març del 2023 i al Japó ho van fer el 7 d'agost del 2024. Els escoltarem des de l'estand de play Route Zero d'Hora, del 19 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Okai, que és un tema amb molta energia en el que criden a raptar les normes de la societat. Amb un videoclip amb elements de fantasia que ja porta més de 10 milions de reproduccions als seus 5 primers dies, escoltem la novetat dels Shakers Okai.

Tenim més debuts aquest any. Ara seran les 5 noies que formen Heart of Woman, 4 coreanes i una xinesa, que ho han fet amb l'àlbum Heartbite Legacy el 28 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Lost in Pro. Cal recordar que no és habitual un debut amb un àlbum complet, però ajuda a oferir més varietat de conceptes i música del grup, clar. Tornant al tema, ens dona una melodia pop dins d'un ritme lleuger, inspirat en el New Jack Swing de finals dels 90 i té tocs de Y2K d'inicis dels 2000. Naturalment, tot això té sons retro de guitarra i sintetitzador. La lletra parla de mantenir la pròpia identitat fins i tot en moments de crisi. De moment, el videoclip oficial porta més de 2 milions de reproduccions en 2 dies. Escoltarem en realitat la versió de la performance degut a que el videoclip oficial té algunes falles de so i que no està molt equilibrat. Escoltem, doncs, les Heart of Woman, Lost in Proof.

Ara ens escoltarem un nou treball solista de Jun Sanà, membre dels Astro, amb els que havia debutat el 23 de febrer del 2016. Ja havia debutat com a solista el 6 d'agost del 2024 amb el seu primer Sunday Play Dusk. El trobarem ara des del que és ja el seu tercer Extended Play No Reason del 20 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal I Decay Me. És la inicials de I Don't Know Me, de No Em Reconec. La lletra confessa que ell mateix tampoc es reconeix. La música era unes influències funk i hip-hop amb un baix persistent, amb tocs de metalls, que, a més, recordem que és un videoclip que porta ja més de 8 milions de reproduccions en 12 dies. Escoltem, doncs, Jun Sanà amb I Don't Know Me.

0: 1980s.
1: Tenim novetat del grup de noies Queen's Eye, que havien debutat Sigensis el 24 d'octubre del 2022. De fet, es van reorganitzar més endavant, amb sortides i entrades. De fet, Jenna va sortir el 2023 i Anna, Narin i Damin van sortir el 2025. Ara segueixen 106, 5 coreanes i una tailandesa, amb aquests canvis, com hem dit, i han tret el seu segon extended play, Prism, episodi 2, el 28 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Y2K. El tema naturalment juga amb la nostàlgia i estètica d'inicis dels anys 2000, tot i que el so és una reinterpretació d'aquella època. Porten més de 2.700.000 reproduccions del videoclip oficial els seus primers 4 dies. Escoltem la novetat de les Queen's Eye, Y2K.

Ja tenim un nou treball dels 5 nois actuals que formen Zero Base One, que van debutar el 10 de juliol del 2023. Recordem que van començar seguint un total de 9 membres i als inicis d'aquest 2026, 4 se n'han sortit del grup en no renovar contracte. Tot i això, encara van acabar participant en el World Tour Here and Now del 25-26, que ha acabat aquest mes de març. Ara, amb la nova formació, els escoltarem des de l'escena Play Ascent del 18 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Top 5, que té un so hip-hop amb elements dels 2000. El títol de Top 5 fa referència a les 5 coses que més li agraden de la noia amb la que ha passat la nit anterior, i les anomena els seus llavis, el seu estil, els seus petons, el seu somriure, i número 1, el fet com el fa sentir. El tema ha guanyat 2 números 1 en jocs musicals al mes de maig, un Joe Champion el 27 i un M. Candon el 28. Porten més de 50 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat del Zero Base One Top 5. Last night made a list of

Number one, how you make me feel like. Els sis nois que formen Alpha Drive One, grup que ha debutat el 12 de gener d'aquest 2026, ja han tret el single d'àlbum No School Tomorrow el 26 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, OMG, que és un hip-hop R&B que combina ritmes enèrgics amb sons moderns de sintetitzador. La lletra parla de les emocions caòtiques dels adolescents comparant-les amb un clima impredictible. Amb més de 61 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 8 primers dies, escoltem aquest tema OMG, inicials de Oh My God, dels Alpha Drive One.

Recuperem els sis nois que formen Tuas, Tuosu, en coreà. Havien debutat a Corea el 22 de gener del 2024 i al Japó ho van fer el 30 de juny del 2025. Els escoltarem des de l'escena de Play No Tragedy del 27 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el que és el seu segon single, To All The Possibilities. La lletra parla de la confiança en poder adoptar qualsevol forma que la seva parella desitgi d'ells. Porten més de 5 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem els Tuas amb All The Possibilities.

Ens trobarem ara amb la novetat dels 10 nois actuals que formen Treasure, grup que va debutar siguent na 12 a Corea el 7 d'agost del 2020 i al Japó el 31 de març del 2021. Recordem que Mashio i Yedam van sortir del grup el 8 de novembre del 2022. Ara els escoltarem des de la Sunday Play New Wave del 1 de juny d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal, If I. Amb una base minimalista i un rap enèrgic, la lletra parla de la voluntat de superar els propis límits. Porten més de 38 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat dels Treasure, If I. What if I did?

Recuperem les quatre noies que formen ESPA. Recordem Karina, Giselle Winter i Ning Ning, que van debutar el 17 de novembre del 2020. Ja les vàrem escoltar a l'anterior edició des de l'àlbum Lemonade, amb el single avançament World Different Animal, on els hi col·laborava G-Dragon, i amb el que ja han guanyat un Music Bank el 5 de juny. Ara escoltarem el single que dona títol a l'àlbum, Lemonade, que juga amb el concepte de si la vida et dona llimones, festa llimonada, en una metàfora de convertir els problemes en oportunitats. Tot això amb un ritme electrònic potent i refrescant. El videoclip oficial porta més de 27 milions de reproduccions els 8 primers dies. Escoltem la novetat de la ESPA, Lemonade.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Junso.
1: Ximinà, que ens hem anirà. I donem les gràcies a la part Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Abans de passar a la darrera estrena, recordem que les IOI, amb les que hem començat aquesta edició amb el tema Suddenly, han guanyat un show Music Core el 13 de juny. Ara sí, acabarem amb les 24 noies que formen Triple S, Triple S en coreà. Tot i que es fan i es desfan diferents subunitats amb votacions dels fans, ara les escoltarem al complet des de l'Extended Play Love and Pop per One de l'1 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Baby Flower. La lletra i el concepte visual parla d'unes noies que pateixen les dificultats pròpies de l'adolescència amb un missatge d'ànim, en què totes són iguals, així que millor créixer totes juntes com flors. Tot això en una música enèrgica amb influències rock i tornada pop. El tema ja ha guanyat 2 números 1 en shows musicals al mes de juny, un Show Champion al 10 i un Music Bank al 12. Amb més de 32 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 12 primers dies, escoltem la novetat de les Triple S, Baby Flower. Sancho.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començant amb A i acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa amb vida, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Toshimandayo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 22 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui entrevistarem a Carme Lloberol, és la presidenta de la Societat El Casino, unes entitats més antigues de Sant Andreu de la Barca i que seran els protagonistes del pregó de la Festa Major. Preguntarem avui com han rebut aquesta notícia i també parlarem de les diferents activitats de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que arrencarà el dia 4 de setembre fins al dia 7. I també parlarem d'altres activitats que seran també protagonistes al llarg de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot i que encara queden uns dies. Parlarem d'altres informacions curioses. Les ones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Parlarem d'aquest fenomen i també recuperarem alguna de les entrevistes i reportatges que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Societat El Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber, que seríeu els pregoners de la Festa Major?
2: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
2: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
2: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
2: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
2: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
2: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
2: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
2: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
2: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes, a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
2: Home, jo penso que molt. Que molt. Que, bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
2: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
2: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
2: Està,
1: no?,
2: més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la societat del casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
2: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
2: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de festa major del 4 de setembre?
2: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir, doncs, ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen, doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
2: Exacte. fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
2: Sí.
1: Més d'un segle.
2: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregoi que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
2: Al setembre tornem. Bueno, de fet, no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
2: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
2: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
2: sí,
1: no?
2: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
2: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
2: quan
1: i
2: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
2: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos... No,
2: mesos no gaires. Però bé, bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
2: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els sous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
3: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor no, de ser-ne els pregoners fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la festa major petita.
3: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
3: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droc compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
3: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
3: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La festa major de Sant Andreu de la Barca ja escalfa motors amb un cartell dissenyat per Joaco Palomar i la societat El Casino com a pregoners. La celebració tindrà lloc del 4 al 7 de setembre. Desplegarà una programació per tots els públics amb xenoa, obús, cultura popular i un homenatge a la societat El Casino en el centenari del seu edifici. L'alcalde Marc Giribet ha destacat els principals arguments per gaudir d'una bona festa major.
4: Per mi, jo crec que podem dir la millor festa major de Catalunya, els santandreuencs i santandreuenques creiem que la nostra festa major és una festa major, diguéssim, de tot tipus de veïns i veïnes que poden compartir un espai. I jo crec que, a més, la festa major ha estat un exemple del canvi que ha viscut Sant Andreu de la Barca en aquests darrers anys. Una festa major que ha evolucionat, que s'ha, diguéssim, adaptat a les noves necessitats que la ciutat reclamava, una festa major amb una presència molt important d'activitats per gent jove, amb activitats per famílies, amb infants petits, una festa major que ha adaptat també el seu espai, diguéssim, d'atraccions per facilitar l'accés i que per tant tot quedés d'una manera molt més recollida, endreçada i per tant qualitat, una festa major que s'adapta als nous temps en tipologia de músiques, en gustos musicals i que per tant també aquesta manera d'entendre la festa major descentralitzada en petits actes com ha estat l'Ermita Rock i altres esdeveniments com el Parc Central amb la Festa Major Petita i les diferents activitats que surten de la trama de l'Avinguda Constitució, doncs creiem que ha estat un canvi molt i molt positiu.
1: L'alcalde Marc Giribet ha reivindicat la Festa Major de Sant Andreu de la Barca com un dels principals esdeveniments de la ciutat. També ha comentat el perquè enguany la Societat del Casino seran els pregoners de la Festa Major.
4: És una festa major, que potser encara no ho he dit, però serà els dies 4 i 7 de setembre, i jo tinc el plaer d'anunciar qui seran els pregoners, qui donarà l'inici en aquesta festa major de Sant Andreu de la Barca, i és un orgull i també per mi és molt emocionant doncs, que aquest any els pregoners de la festa major sigui la Societat del Casino, que és una entitat amb molts anys d'història, amb un centenari d'edifici que va ajudar aquella ciutat, aquella entitat recreativa a oferir activitats d'oci a Sant Andreu de la Barca en anys que potser no eren gaire colorits, sinó eren grisos, per culpa, entre d'altres, de la dictadura. Doncs la Societat del Casino és una de les entitats més emblemàtiques de la nostra ciutat. A mi m'agrada dir que és l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca i ens fa molta il·lusió doncs, que ens acompanyin a donar el tret de sortida, com deia a l'inici, a la millor festa major de Catalunya. Exacte, entenem que, com explicava abans, el casino té una llarga trajectòria de participar en aquesta cohesió social, en aquesta integració, i per tant creiem que en els moments també que són moments de celebració de festa com és la festa major, el tancament de l'estiu, com deia el Jaco abans, és important doncs, que també el casino tingui aquesta representativitat, tingui aquest paper, tingui aquest moment de poder participar, diguéssim, de l'obertura d'un dels grans dies grans de Sant Andreu de la Barca.
1: La música serà protagonista en la Festa Major amb els concerts de Chenoa i també els concerts a l'Ermita Rock amb Obús i també Golden Grahams. També les actuacions de diversos grups de tribut que també formaran part de la graella de la programació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tal com ha destacat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
5: Perquè ens agrada molt la festa, tots ho sabem. I bueno, doncs us anunciaré una miqueta el tema, per exemple, de música. Doncs tindrem aquest any, com ja es va comunicar, una de les cantants espanyoles més conegudes, la Chenoa, cantant mallorquina d'orígens argentins, que és per totes les edats, amb la qual doncs, també tindrem l'esplanada plena el divendres. També tindrem tornaran els 80 principals, una banda que van omplir i van petar l'esplanada, fent saltar tothom, que es va agradar molt i els fem tornar. Tindrem també un parell de tributs, també importants, del Canto del Loco i de Fito i el Fittipaldi, i també de grups de versions de la banda del Cotxe Rojo i les Caipirinhas, que sempre també ens agrada portar un grup també exclusiu de noies. I després també no podem oblidar també de les novetats que vam posar ja en marxa el primer any, de l'Ermita Rock, i aquest any doncs portem Golden Grahams, que també hi ha un component que és local, i després la mítica banda Obús, que porten més de 45 anys tocant per tot Espanya i a tot arreu, una banda de heavy metal, dels pioners, i que també es fa molta il·lusió els poder reportar aquí, que també sabem que arrossegaran a molta gent de tota la comarca i de tot Catalunya.
1: Enguany també tindrem la Festa Major Petita. El pregonet anirà a càrrec dels infants dels Castellers de la Droc i també dels Ous de Drac, coincidint amb el 10è aniversari de les dues entitats.
5: Som un poble. Seguim apostant també per la Festa Major Petita, també com ha comentat l'alcalde, programació de matí i tarda per totes les edats, la canalla, que crec que és molt important també, i creiem que també és el que està més ben valorat per les famílies, de poder fer activitats per totes les edats. En quant a la Festa Major Petita, els pregoners seran els infants dels Castellers de la Droc i també els Ous de Drac, dels Diables, que també totes dues entitats celebren 10 anys. Després també, lògicament, continuem amb la Festa Major Jove, amb la 31a Gincana Nocturna, que aquest any va el tema al voltant de les tradicions del Baix Llobregat. Comptarem, com sempre, també amb la cultura popular, la 21a Trobada de l'Ètnia, de l'Agrupació Cultural Aigües Toses, el Correfoc, de la Colla de Diables, la Ballada de Sardanes, la presència dels castellers a la Droc, també a la Cercavila i al Pregó, entre d'altres. I també, doncs, bueno, com a altres informacions, continuem mantenint la fila d'atraccions a l'Avinguda Constitució, que és una bona localització i que també ha tingut molt bona acceptació. També farem una limitació d'horari per fer un espai més silenciós per a les persones que tenen més dificultats. I que el dilluns acabarem, doncs, també una mica abans per poder, doncs, preparar el Castell de Focs, que és la manera, doncs, d'acabar, com sempre, la Festa Major de Sant Andreu i posar el punt final a aquesta magnífica festa de 4 dies. Complirem carrers i places i que sabem que serà segur un èxit.
1: La imatge de la Festa Major 2026 aporta la signatura de l'artista local Joaco Palomar, que ha qualificat l'encàrrec com un honor, especialment perquè fa relativament poc que viu a Sant Andreu de la Barca.
6: Mai hem triat per a fer el cartell. Ha sigut un honor, més que res, per el poc temps que porta el millor en Sant Andreu, però que m'hagin, o sigui, que m'hagin acollit d'aquesta manera, doncs em fa molta il·lusió, em fa poder participar dintre d'un poble que m'ha acollit en aquest temps. I, bueno, la inspiració va vindre entre comentaris, bueno, parlant de la meva parella i amb coses així que em va dir que havia sortit o que no havia sortit dintre dels cartells del poble, i una de les coses era com que era més típic, o que podia ser una cosa de les més típiques, que era la fira. I dintre de la fira, pues, el saltamontes o la massa, no sé com es diu aquí, el pulpo, crec que és que com en cada poble té un nom, era, pues, el fer un pulpo que dintre estigueran representades la gent que participa dintre de la Festa Major. Volia recalcar o volia fer un homenatge a l'ètnia de gegants, perquè com dintre de la Festa Major tenim la festa de, o sea, la mostra de gegants de l'ètnia, volia als castellers, als diables que participen, pues, associacions que participen directament dintre de la festa, fent el correfoc o fent els pilars de festa. Després és que volia, pues, fer una representació també un poc de el poble, o sea, de lo que n'hi ha en el poble, de la diversitat de tant d'ètnies com de cultures com de persones. I també volia fer un petit homenatge dintre del que es podia a la gincana nocturna, fent a aquestes dues persones que estan fent una prova dintre de l'este, i, bueno, a la música, a la gent. N'hi ha molts xistes internos, pense jo, n'hi ha molta, o sea, n'hi ha com detallets, molts detallets, perquè m'agradava fer, pues, això, que tinguera moltes cosetes on te pogueres fixar en diferents moments i que cada un que pugui treure les seves lectures.
1: Joaco Palomar és un artista que ja té petjada a Sant Andreu de la Barca, com per exemple amb la geganta de l'agrupació jove La Perla, la primera geganta queer del Baix Llobregat. També ha participat en altres exposicions col·lectives, com la de Desviars, que es va inaugurar fa poc a la biblioteca Aigües Toses. Hem preguntat a l'artista si es sent més còmode o què és més complicat, fer un cartell de Festa Major o d'altres disciplines artístiques, com per exemple la geganta de La Perla.
6: Realment m'he sentit més jo en totes, perquè no, en cap moment m'han ficat unes directrius massa que digues no, o sigui, he sigut jo, he fet el que he volgut, ha sigut la meva proposta des del principi, no m'han dit, o sigui, no n'hi ha hagut cap cosa que em digueren no, tens que llevar això, no, he sigut llibre en qualsevol moment. Perquè és això, no, sempre intenta pensar per on va la cosa o per el treball a on on va dedicat, i intenta fer-ho amb la major sentint-me jo mateix i que entre dintre del treball. No sé, jo aquí no he tingut cap problema, sempre busque les formes de que siga meu, bàsicament.
1: I a partir d'ara el cartell de la Festa Major ja serà visible pels santandreuencs i per les santandreuenques. Joaco Palomar ho té força clar.
6: No sé, jo espero que les agradi. O sea, espero que es sentin representades tota la gent que puga dintre del cartell. Que siga algo que li es faça gràcia, que, no sé, és que sé que no se pot agradar a tot el món, però s'ha fet amb la intenció de que fora així.
1: Un cartell de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una festa major que també es viu de forma intensa per part dels artistes.
6: Pues no sé, és que és el moment de reunir-se amb la gent, és el moment de passar-ho bé, el moment de divertir-se, despedir, en Sant Andreu sobretot és de despedir l'estiu, o sigui, d'acomiadar l'estiu, i per això, no sé, és com molt molt guai, no sé com definir-lo, és molt, està molt guai.
1: El regidor de Cultura, Andreu Mitjans, també ha convidat a tothom que gaudeixi de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca del 4 al 7 de setembre.
5: Doncs això, primer que vagin de vacances, que disfrutin, que desconnectin, però que sàpiguen que quan tornin podran reconnectar amb Sant Andreu, amb això, omplint carrers, places, saludant a tothom, disfrutant amb la música, amb totes les activitats, de totes les edats, de tots els estils. Vull dir que estem convençuts que serà també una magnífica Festa Major.
1: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que ja escalfa motor, serà del 4 al 7 de setembre, amb les actuacions de Chenoa, Obús i també de diferents activitats per a tots els públics. També tindrem la Festa Major Petita, on dues entitats de Sant Andreu de la Barca, que celebren 10 anys, Castellers de la Troc i també els Ous de Drac, faran el pregó de la Festa Major Petita. La Festa Major comptarà també amb el pregó de la Societat El Casino. Les ones de Ràdio Sant Andreu han arribat fins a Àustria gràcies a un fenomen atmosfèric excepcional. Les ones de la ràdio han recorregut a 1.400 quilòmetres fins a arribar a la població de Leibnitz, a Àustria, on el diaxista Patrick Robic ha aconseguit captar l'emissora municipal gràcies a un episodi excepcional de propagació atmosfèrica conegut com a KPE esporàdica. El senyal de Ràdio Sant Andreu ha tornat a demostrar que en determinades condicions atmosfèriques pot arribar molt més enllà de la cobertura habitual. L'emissora municipal ha estat captada recentment en un poble, a Leibnitz, Àustria, prop de 1.400 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca gràcies a l'episodi de propagació radioelèctrica excepcional. L'autor de la recepció és el radioaficionat i diaxista Patrick Robic, que ha enviat a l'emissora municipal una gravació en format amb MP3 com a prova. En l'enregistrament es pot escoltar en claretat un fragment del programa informatiu L'InfoSap corresponent al 7 de juliol a les 8 del vespre. La captació es va produir coincidint amb unes condicions especialment favorables de propagació.
7: A través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimecres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, la 98.0 de la FM.
1: No és la primera vegada que el senyal de Ràdio Sant Andreu protagonitza una recepció d'aquestes característiques. El 9 de juny del 2022, l'emissora municipal ja va ser captada des de la ciutat d'Espoo, molt a prop de Helsinki, a Finlàndia, a prop de 3.000 quilòmetres de Sant Andreu de la Barca. Aquestes recepcions són possibles gràcies a un fenomen conegut com a capa E esporàdica. Durant determinats dies, sobretot els mesos de l'estiu, una capa ionitzada de l'atmosfera situada a uns 100 quilòmetres d'altitud reflecteix els senyals de ràdio en freqüència modulada, permetent que emissores locals puguin escoltar-se a distàncies de fins a 3.000 quilòmetres de distància. Un fenomen que és especialment apreciat per als practicants del diaxisme, una afició que consisteix a rastrejar, sintonitzar, identificar i escoltar emissores de ràdio allunyades del seu àmbit natural de cobertura. Els diaxistes aprofiten aquests episodis excepcionals de propagació per ampliar el nombre d'emissores captades i també intercanviar proves de recepció amb les diferents emissores. La nova captació des d'Àustria confirma una vegada més que fins i tot una emissora de proximitat com Ràdio Sant Andreu pot arribar en circumstàncies excepcionals a centenars o milers de quilòmetres de distància, convertint-se durant uns instants en una emissora internacional gràcies a la física de l'atmosfera. En aquesta ocasió ha estat per les ones que emet l'emissor de Ràdio Sant Andreu. Hem de recordar que avui en dia, i gràcies a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, es pot escoltar l'emissora municipal sense cap tipus d'interferència a través de l'streaming de la ràdio i, a més, emetre per tot el món. El fet excepcional de la notícia que us hem comentat avui fa referència a què han estat les ones de Ràdio Sant Andreu les que han arribat a 1.500 quilòmetres de distància.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cada any hi ha joves que, per diferents motius, abandonen els estudis abans d'hora. Alguns han perdut la seva motivació, d'altres han viscut situacions personals complicades o simplement necessiten un altre ritme d'aprenentatge. Pensant en ells, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca posa en marxa la segona edició del Reenganxa't, un programa de segones oportunitats que vol ajudar a recuperar la confiança, reemprendre el seu itinerari formatiu i també preparar els joves de cara al seu futur. Es tracta d'un projecte impulsat des de les escoles velles per les regidories d'Educació, Infància i Famílies i també Formació i Ocupació, que combina reforç acadèmic, acompanyament emocional i també la implicació de les famílies. Avui volem conèixer com funciona aquest programa, per això que ens acompanya José Antonio Peral, formador i coordinador del programa Reenganxa't. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: També ens acompanya Càndid Rodes, tècnic formador del Reenganxa't.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya Elena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infància i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Bé, volem parlar del Reenganxa't, segona edició aquest any. Fa un any justament presentàvem la primera edició del Reenganxa't i abans de parlar del que és aquest programa fem valoració del primer any. Com valoreu aquest primer any?
1: Home, com a experiència pionera, que no tenim cap referència de resultats d'altres anys, nosaltres estem marca de la casa. Molt satisfets i profundament insatisfets. Molt satisfets perquè estem parlant d'una banda social, estem parlant d'un conjunt d'alumnes amb més o menys dificultats pedagògiques, emocionals, motivacionals, carències formatives, etcètera, etcètera, que realment és una tasca a llarg termini aconseguir resultats amb ells. Per tant, els resultats no han estat tan bons com nosaltres voldríem. Evidentment, nosaltres voldríem que els 15 haguessin assolit la totalitat dels objectius, digue'ns humils. Però, tenint en compte la dificultat d'aquest col·lectiu, doncs estem molt i molt satisfets amb els resultats que ja hem obtingut i els que esperem obtenir al llarg del segon any de la nostra iniciativa.
0: Parlem del Reenganxa't. Què és exactament el Reenganxa't?
1: El Reenganxa't és, com tu ho has definit, un programa de reinserció formativa de joves que no o no han assolit l'ESO o, una vegada han arribat a un grau mitjà, s'han adonat que no tenien les eines o el nivell acadèmic, motivacional, de maduresa, de responsabilitat, com per afrontar-ho amb garanties d'èxit. I nosaltres el que busquem precisament és això, amb la nostra acció formativa, no només els continguts acadèmics i el nivell de coneixements instrumentals, sinó sobretot treballar tota aquella vessant des d'emocional, motivacional, fins a tota la base de tècniques d'estudi, tècniques de lectoescriptura, etcètera, etcètera, per motivar-los a reprendre el seu itinerari formatiu.
0: Heu fet aquest primer any, heu finalitzat el curs el mes de juny?
1: Sí, el mes de maig.
0: El mes de maig. Hi ha itineraris d'un any o dos anys, després en parlarem.
1: Exacte.
0: Per tant, hi ha un dels alumnes que han començat aquest any que finalitzaran la segona edició que tindrem a partir de setembre.
1: Sí. A partir d'octubre, que després ja parlem de dates i de més. Mira, per fer-te un sinòptic massa generalitzat, estem parlant que dels 16 alumnes que hem pogut treballar d'una manera o una altra, doncs mira, 3 hi seran ja el primer any, ja han aprovat la prova d'accés i l'any que ve estarem amb un grau mitjà. Tenim entre 4 i 6 alumnes que faran l'itinerari de 2 anys, del qual ja en parlarem. Tenim 3 alumnes que encara estem per definir quin itinerari faran, no estaran a grau mitjà, potser van un segon any amb nosaltres, potser ja els veiem amb una maduresa com per poder cursar amb aprofitament, això sí, no només nominalment i que quedin que estan inscrits en un PFI, sinó que realment puguin cursar-ho amb aprofitament. I malauradament hi ha hagut 6 persones que pel seu nivell acadèmic, per situacions socials o directament patològiques, que escapaven al nostre àmbit d'influència, som molt ambiciosos però no som uns flipats, doncs malauradament no hem pogut aconseguir els objectius que volíem i no hem tingut la incidència que podríem haver tingut amb el seu itinerari.
0: Càndid i Elena, estem parlant del Reenganxa't i estem parlant d'un procés a poc a poc, de mica en mica i molt personalitzat. Cada alumne doncs té la seva història, no?
2: Sí, la veritat és que, bueno, ho has definit perfectament, o sigui, la nostra, una de les nostres senyes d'identitat ha de ser la paciència, perquè, bueno, pues el que ens hem trobat molt és el tema de falta d'hàbits d'estudi, d'hàbits de lectura, I això no, és una cosa que no es pot canviar d'un dia per l'altre, sinó és com diem nosaltres, pico i pala. És molta, insistir molt, la majoria de les vegades no obtenir resposta, o sigui que no, els alumnes no fan cas, i mica en mica anar canviant aquests comportaments.
0: Tot dintre de lo previst, o lo que teniu previst abans, no? De què es podeu trobar en aquestes situacions.
2: Sí que està previst, però no deixa de provocar-te de vegades certa impotència. El que sí que és veritat, pues això, que com ho tenim previst, doncs la impotència no pot amb nosaltres, i bueno, pues mica en mica intentem anar canviant.
1: Sí, penseu que qualsevol programa pedagògic que sigui molt ambiciós, però que de totes maneres sigui lo suficientment humil com per tocar de peus a terra, és que ha de tenir un leitmotiv. Lo más seguro es que ya veremos. Llavors, el desenvolupament personal, la influència que tingui una acció amb un alumne, el context com des de familiar fins a sociolaboral, fins a, en el cas que ens hem trobat, amb moltes etiquetes patologitzants. Clar, escapa a l'abast de qualsevol persona que sigui lo suficientment humil per comprendre que, per molt ambiciós que siguis, tu arribes on t'arribes i punt. Val? Llavors hem d'estar oberts sempre a tota aquesta evolució, que mai serà tan simple. Tu la pots intentar simplificar per quedar-te tu tranquil, però mai serà tan simple com per poder dir tu, escolta'm, pas 1, pas 2, pas 3 i aplicar-ho a tothom. No, això és ciència-ficció, pensament màgic.
0: Dèiem abans de que el reenganxa t'inclou o aplega a la regidoria de formació i ocupació i també la regidoria d'educació, infància i famílies. Avui tenim l'Helena Delofeu com a persona que forma part d'aquesta regidoria. El reenganxa't, com ho valoreu vosaltres, Helena?
3: Bé, doncs des d'Educació, Infants i Famílies creiem que el reenganxa't és un gran programa, que ha sigut un gran encert poder fer aquest canvi, aquesta transició, no?, cap a aquest programa. Jo crec que la gran virtut del reenganxa't és aquesta personalització, no?, aquesta atenció personalitzada cap a aquests joves que potser s'han trobat en situacions complicades que en el sistema reglat no han pogut, no?, desenvolupar-se de la seva millor manera, i a poder anar al reenganxa't han pogut, doncs, bueno, començar a buscar, no?, aquest potencial i poder guanyar aquesta autoestima i aquesta seguretat que els permetrà reinserir-se al món formatiu reglat, no?, que és un dels objectius. Llavors, des de la regidoria creiem que el fomentar noves oportunitats educatives és una de les claus de l'èxit educatiu, perquè no tothom és igual, no? Cadascú necessita les seves particularitats i el seu camí personalitzat, i per això creiem que el reenganxa't és un gran programa.
0: Potser a vegades voldríem que els resultats fossin més immediats, no?
1: Sí.
0: Però clar, tothom necessita el seu procés, i per tant, si us pregunto a vosaltres quin és el perfil dels alumnes que formen part del reenganxa't, segurament que en direu que si són 15 o 16 les places habituals de cada any, que són 15 o 16 perfils diferents, no?
1: Doncs sí, el que passa és que entre el blanc i el negre, i sense intentar que la nostra categorització amagui la complexitat absolutament individual, com tu dius, no? Que n'hi ha 16 participants, 16 perfils. Però sí que és veritat que els podríem agrupar amb persones amb un nivell acadèmic molt baix perquè els han anat passant de curs, o perquè, mira, no eren mals nanos, no feien nosa, i llavors a la part de darrere hi ha, doncs, llestos. Hi ha gent amb dificultats idiomàtiques, perquè hi ha gent que ens arriba amb nivells o de castellà i o català que els dificulta molt el seu desenvolupament formatiu. Evidentment tenim un grup cada vegada més gran, i això sí que donaria, no per un programa, per una sèrie a la ràdio, de què està passant perquè cada vegada tinguem més gent psicopatologitzada, amb tot de diagnòstics, etiquetes, etc, i cada vegada ens trobem que som molt més. I després, si et dic la veritat, a tot aquest ventall, que podríem continuar, perquè cada persona és un perfil, però aquests tres grups, hi ha un tret transversal, que és la manca de motivació. Una manca de motivació, que també n'hi ha hagut excepcions, eh? Estic pensant ja en algun alumne d'enguany que no tenia cap problema de motivació, eh? I així han anat de bé els resultats amb ella. Però sí que és veritat que hi ha una manca de motivació perquè no ens prenem el temps per donar-los motius. O sigui, ens prenem el temps per alliçonar, per dir has de, s'ha de, etc, etc. Però de la mateixa manera que a la majoria d'alumnes els demanem que estudiïn, però no ens prenem la molèstia de donar tècniques d'estudi, més enllà de quedar bé, un dia fem alguna coseta, mentalitat check, ja està fet. No, això és una constant que s'ha de repetir durant milers d'hores, val? Perquè comenci a calar. Doncs amb el tema de la motivació igual. Has de fer, està bé, s'ha d'estudiar, s'ha de... Bueno, però això s'ha de treballar, motivació ve de motiu. Val? I llavors, amb la

0: está la desconfianza, capas professionals i cap al sistema educatiu, i això és una feina també que, bueno, que s'està fent molt en reenganxa, d'intentar una mica canviar aquesta perspectiva de l'adult, que és el que imposa les normes i imposa tot sense demanar ni opinió als alumnes, que són els protagonistes del reenganxa. I bueno, és una cosa, com abans et deia, que la impotència marca una mica el tema dels saben substants lents. En aquest sentit sí que ens hem trobat molt ràpid el vincle dels alumnes amb els professionals. O sigui que és una... ens engresca aquest aspecte.
1: Que tot això ajuda a que l'engranatge funcioni, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Per una banda els alumnes, per l'altra banda, doncs vosaltres com a formadors... doncs que veieu doncs que de mica en mica aquests joves es van engrescant. Hem de recordar que està destinat a joves entre 16 i 20 anys, més o menys. Com localitzeu aquests joves, o com aquests joves arriben en aquest cas, apuntar-se al reenganxa? Us arriben a través de les escoles? Us arriben de forma individual, que poden escoltar una entrevista com avui estem fent aquí a la ràdio, o que els arribi doncs el programa doncs a l'escola? Com us arriben?
2: Bueno, ens arriben de, digue-li, de tot arreu, perquè ens arriben de derivacions d'altres departaments de l'Ajuntament, des del Pla d'Entorn fins a educadors o assistents o assistentes socials. Ens arriben dels equips psicopedagògics dels instituts, però sí que és veritat que un fenomen que ja passa molt sovint, i a d'altres programes, el boca-orella. Boca-orella. Primers, o sigui, molta de la gent nova que ens està arribant enguany, a part de les derivacions, és que han tingut algú que ha fet l'acció, els hi sembla bé, pares que parlen entre ells, etc etc, i miren de derivar-los al reenganxat.
1: Aquí, Helena, segurament que també hi ha una part important des del servei d'orientació d'àmbit comunitari, no?, a l'hora de buscar aquests alumnes per després que s'apuntin al reenganxa't.
3: Exacte, sí. Jo volia afegir que els joves, com bé deia el José Antonio Peral, arriben tant a través dels centres educatius, dels instituts, o bé, sobretot això, quan arriben a l'Ajuntament i són atesos o bé per la UME a nivell de família, o després o venen potser a mi directament al que és el SOAC, el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, on fem aquesta detecció, no?, de joves que potser acaben d'arribar al municipi, o persones que volen continuar estudiant i van deixar els estudis en el seu dia, o a través de les comissions que tenim del propi Pla Educatiu d'Entorn, com podria ser la comissió d'absentisme o la comissió d'abandonament escolar prematur, i bé, com deia, a través de les companyes, no?, de serveis socials o així. Podem dir que a nivell de municipi estem començant a fer molta xarxa i molta interrelació i molta comunicació entre els diferents professionals que treballem al voltant d'infants i joves, i això nutreix, no?, i facilita doncs aquesta detecció precoç de joves que podrien ser susceptibles de ser derivats al reenganxat.
1: Important també, no només amb els alumnes, sinó també amb les famílies. És un dels punts importants del reenganxa't. No només feu aquestes tutories amb els alumnes, sinó també amb la família. Això és importantíssim.
2: És absolutament
1: perquè
2: clar.
1: Perquè són els que poden ajudar a continuar motivant aquest jove, no?
2: Home, potser dels trilions de frases que hem pogut arribar a dir enguany a alumnes i famílies, potser el top one per reiteració estaria la de... si vosaltres no agafeu, si vosaltres deixeu anar la tovallola, nosaltres no podem ni agafar-la. O sigui, anem a pams. Nosaltres ens considerem bons professionals, però clar, no som mags. Nosaltres tenim molta incidència sobre els alumnes perquè estem un seguit d'hores amb ells, però arribem allà on el context familiar, formatiu, socioeconòmic ens permeti arribar. O sigui, que ens creiem molt la nostra professió, no ens ha de fer delirar amb que nosaltres estem per sobre del bé i del mal, i la nostra acció ja arreglarà absolutament res. Llavors, en aquest sentit, potser la segona frase més repetida potser seria la de aquí o canvia tothom o no canvia ningú. Els alumnes han d'esforçar-se, fer autocrítica i tenir voluntat d'aprendre i canviar les seves, des de a nivell cognitiu, emocional i conductual. Els professors i professionals, evidentment, hem d'aprendre, hem de canviar i hem d'esforçar-nos per, amb una classe que tenim 16 nivells diferents, que els més avançats no s'avorreixen i els que estan una mica a la cua, sigui per raons lingüístiques, acadèmiques, cognitives, les que siguin,

0: no s'estressin i puguin seguir. Llavors nosaltres hem de fer un esforç sobrehumà. Mal? Ho tenim clar. Llavors, evidentment, la tercera pota, aquesta, digue-li, microcomunitat educativa, estan els professors, estan els alumnes, estan les famílies. També s'han d'esforçar, també han de fer autocrítica, també han d'aprendre noves maneres i també han d'aprendre a implementar-les.
1: En què consisteixen aquestes sessions de lideratge familiar i quina resposta heu trobat en aquest primer any dels pares, mares?
0: A veure, nosaltres, en general, Sant Tornem-hi, estem fent sobregeneralitzacions i en casos per tot, però ens trobem pares molt compromesos, molt preocupats i fins al punt de que estan tan preocupats que no s'ocupen. O s'ocupen de maneres que no funcionen. Però llavors el que ens hem trobat és una fam de solucions. Ara, també, molt sovint, amb una mentalitat de... quin és el botó que s'ha de pitjar, què s'ha de fer, quin reel d'Instagram m'explicarà la solució màgica, etc, etc. I, evidentment, les coses no funcionen així. Llavors, nosaltres treballem, d'una banda, de la mateixa manera que amb alumnes, treballem continguts instrumentals, acadèmics, i després tenim tutories personals, val? Que tant el Càndid com jo fem cada setmana, mirem de, però com a mínim una cada 15 dies, amb els líders familiars fem absolutament el mateix. Enguany hem mirat, encara que ho estem mirant d'adaptar-ho per millorar el resultat, volíem fer 3 mòduls capacitadors en gestió emocional, lideratge familiar i comunicació eficient amb adolescents, i després tenir tutories de seguiment amb aquests líders familiars, sigui pare, sigui mare, sigui persona de referència, cada 15 dies per veure com s'estan implementant aquests aprenentatges. La clau és el tema del lideratge familiar. Val, això ja donaria també per 4 programes, no? Però no passar del blanc al negre. O sigui, no és o bronca o permissivitat, no és empatia o assertivitat, no, res és o, tot és i. I nosaltres volem acompanyar a les mares, pares i tutors amb aquest camí, perquè evidentment ells tenen les ganes i nosaltres tenim el mètode i l'experiència professional. Podem fer molt bon equip.
1: Com és el dia a dia, Càndid? A part de matemàtiques, llengües, també es treballa aquesta gestió emocional, habilitats personals, com ara estava comentant José Antonio Peral, però com és el dia a dia? Bueno, perquè jo... no sé si l'objectiu final és sí o sí que arribin a accedir a les proves d'accés als cicles formatius.
2: Bueno, sí, per començar vull fer una diferenciació. Jo treballo las competencias principales y José Antonio trabaja las habilidades transversales. Llavors, yo no me centro en el tema de las emociones, sí que las trabajan de manera más transversal. Mm-hmm. Y bueno, pues el día a día es... bueno, és complicat perquè, pel que deia José Antonio, s'han de fer una mica malabarismes perquè tenim molts nivells diferents d'aprenentatge i bueno, pues intentar adaptar-nos, intentar treballar el més col·laborativament possible, intentar subministrar-los eines per, com ha dit molt bé José Antonio, no perquè aprovin només les proves d'accés al grau mig, sinó perquè es puguin desenvolupar bé, tant si segueixen el seu itinerari formatiu com si no, ¿vale? O sigui, això és independent del que fem i bueno, pues busquem una reinserció formativa real dels alumnes.
1: Aquest, Elena, seria el gran objectiu, no?
3: Sí, exactament, la idea és que aquests alumnes puguin participar i gaudir d'aquest programa que els permeti dotar-los d'aquestes eines necessàries perquè els serveixin al llarg de tota la vida, no només per continuar estudiant, que seria el gran objectiu, no? Sinó que són eines per tota la vida.
1: Cada alumne té el seu pla individualitzat.
0: Sí.
1: Tracteu cada alumne de forma individual.
0: Això és absolutament...
1: Tot i que a classe, evidentment, estan tots.
0: Les tutories individuals, els plans d'acció formativa individuals, això és el 100% així. Tot el tema formatiu en format aula grupal, doncs, evidentment, hem de fer. I, de fer, adaptar-nos amb uns, però dintre del que marquen les dinàmiques de grup, etc, etc. Però sí, sobretot a les tutories i al treball tutorial amb famílies, evidentment, és un tratge a mida.
1: Això complica encara més, no, Elena? El fet d'aquest tracte individual, no?, que que tenen en cada alumne, no?
3: Sí, exacte. Podem dir que és la gran complexitat del programa, però és la gran sort que tenen totes les persones que participen al programa.
1: Abans, José Antonio Peral destacava la professionalitat en aquest cas dels desformadors, però hi ha aquest afegit que afegeix aquesta complicació. Vull dir, encara té molt més mèrit la feina que vosaltres feu, no?
0: Home, mèrit i dificultat. I això es tradueix amb ambició, que l'hem de controlar de tant en tant. Perquè l'ambició, la motivació, fins i tot la militància nostra, perquè nosaltres no treballem a l'ensenyament, nosaltres militem a l'ensenyament. Doncs, com tot, si la dosi és excessiva, també pot ser contraproduent. La diferència entre una medicina i un verí és la dosi. Val? Llavors, de vegades, la nostra ambició doncs l'hem de controlar pel tema de dir, ei, espera, que estem nosaltres al servei del seu desenvolupament, no el seu desenvolupament al servei dels nostres resultats. Sembla una perogrullada, però de vegades costa.
1: Quantes hores són cada any?
0: Doncs estem parlant de, en total, 995 hores lectives en guany, de les quals estem parlant de 420 que es dedicarien a la capacitació bàsica, que és el reialme del Càndid. Aquí estem parlant d'aquelles habilitats acadèmiques bàsiques que els permetran, en un any o dos, poder preparar les proves d'accés a grau mitjà i poder-les, evidentment, aprovar. Una segona assignatura que tenim és, li diem habilitats personals, estem parlant de 112 hores, més o menys, i aquí treballem tot aquest tema que hem parlat, des de gestió emocional, comunicació eficient, motivació, plans d'estudi, etc etc. I després, el resultat final, la guinda del pastel d'aquest projecte seria que en un any o dos, depenent del perfil de l'alumne, es puguin presentar a les proves d'accés a grau mitjà, aprovar-les, i l'any següent o a dos anys vista reprenen el seu itinerari formatiu amb un grau mitjà de formació professional.
1: 16 alumnes el primer any, aproximadament.
0: Heu arribat a tenir
1: 16 alumnes. De cara a aquest segon any del Reenganxa't, que arrencarà al setembre, en aquests moments esteu en període d'inscripcions?
0: Sí.
1: Com es poden fer? Quantes places hi ha disponibles?
0: Doncs mira, de moment que tinguem absolutament adjudicades, estem parlant de 8 persones que començaran amb l'itinerari 1, segur que 4 persones que faran el segon any del seu itinerari 2. O sigui que l'objectiu és que enguany, al mes de maig, ja es puguin presentar a les proves d'accés. Ja tenim 12 places. És veritat que tenim 3 persones que hem d'acabar de mirar a veure com ha quedat la seva preinscripció del PFI, fer una reflexió final si realment ja estan preparats per afrontar amb un mínim de garanties d'èxit aquest PFI o no, o els hi convé fer un segon any amb nosaltres, o sigui que estem parlant que ja gairebé estem omplerts per l'any que ve.
1: Inscripcions a Escoles Velles?
0: A Escoles Velles, trucar, potser també poden trucar a l'Helena, no hi haurà tanto monta, mal? Però jo crec que el més senzill és això, trucar a Escoles Velles, demanar pel programa Reenganxa't i un professional o l'altre l'atendrà.
1: Sigui d'on sigui, el lloc és el mateix, eh?
0: Sí, acabem on t'acabem.
1: Abans de finalitzar aquesta entrevista, avui parlant àmpliament del programa del Reenganxa't, dos preguntes. La primera, abans coneixíem el programa del PFI, ara tenim el Reenganxa't. Similituds, diferències?
0: Doncs escolta'm, la idea d'aquest Reenganxa neix d'una experiència meravellosa i exasperantment llarga de 20 anys fent el PFI amb tots els noms que a algú se li ha acudit donar-li, programa de garantia social,
1: PQPI,
0: etc etc. Cada vegada que algú s'avorria, doncs inventava una nova nomenclatura, no? I, bueno, doncs hi havia moltes coses que ens agradaven, havia moltes coses que no ens feien el pes, que o eren estèrils o fins i tot directament contraproduents, i llavors d'aquesta experiència de 20 anys, doncs finalment hem pogut donar-li cos amb aquest Reenganxa't, i no només donar-li cos, perquè el cos ja estava donat des de feia anys, fins i tot, miracle de miracles, se'ns ha fet cas. No sé com es van alinear els astres, però va passar. I llavors, quina és la diferència principal? Primer, el PFI és un programa formatiu, de formació reglada, vull dir, no, formatiu és tot, formació reglada. Mentre que el Reenganxa't, al ser una iniciativa municipal, no és formació reglada. Aquesta seria la primera diferència. Segona, el PFI és d'un any. Nosaltres fem un o dos anys en funció del perfil de l'alumne. Clar, no ofereix un títol reglat per no ser reglat, de formació reglada. Tindrà, evidentment, un títol de nominalitat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, però no és un títol reglat. I, sobretot, la principal diferència és que el PFI, si tu te'n recordes, el PFI era capacitació bàsica, que se li deia formació bàsica, hi havia la part d'habilitats transversals que nosaltres ens inventaven, i després estava la formació professional, perquè els PFIs estaven molt dirigits amb una utopia que deia que nens de 16 anys es podien reinsertar al mercat laboral. Ara ja podem riure sense embats de dir en quin món vivien, no? I llavors nosaltres hem substituït aquesta assignatura de formació bàsica per la tercera assignatura, que és preparació per a les proves d'accés a grau mitjà. Aquest seria el principal canvi.
1: Per tant, un programa més adaptat a les necessitats reals.
0: El que nosaltres, evidentment, nosaltres hem de subratllar la nostra subjectivitat i fal·libilitat, que ens podem equivocar en el nostre diagnòstic. Ara, és un diagnòstic després de 22 anys d'experiència i lluitant perquè s'imposi contra el que estava establert, la inèrcia de fer el que toca, el que tothom fa, etcètera, etcètera. O sigui que no direm que és la solució màgica a res, perquè no n'hi ha, però com a mínim creiem que s'adapta molt més. I és un programa que està viu, està fent. O sigui, t'has comentat amb el tema de famílies que enguany volíem fer 3 mòduls formatius. Li estem donant voltes, a veure com ho acabem de pamar de cara enguany. Val? Potser ho canviem una miqueta. Tenim un indicador d'èxit que el primer any no ens plantejàvem, però nosaltres era grau mitjà en 1 o 2 anys. És que estem veient realment que hi ha alumnes que porten un dèficit acadèmic, formatiu, psicopatològic, psicopedagògic, etc, que fins i tot ens obre la porta a dir, escolta'm, 2 anys amb nosaltres, però el segon no preparen prova d'accés, i de cara al tercer ja tenen els hàbits d'estudi, el nivell acadèmic, les ganes, la motivació com per cursar, i amb aprofitament real, no que estiguin apuntadets i quedem la mar de bé nosaltres, i que puguin cursar realment amb aprofitament un PFI. O sigui que és un programa que està viu, i per sort no tenim cap límit, digue-li orgànic, digue-li de normatives, digue-li de departaments, de què sé jo, i el podem anar adaptant al que nosaltres veiem que la realitat ens demani.
1: José Antonio, Càndid i Helena, una última pregunta. Si haguéssiu de convèncer un jove que ha perdut la il·lusió, que no està prou motivat perquè s'apunti al reenganxat, què li diríeu? Qui comença dels tres?
2: Començo jo mateix. Bueno, Càndid. Pues jo el que li diria és que sé que la seva trajectòria educativa ha estat complicada i de vegades s'ha sentit molt, molt sol, però que al reenganxat es trobarà algú que estarà amb ell, que l'acompanyarà, sobretot que no li imposarà res, que li deixarà prendre les seves pròpies decisions i que el respectarà la seva opinió. I això, que també amb el tema de la família, que l'acompanyarem en tot el que necessiti.
3: Estic totalment d'acord amb el que deia el Càndid. Jo li afegiria que hi ha un recurs on hi té un lloc, no? on serà rebut, on serà acollit, on se l'espera, no? Perquè pugui gaudir d'aquesta trajectòria, i que malgrat la seva experiència, com deia el Càndid, no ha sigut del tot satisfactòria fins al dia d'avui, ho pot ser el dia de demà, no? I posant-hi els recursos i l'atenció necessària ho podrà ser.
0: Jo afegiria que una cosa és els resultats que has aconseguit fins ara, i una altra cosa és el que tu ets. Llavors, el que tu ets més les metodologies apropiades et convertiran en... milloraran moltíssim com a persona, com a professional i fins i tot com a ciutadà, que aquesta seria una altra vessant. I res, dir-li, escolta'm, la societat t'ha fallat, a part del que tu has posat de la teva part, perquè nosaltres apel·lem molt a la responsabilitat individual, val? Però li diria, la societat t'ha fallat de dues vegades. O perquè no t'ha recolzat tot el que necessitaves, o perquè no t'ha exigit tot el que et mereixies que t'exigissin, perquè tu de tonto no tens un pèl. Val? I hem caigut en una banda o l'altra. Val? O no recolzo suficient, o, pobret meu, no li demanem més. Doncs escolta'm, si vols, jo animaria els joves, si vols un puesto on et recolzarem com mai t'ha recolzat mai, però també t'exigirem com mai t'ha exigit ningú, escolta'm, vine al Reenganxa't, que t'esperem.
1: Doncs jo crec que hi ha prou motivació amb les vostres respostes a aquesta última pregunta. Avui parlant del Reenganxa't, José Antonio Peral, formador, coordinador del programa, gràcies per acompanyar-nos.
0: A tu, Jordi, com sempre.
1: A Càndid Rodes, també tècnic formador del Reenganxa't, també gràcies per acompanyar-nos avui.
2: De res.
1: I també l'Helena Delofeu, orientadora comunitària del Pla Educatiu d'Entorn del Departament d'Educació, Infants i Famílies de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, també del Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari, que també forma part del el Reenganxa't. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies a tu.
1: Gràcies als tres i ànims de cara a la segona edició del Reenganxa't a Sant Andreu de la Barca.
0: A tu, Jordi.
3: Merci.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I continuen les activitats per als joves de Sant Andreu de la Barca aquest divendres. Pool Party a les instal·lacions de Can Salvi, a la piscina de Can Salvi. En té més detalls Joel Carrascó.
2: La piscina municipal de Can Salvi es convertirà el proper 24 de juliol en l'escenari d'una pool party nocturna adreçat al jovent de Sant Andreu de la Barca. L'activitat, que es durà a terme des de les 8 a les 12 de la nit, combinarà bany, música i bon ambient en un entorn segur i dinamitzat amb una sessió musical a càrrec del DJ B. La iniciativa impulsada des de la regidoria de joventut és gratuïta i està pensada per a joves d'entre 14 i 29 anys. Javier Romero, regidor d'aquest departament, ens explica més detalls.
3: Doncs la Pool Party és una de les activitats que repartim en aquest programa de Sabarca Fest. És la segona edició i es tracta d'una activitat lúdica a la piscina de Can Salvi en horari nocturn. Comença quan l'horari habitual de piscina finalitza, a les 8, i s'allargarà fins a les 12 de la nit.
2: Què s'ha decidit apostar per una activitat així en ple estiu?
3: Bé, perquè, bueno, com tots sabem, l'estiu és època de calor i, de fet, cada any les temperatures pugen més i, per tant, poder aprofitar espais de refugis climàtics per poder fer activitats, doncs, és la millor de les coalicions, no? I en aquest sentit, la regidoria de joventut, la regidoria d'esports, col·laboren per cedir aquest espai, doncs, per fer una activitat refrescant alhora que, doncs, juvenil.
2: Quin perfil de joves creu que hi aniran o quin perfil està adreçat?
3: Està adreçat a qualsevol jove a partir dels 14 anys, que la inscripció és gratuïta, només cal fer una inscripció prèvia per qüestions de gestió de l'aforament a través de la nostra web. I bé, com dic, és adreçat a tots els joves que vulguin gaudir d'aquesta activitat musical, però també refrescant.
2: En aquest sentit, la música també serà una de les protagonistes amb una sessió del DJ B. Quin ambient voleu crear durant aquesta nit? Un ambient que m'imagino que s'apropa més a una festa que no passa un ambient de piscina normal.
3: Clar, potenciem aquest format amb la sessió de DJ B, que és un jove DJ de la ciutat que col·labora moltíssim amb nosaltres i que ho fa espectacular, i el que busquem és, doncs, això, que no sigui només una estona a la piscina allà, sinó convertir-ho, doncs, en una festa d'estiu.
2: L'activitat és totalment gratuïta, però cal inscripció. Sí. Com es poden apuntar els interessats i què els recomaneu per no quedar-se sense places?
3: Doncs a la web de santandreujove.cat, així com en el nostre Instagram, trobaran l'enllaç per poder fer la inscripció. Recomanem que es faci, doncs, amb temps, perquè ja l'any passat va funcionar molt bé i esperem, doncs, ampliar la participació aquest any, i per tant és possible que per qüestions d'aforament de la piscina, com dic, doncs algú es pugui quedar sense plaça. Per tant, quan abans realitzin la inscripció, millor.
2: Què recomanes com a regidor de joventut que la gent es porti en aquesta festa, a part de, m'imagino, que banyador?
3: Evidentment, banyador, sí, tovalloles, xancletes, ganes de passar-s'ho bé. És un espai per compartir amb les amistats. Hi haurà servei de barra a càrrec del restaurant de Can Salvi, i per tant, només cal, doncs, doncs això, crema solar no, perquè serà en una nocturn.
2: Aquesta activitat ja no és el primer cop que es fa, per tant es consolida la programació de Sant Andreu de la Barca. Per què funciona tan bé i, sobretot, si serà una activitat que l'anirem veient i que serà ja tradició?
3: Doncs sí, jo crec que és una activitat que arriba per quedar-se. Ja ens ho han demanat joves en espais participatius com les jornades Parlem. En aquest cas va ser una proposta de la jornada de l'any passat, de 2025. I el que busquem sempre amb aquest tipus d'activitats del programa del Sabarca Fest és dotar el calendari actiu d'activitats divers. Sé que, o sabem, que els joves, doncs, ens demanen molt espais d'oci, no? Però els espais d'oci no sempre són una festa amb un escenari, no? Sinó que es pot transformar en diversos espais, en diferents modalitats, i en aquest sentit, doncs, portar la festa a la piscina és quelcom, doncs, atractiu, pensem, no? I per això, doncs, a partir d'ara ben segur quedarà sempre pel calendari de les activitats de joventut.
2: Què li diries per un jove que la primera festa se la va perdre l'any passat, que aquest any ara té l'oportunitat de venir? Què li diries perquè encara dubta per apuntar-se, perquè s'apunti?
3: Pues que no s'ho pot pensar, que és un planazo, la veritat. A mi em sembla un pla genial poder estar amb els teus amics de nit a la piscina de Can Salvi, que pocs cops passa, no? I que és una activitat gratuïta. al marge dels abonaments de piscina. Per tant, que nosaltres obrim les portes a que el jovent s'ho pugui passar bé i que serà l'última activitat del programa de Sabar Cafés, per tant, el tancament perfecte per aquest programa.
2: Una proposta d'oci juvenil gratuïta amb bany nocturn i DJ per a joves en el marc de la programació del Sabar Cafés.
1: El Sabar Cafés, que finalitza les seves activitats aquest divendres amb aquesta pool party a la piscina de Can Salvi. Serà aquest divendres a partir de les 8 de la tarda i fins a les 12 de la nit.

0: mesos, cosa que ens encanta, i també han vingut acompanyats del seu entrenador, del Javier, que esperem que segueixi molts anys al capdavant del Genoins, o potser el Frank o el Víctor algun dia et poden substituir com a entrenador. Jo es veig amb els valors adients, eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs Frank, Víctor, Javier, Damaris, gràcies per acompanyar-nos.
1: Muchas gracias.
2: Gracias.
3: Gracias.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'estiu és temps de vacances, però també una oportunitat perquè els més joves puguin continuar aprenent i fer noves amistats i gaudint d'activitats de lleure de qualitat. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha preparat una nova edició de l'Agost Jove, un programa adreçat a nois i noies entre 12 i 17 anys i es desenvoluparà del 3 al 28 d'agost. Ens acompanya avui el regidor de Joventut a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, per parlar d'aquest Agost Jove. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
1: Bé, moltes activitats que s'han programat des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca adreçada al joves, com dèiem, joves entre 12 i 17 anys i al mes d'agost. En quins objectius?
2: Doncs primer de tot per poder oferir un espai de lleure i d'aprenentatge per aquests joves de la nostra ciutat durant aquest mes d'agost, com dius, doncs perquè entenem que les situacions també són molt diverses i probablement no totes les famílies marxin tot l'agost de vacances, i doncs perquè els joves tinguin l'oportunitat de fer activitats diverses, hem preparat aquest Agost Jove, que és la primera edició d'Agost Jove que portem a terme i que, com dius, està adreçat per joves de 12 a 17 anys.
1: Hem de recordar que les inscripcions s'han de realitzar del 20 al 24 de juliol per començar aquestes activitats.
2: Exacte, és per això que avui parlem d'aquest tema. Aquestes inscripcions s'han de realitzar a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en horari de matins i seran inscripcions setmanals. D'acord? Les joves es podran apuntar a tota una setmana, que seran setmanes temàtiques amb activitats diverses, però sempre sobre un mateix eix central, com pot ser les xarxes socials, activitats esportives i de promoció de la salut, de treball per la sostenibilitat i cura de la natura... temes també de cultura gaming, i bé, el que busquem és això, que els joves no només tinguin aquesta opció, sinó que siguin opcions temàtiques, perquè llavors puguin apuntar-se a les que més els interessin.
1: Heu buscat una franja d'edat, com dèiem, dels 12 als 17 anys, una franja d'edat on potser no hi ha tanta oferta, no?
2: Sí, bueno, clar, és que al final, no sé, em fa l'efecte que hi ha molts casals infantils, no?, pels nostres infants d'edats escolars, i també, doncs, de vegades l'espai públic està també molt enfocat als nostres infants, amb els parcs infantils que estem renovant perquè puguin gaudir-los, però pels joves, a l'estiu... Doncs Sant Andreu doncs encara té molt marge de millora, no? M'imagino els joves doncs buscant la manera d'estar en una piscina per combatre aquest calor infernal que estem tenint, o poques oportunitats més tenen, no? Fora de la seva habitació i el seu ordinador. I el que busquem és això, espais on sociabilitzin i que també puguin estar fresquets i que puguin desenvolupar-se en els seus interessos.
1: I a més, són activitats amb valors, no? Per exemple, hi ha activitats amb valors per aconseguir doncs hàbits saludables, per tant, amb la salut, l'esport, i sobretot també es vol tractar és la convivència, no?, entre els joves.
2: Totalment. O sigui, el que busquem és que

0: a través d'aquestes activitats, com dic, els joves es relacionin, s'integrin en el grup i puguin trobar noves amistats. Sempre és més fàcil trobar amistats amb aquelles persones amb qui comparteixes inquietuds i interessos, i per tant aquestes setmanes temàtiques doncs van perfecte.
1: Un programa, en aquest cas, impulsat des de la regidoria de joventut, que s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquestes activitats?
0: Doncs s'ha tingut en compte, com comento, temàtiques que puguin ser d'interès pels joves, que sigui també amb un cost assequible per les famílies. Comentar que cada setmana d'aquest agost jove tindrà un cost de 20 euros per persona, d'acord? I com deia abans, perquè aprofito per remarcar-ho, les inscripcions són setmanals, i si un jove vol fer més d'una setmana, es tindrà en compte si ja ha fet alguna anterior per obrir l'oportunitat a que el màxim nombre de joves puguin participar, però que si hi ha places disponibles, doncs podran tornar a repetir.
1: Activitats que es donen a terme de dilluns a divendres?
0: Exacte, en horari de 9:30 a 1:30.
1: El lloc serà l'Espai Jove o serà en diferents indrets?
0: És la idea. L'Espai Jove serà el punt central, el punt de crida on ens trobarem cada matí, però bé, doncs si estem parlant doncs de la setmana de l'esport, doncs visitarem diferents equipaments esportius, anirem visitant la piscina, anirem visitant parcs i jardins del municipi o altres equipaments municipals, però serà el punt referència, serà l'Espai Jove de la Biblioteca Municipal.
1: Doncs l'agost jove, diferents activitats, el programa complet el sabrem aviat. D'aquest agost jove, recordeu que les inscripcions s'han de fer del 20 al 24 de juliol. Entenem, inscripcions que es poden realitzar a través de la pàgina web del sabarca.cat.
0: S'ha de fer presencialment a l'Ajuntament en horari de matins, d'acord, per agafar totes les dades. I bé, el que bé, bueno, m'aprofito per animar a tots els nostres joves de la ciutat a que s'inscriguin, perquè el que volem és, doncs, això, oferir activitats de seu interès en aquests mesos que poden ser molt divertits, però també alhora en ocasions una mica avorridets.
1: I sobretot fomentar aquests valors que abans comentàvem, i sobretot la convivència entre els i les joves de Sant Andreu de la Barca amb aquest agost jove, recordem que serà durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, per tant pràcticament el mes sencer. Javi Romero, regidor de joventut, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest agost jove, i en seguirem parlant.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa, la d'avui dimecres, dia 22 de juliol. Tornem aquest dijous amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts a l'última setmana d'aquesta temporada de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Elena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els ha portat a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura. Com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tant.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No, a
2: sí,
0: mi
2: sí,
0: molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Cert.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies. Jo no sabria per on començar, però no ho farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic, i uns mesos després de parlar-ne, i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat. Així que, de moment, no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina, que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, eh? Però som egoistes els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar-te'n d'ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions de persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Aviam si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Parlar, sí, exacte, sorpresa. Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de memes i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre en la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos dut l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El mundial de futbol més llarg de la història ja ha baixat el teló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un mundial, i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambo Dilanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com a Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot d'Ebola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut. Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest Mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambo Dilanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada a Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famós el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens hi endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu, Pere Sánchez i Carles Valls.
1: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
2: Bueno, has posat Keisio. A mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés ja.
1: A vegades s'accedeix, potser, en treure coses. Però bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'arc, de que si...
0: Les obres han de tornar.
1: Han de tornar o no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, doncs mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món també les reclamaran els d'Aragó. M'ho pregunto, no sé. Ho deixo aquí.
3: Que se dirigen donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres, por si acaso me perdiera.
0: Per què parlem d'art avui, Carles?
2: Doncs parlarem d'art perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
0: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem, em sembla ja, a Pere Sánchez, per una temporada més haver posat banda sonora als temes principals de Valors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació.
4: Percepción de la perfección. La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça, gràcies.
5: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
4: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlarem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més acaba de publicar Les pintures de Xixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant, doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara, o depèn de si parlem de Xixena o del British Museum?
5: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Xixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Xixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament o com a mínim durant bona part del segle XX dues comunitats autònomes i també per la relació que han mantingut sobretot en els darrers anys, arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas. I és evident que la manera com s'ha tancat el cas o com estem en vies de tancar-lo és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució. Perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la franja, que no, és un altre procés judicial, en aquest cas, tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre-Montsó, i per tant aquí no estem parlant d'una restitució.
4: Uh-huh.
7: En tot cas, en aquesta línia era una pregunta per escalfar. Com citàvem al principi, el Museu de Mataró és un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, dèiem, expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil. Era expedient 26-19, Art en Dipòsit, Mataró, 1936-2023. És encara una línia que fa una certa basarda a abordar, Anna, aquest tema d'aquestes obres, doncs, que no són d'aquí, les ensenya en aquest moment i, per tant, no? Sempre hi ha una forta nebulosa. Fa por encara abordar aquest tema des de la museologia?
8: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet. Ves que por ha fet com una certa mandra o ha patit de poca atenció, diguem-ho així. Però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, doncs, d'aquestes peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas, a Mataró, era un dipòsit molt gran. Era, de fet, és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, d'un volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies, eh? Vull dir que és una cosa... Bueno, o sigui, no tots són grans obres d'art ni molt menys de primera fila categoria, perquè també hi ha mobiliari, també va, moltes coses. Però és veritat que era un fons molt gran i molt important i aquí, evidentment, es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la que vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, ara a hores d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses, i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i, per tant, se la coneixia. L'altra era els arxius del Museu Arqueològic, en un lloc on s'hi podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiava, traia la informació que volia, però, diguéssim, no s'avançava massa amb això. Tot el que realment, fins que no vam descobrir aquestes dues actes, també no va ser el moment de dir, va, doncs, posem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dipòsits per posar-ho en primera fila, ni sí ni no. O sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, però no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia dingú del Ministeri. Això són dipòsits del Ministeri. En realitat, tampoc venia dingú del Ministeri mai a dir-te que tenim aquestes peces i que són dipòsits i, per tant, periòdicament ho revisem, ho estem estudiant. O sigui, era com un... Bueno, com un cert allò... estat així als llims, per dir-ho alguna cosa, d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus. I que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina. Vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació, que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
7: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
5: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés i em refereixo en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució. I, per tant, jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable. Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensa que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN, exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco. Tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més perquè encara s'ha de fer molta feina, eh? Per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim promoguda per l'Anna o altres que s'han fet en altres museus, ara per exemple n'hi ha un al Manac sobre temes d'aquest tipus, encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap. jo ja he fet una proposta per fer-la i és això, és a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin. Però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos. És a dir, tot això no ha de servir per dir, ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No. Aquí no s'està dient això. I això ho hauríem de tenir clar com a premissa bàsica.
7: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-nos després d'això, com que ja has obert el meló. Si vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu?
8: Jo veig que realment s'ha de... No és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en un museu nacional, però que en un moment anat al lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn, i llavors, perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs, el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden, suposadament, no tornar a un... O sigui, saps? Sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs, poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els han donat un valor patrimonial i estan en un context d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, o, bueno, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser-ne propietaris, no, els seus contextos no les van poder reclamar, tot i que la intenció està documentat i el rastre, o sigui, el rastre, tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes doncs, peces tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, s'havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dir-ho així, perquè formessin part de museus que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això, jo és el que dic, els rastres hi van a ser. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minces, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no... Bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser, també reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes, i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagin d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs, aquesta legitimitat de propietaris.
7: Anava a dir que està clar que en termes internacionals hi ha una corrent, no?, que sembla que una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació a un rescabalament vinculat al colonialisme, no? I per tant que la premissa principal ha de ser aquesta. Entenc que tots dos hi pugeu peròs, no?, en aquesta qüestió, o no hi veieu una premissa clara de sí. Això, de forma general, ha de ser així, no, Albert?
5: Clar, perquè és que no tot és colonialisme. Nosaltres, per exemple, hi ha molts museus que no, del nostre país, de Catalunya, que no estan afectats per aquesta premissa colonial. I això no vol dir que és una... Aquesta és una línia que jo pretenc, diguéssim, explorar en els propers anys. Això no vol dir que no puguem aplicar, per exemple, als nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós. Això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé, perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies. No? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions, per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país. Hem de pensar si aquestes adquisicions es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no. És a dir, per exemple, la Junta de Museus era un instrument poderós, que tenia al darrere diners, que tenia al darrere la burgesia barcelonina que ostentava el poder a la ciutat, i aquesta gent, que a més tenien el poder cultural i una gran base cultural que no existia en aquestes parròquies del Pirineu, hem de veure si aquesta relació, aquestes transaccions comercials, que no ho oblidem, van ser legals, van ser absolutament legals. Hem de mirar-nos si des d'un punt de vista ètic aquestes relacions comercials que van establir-se van ser en base a una igualtat. Jo estic segur que moltes vegades no. Què vol dir això? Hem de restituir tot el patrimoni del Pirineu que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic, al Museu de Lleida, a les parròquies d'origen? No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extreure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
7: Anna, ara sí que hi ha el diàleg i el debat és obert.
8: Sí, sí, clar, jo estic bastant d'acord amb pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula, no, van extreure recursos patrimonials, sí, sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats en els països d'aquests d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és que a vegades si jo t'ho vull comprar, clar, però jo estic necessitat i per tant t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones, evidentment qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat del benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere. I, evidentment, quan parlem de restitució i colonització, tothom també està pensant en aquests valors, però clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vista diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals, no pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, bueno, jo potser sí, restituiria les pintures o les esglésies en tant que a hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no?, que s'estaven, bé, m'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha de darrere, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap als Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no? I les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar, no? Érem uns quants que érem els lletrats, no? Els il·lustrats, i els que fèiem aquesta feina. Vull dir que jo crec que a hores d'ara tot això és molt important que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, per dir-ho així, no? Cobrim aquests debats que en parlem, però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fonts molt concrets, o bueno, casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixen.
7: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert. I amb l'Anna Capella, llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat i fins la propera.
5: Gràcies a vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
9: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
10: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
0: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo, això.
10: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
0: I a quina intempèrie ens has portat?
10: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
0: Per què és especial i per què has volgut acabar secció, perquè és l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals, aquí?
10: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar, i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I, en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
0: I a més al Maresme, sí, una comarca que ens estimem molt, tant tu sí, i jo, t'he de dir que jo no coneixia aquest raconet de Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem dir?
10: Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils, per tant, és un lloc de pas, per molts motius, hem dit un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
0: Aquest és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
10: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
0: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no?, i representada. Expliquem una mica més aquest concepte, sí, que deies el refugi, sí, de l'aixopluc, sí, suposo que amb la capella, no?, també.
10: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI, lligada a Cabrils, i per buscar protecció davant de les epidèmies que hi havia en aquell moment. Pensa, la població que vivia en aquesta zona segles enrere, cada cop i volta podia veure's afectat per una epidèmia de tifus, de còlera, que no sabien per on venia, què passava, què havien de fer. I llavors pujaven a encomanar-se a un sant o en altres llocs amb una mare de Déu, a pregar, els mateixos gotxos sempre ho diuen, doneu-nos protecció, protegiu la nostra vila. Això tots els gotxos de tots els indrets parlen. Per tant, és un indret secular on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit, i aquesta protecció la buscaven en un sant, en una mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc d'on la gent venia a fer els aplecs, a pregar, a demanar, a deixar vots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
0: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
10: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies, eh? Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres, encara té la vella església dins del cementiri, no? Però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme, doncs van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc, tots els cementiris se'n van fora de les ciutats. I aquest seria també un exemple.
0: I aquí diu que els cementiris són terra sagrada.
10: Sí, en aquest sentit, m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada, que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no? Que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem, de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics. Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
0: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
10: sí,
0: tenen relació?
10: Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre... jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no?, que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se... tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat latent en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no?, amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
0: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
10: Ah, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que...
0: Acostumen a ser cementiris.
10: Sí, fins i tot existeix un llibre que es va reeditar fa uns anys de botànica funerària, i esmenta, tot i que els xipresos tenen moltes altres simbologies, no?, aquest caire, diríem que té el xiprer com d'espelma, no?, que és un arbre vertical, que és un arbre de fulla perenne, des d'un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova, per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre, això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, fa mirar cap al cel, i, doncs, és molt, molt reconfortant.
0: Doncs, escolta, ens quedem per aquí, fem un vol, no? A més, tenim ara mateix el luxe d'estar sols en aquest cementiri de Vilassar de Dalt, on contrasta molt aquest silenci, sí, sepulcral, sí, amb el so de la natura.
10: Sí, sí, sí, és un petit santuari natural, on el verd contrasta amb aquest cel lluent de juliol, que ens dona això, una pau, una calma, i em sembla que és la millor manera de tancar aquest cicle de santuaris naturals que tant m'ha agradat fer amb vosaltres.
0: Ha estat un plaer descobrir-los. Llàstima que ho hem hagut de fer la major part de la temporada de l'estudi. Avui ens ha tocat una mica l'aire, però marxem amb una bona llista de santuaris naturals per descobrir.
10: Ah, sí, sí. Això...
0: Bueno,
10: sempre penso que cal gaudir del que tenim més a prop i de tant en tant donar-se un regal i sortir a veure espais que estan més lluny, com el Montsant, Montserrat, Núria, Montgarri, tants que hem visitat, que no deixen de ser també invitacions a gaudir de la natura i de tots els valors que aquesta natura atresora.
0: Josep Gordi, ha estat un plaer que ens hagis donat la mà per descobrir aquests indrets, aquests santuaris naturals. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
10: Igualment, bon estiu a tots vosaltres.
0: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin rencor, el acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. I hem de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre el pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
11: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
0: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona als teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
11: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix, perquè... Vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció. Però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere. I crec que això no ens fa bé.
0: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
11: Això, bueno, em va afectar moltíssim perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana. I crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no?, però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona malauradament va patir assetjament escolar perquè, i després posem sobre aquest perquè una explicació sobre la víctima, no?, doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim, i tractem de trobar-hi un perquè que, encara que sigui en certa manera explicatiu, pot semblar a vegades justificatiu. I no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar, doncs, tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
0: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
11: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure, mai se m'ha ocorregut amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, a veure una pel·lícula, a fer esport, veure, quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que mai m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això cap a una altra persona, potser no... Vull dir, no crec que ningú es mereixi això. I no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi, sinó en l'agressor, en els agressors.
0: De fet, ara parlaves de les xarxes. Aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí, no? Fins i tot quan surts de l'escola, continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
11: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de com pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia, doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi o el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal s'infiltrin doncs, en els llocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo què sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
0: Abans que... Perdona.
11: No, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i és, ho dificulta.
0: I tant, i suposo que també planteja reptes a l'hora d'afrontar aquest bullying. Un bullying que abans parlàvem, no?, de tombar la truita, d'enfocar-nos cap als agressors, no sempre en la víctima, a l'hora d'intentar trobar el motiu, no?, pel qual es fa. Creus que algunes de les persones que et feien bullying a tu te'n feien per por a patir-ne ells?
11: Sí, de fet, ho explico en un dels capítols, perquè la manera en què està estructurat el llibre és una manera una mica particular. Cada capítol es dedica a un dels agressors, mostrant una mica un arquetip, perquè m'he adonat que he trobat diferents patrons que s'identifiquen a diferents històries que he escoltat sobre el comportament humà. Llavors, cada arquetip, cada persona em deixa una lliçó de vida. I en un d'ells, justament, crec que diria el capítol 6, el 6, és un en què tracto aquest tema justament. El tema de la soledat. I és que seguint la corrent de pensament de Simone Weil, l'ésser humà, en tant que és un ésser social, no? Com ens

0: teoria del boc expiatori de René Girard, que és molt comú en la filosofia, en la psicologia, s'ha utilitzat moltes vegades per... Bueno, s'ha utilitzat, de fet, moltes vegades per parlar de l'Alemanya nazi, però en aquest context, que és, òbviament, totalment diferent, no? Però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què, encara que siguin amics teus o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per lo que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui, com que tenim aspiracions això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials. De tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context d'aquestes persones. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències, i per què tenien els buits que tenien. Que potser altres vegades, quan ve d'una persona menys coneguda, potser no resulta més inexplicable.
1: Mm-hmm. Elena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir, en certa manera, en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
0: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència, perquè des de... Jo, clar, jo no soc mare, no? Però des d'una visió d'una mare m'imagino que ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia i amb tota la raó era parlar amb els pares, parlar amb l'escola, però desafortunadament en el meu cas no va tenir sort en aquests sentits perquè doncs, el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones, doncs o ho negaven o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo de tota manera agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
1: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diéresis que ha escrit l'Elena de Juan García. Elena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure
0: igualment
1: aquest llibre. Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una última també recomanació literària de la mà de Concha Parramón.
2: Stefan Zweig, un dels escriptors i pensadors més lúcids del segle XX, torna a interpel·lar-nos des de Missatges d'un món oblidat. El volum recull textos del període d'entreguerres que, tot i tenir més de 80 anys, ressonen amb una actualitat inquietant. El primer assaig, escrit el 1914, colpeix per la seva vigència. Descriu angoixes col·lectives i lògiques de guerra que recorden massa el conflicte d'Ucrània. Malgrat referir-se a la Primera Guerra Mundial, Zweig hi detecta ja els símptomes d'una Europa fracturada. Brillant és la seva relectura del mite de la Torre de Babel. Per l'autor vienès, la discòrdia neix quan ningú no capta la veu dels altres i de la incomprensió neix la fúria entre els homes. D'aquí extreu una tesi central. La humanitat només assoleix grans fites quan fa pinya.

0: Aquesta idea vertebra els dos articles que dedica al 1934 a la història europea. Schweiz hi defensa la unió dels pobles del continent com a única via per evitar noves guerres i garantir el progrés. Segons ell, nacionalisme i internacionalisme s'han neutralitzat durant segles, ajornant la germanor pendent. La seva crítica a les pàtries és frontal i cita a Goethe. La pàtria per al pensador imparcial, per aquell a qui sap enlairar-se per damunt del seu temps, no es troba enlloc i es troba arreu. El paisatge més provocador, però, és la seva visió sobre l'ensenyament de la història. Per Schweiz, res no defineix millor la posició política, personal i moral dels joves que estudiar el passat. Reclama menys glorificació de guerres i conqueridors i més èmfasi en les grans fites civilitzadores de la humanitat. Schweiz no defrauda. Cada pàgina és un repte intel·lectual. Els seus textos no només es llegeixen, obliguen a pensar i a qüestionar-se. Més de 8 dècades després de la seva mort, els deures que ens posa continuen pendents.
1: I fins aquí aquesta temporada de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa quan vulgueu a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i, finalment, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem. Ho farem al setembre, com sempre, amb nous temes, amb més protagonistes. Així que només ens queda agrair-vos que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta temporada i desitjar-vos que passeu un molt bon estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comença amb una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ullé de Ràdio. Sergi Benson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Avui deixo-me començar amb l'actualitat, perquè per un cop que la tinc, Netflix ha estrenat la quarta temporada de Sullivan's Crossing, que és una sèrie que mirava i que estic molt contenta perquè ja torna la quarta temporada.
1: Molt bé, però és de Netflix aquesta sèrie? O
0: és... No, és d'un canal de del Canadà i que l'ha comprat Netflix.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Quatre temporades, eh?
0: Sí.
1: I de què va això?
0: és tipus Virgin River, és un...
1: Molt bé, a veure, ajuda'm més.
0: És com un campament, bueno, com un campament d'aquestos de que llogues cases per l'estiu i tal,
1: sí?
0: I hi ha activitats d'això, d'una noia...
3: Càmping, no?
0: Entenc. Sí, com un càmping.
1: És la paraula que estàs buscant?
0: Més o menys,
1: ah,
0: sí.
1: Ah, d'acord. No era tan difícil.
0: una noia, la protagonista, ella és cirurgiana, li passa una cosa a nivell professional que s'aparte. Llavors torna en aquest càmping que el gestiona el seu pare, amb qui no tenia relació durant molt temps, i bueno, a partir d'aquí es teixeix. És molt cozy, o sigui, és molt de...
1: Vale.
0: Paisatges molt bonics, molt vida molt tranquil·la. A mi em va agradar molt, la veritat.
1: Molt
0: I tenia ganes que comencés.
1: Mira,
0: sí.
1: I gestionar un càmping... Ha de ser difícil, però si el càmping funciona i ja està bé, ha de ser guai també la vida de gestionar un càmping, eh?
0: Sí, estic d'acord.
1: El que passa és que entenc que primer has de tenir diners.
0: A més, pensa que les activitats, pues, canoa, tot això, saps?
1: Però
0: gerent
1: de càmping és més guai que gerent d'hotel.
0: Bueno, absolutament.
3: Bueno, sí, suposo que sí.
0: Estic d'acord.
1: No, és més...
0: Sí. A més, és un càmping petitó, hi ha la típica botiga que ho és tot, no? Que té una mica
1: l'economato aquell, sí.
0: Sí. I no sé, tothom s'ajuda entre ells, és molt comunitat.
1: Oh, que bonic, sí, el càmping, sí. Jo no hi vaig, eh?
0: No hi vaig,
1: però...
0: Jo
1: però...
0: necessito un llit còmode, bé, amb...
1: Però sí.
2: Però, escolta, si aneu en un càmping que tingui bungalows, a veure, té llits, vull
0: sí,
2: dir, no heu de dormir a terra.
0: No, ja.
1: Que els càmpings ja han descobert que també poden anar a apretar amb els diners, eh? Perquè
2: no.
1: Normalment el càmping...
2: I tant.
1: Els càmpings han vist que la gent també li agrada, no? Els càmpings i han dit, ah, doncs pues mira, nosaltres també ens agradarà que paguis.
2: És que durant la pandèmia els càmpings van ser molt recurrents.
1: Cosa absolutament respectable, eh?
2: No, evidentment. Sí. Llei d'oferta i demanda, però...
1: Sí.
2: Doncs això, els càmpings jo crec que durant la pandèmia van fotre un pet molt fort.
1: Hi ha bungalows, sí, és veritat.
2: T'ho dic perquè jo a casa meva, mons pares, durant la pandèmia també, s'hi van encarenyar molt en un càmping i ara mateix han comprat el bungalow amb aquell càmping. Vull dir, ja...
1: Hi ha bungalows més glamurosos que habitacions d'hotel.
2: Ja t'ho dic jo que sí.
1: I molt més grans, evidentment. Doncs molt bé, Judit, gràcies per la teva actualitat.
0: Sí, mira, i una altra cosa.
1: Home, dos.
0: No donava ni un duro perquè vegués les sèries que vaig dir que miraria a l'estiu.
1: Sí? Però això,
0: mirar...
1: això ja s'ha
0: sí,
1: sentit?
0: Ja
1: ah, jo pensava que era més endavant, això.
0: Això ja s'ha dit. T'encontraré.
2: Vale.
0: És boníssima. Mireu-la.
1: No la recordo. Com funcionava aquesta?
0: És la que un home està a la presó acusat d'haver matat el seu fill i descobreix que el seu fill està viu.
1: Hòstia, me'n recordo.
0: És
1: que la
0: vas dir. Molt bona.
1: Això és Netflix, també, eh?
0: És Netflix, és molt bona.
1: Molt bé. Mira, doncs jo aprofito de coses que vaig dir que miraria a l'estiu. Una era l'última temporada de The Bear.
2: I què?
1: Em queden dos capítols dels 8.
2: Sento que la gent està parlant superbé d'aquesta temporada, en plan, oh, The Bear ha tornat una mica a la glòria, tal... Bueno.
1: No seré jo qui ho faci.
2: Vale.
1: També és veritat que menys un capítol, no sé si el tercer o el quart, que dura 39 minuts, i el penúltim que en dura 50, i he vist que l'últim dura una hora, la resta de capítols, 26, 27, 28 minuts.
0: Està bé.
1: Cosa que, bueno, també ha fet que me la mirés una miqueta més ràpid. És veritat que té to, de primera temporada, però també ho he notat una mica repetitiu, tot plegat. No ho sé, no... Suposo que és que ja no la miro, és a dir, ja miro volent que no m'agradi. Llavors no sóc del tot objectiu, però es veu relativament ràpid. Ara estic als dos penúltims, el penúltim i l'últim, que són els una mica més llargs, i ha començat una miqueta més la gresca. Però a mi se m'ha fet una miqueta llarg la narrativa dels primers 5 capítols. Però ja s'acaba.
2: Bueno, per sort no hauràs de passar un altre cop per això.
1: Ja s'acaba.
2: Si tampoc t'agrada.
1: També he llegit molts de... que expliquen el final. No sé com serà el final, però no sé si caldrà que expliquin moltes coses. No sé. No sé com serà, però hi ha molts articles de significat del final de The Bear.
2: Ui, això és que se posaran molts cinematogràfics i faran paraules d'aquestes.
1: Però jo ja quasi estic a punt de fer el primer tic de les coses d'estiu.
2: Molt bé.
1: Aquesta sabia que era fàcil de gestionar.
0: I tu, Ivan?
2: No, jo la meva actualitat era precisament això. Les crítiques pues, la posen com a molt amunt a l'última temporada de Bear.
1: A nivell Rotten Tomatoes i així sí que ha tornat al 90% i escaig.
2: No, jo he vist fins i tot a Reddit, que els usuaris estan molt contents. Sí, bueno, vale, sí,
1: jo crec que no sóc objectiu, no sóc objectiu.
2: Fer feliços als usuaris de Reddit també és difícil, vull dir, que en aquest sentit.
1: Jo no sóc... Jo estic normal, estic indiferent. Indiferència, és una bona... No, és veritat, està bé, és una bona manera de resumir sí, sí, com sí. Estic veient aquesta última temporada.
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: Amb indiferència absoluta.
2: Jo crec que cauré a veure Foroma.
1: Està bé, no,
2: no... Me l'havia guardat una miqueta, però és que crec que me tiraré ja a la piscina.
1: No es caure en res. Està
2: perquè més, ja sabem més, l'últim capítol de la temporada...
1: Última
2: la temporada en curs, diguéssim. Per tant, ara tinc 4 per mirar-me del tirón.
1: From, es parla molt bé de From.
2: Aquesta última temporada no se n'ha parlat gaire bé, però bueno...
1: Jo crec que és una sèrie que hauries de deixar que s'acabés del tot per analitzar si la miraràs o no, però ja t'ho faràs.
2: Home, viure una última temporada així, setmana a setmana, amb la pausa pel mig, amb el hype... També fa una mica d'il·lusió.
1: I que et decepcioni.
2: Una de tantes, no? Vull dir... Vinc de veure Eufòria. És que, clar, m'hauria de mirar algo que ara no em decepcionis al final, perquè, clar...
1: Que potser no, From, no potser no, però... From,
0: Bueno, encara no l'he acabat, però jo crec que t'encontraré...
1: Doncs mira-la, aquesta.
2: No, mira, n'hi ha alguna per aquí, a la llista d'avui,
0: sí?
2: Que està interessant, eh?
1: Jo no en conec cap.
2: Ja, no. ja us diré quan arribi.
0: Vale, perfecte. Doncs vinga, avui repassem les escenes que arriben aquesta primera quinzena de juliol. Comencem per la primera, X-Men 97. It's hard to believe... What's not waiting for me? Someone I lost. Someone special.
3: The X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign, to the future at the height of his rule.
0: La segona temporada de la sèrie animada nostàlgica X-Men 97 continua la història de l'equip mutant dels X-Men, ara dividit i dispers a través de diferents èpoques, i la seva lluita per a trobar el camí de retorn a casa. Mentrestant, en la dècada dels 90 sorgeixen nous enemics i creix el rebuig fins a cap als mutants després de l'ausència dels X-Men.
2: Sèrie d'animació, eh?
1: M'agrada amb X-Men, eh? Tarai. Però l'univers pel·lícules. Ah. Aniversaris, no l'he vist aquesta sèrie, la veritat.
2: I aquesta de llençaries és d'animació, per això?
1: És d'animació. No, bueno, no em frenaria que fos d'animació, però no... no. Mm-hmm. Ara centro els meus esforços amb el que miraré aquest estiu.
2: Molt bé.
0: Metes curtes.
2: Home, però ja que vas tan ràpid, potser te quede...
1: Mai tan ràpid, però si tinc suïts, vull dir, tranquil.
0: Sí, sí.
1: En cas de que se m'acabés la feina, tindria suïts per endavant, vull dir.
2: Sí, molt bé, sí. Molt bé.
0: Doncs aquesta arriba a Disney+, i a Disney+, també arriba Olivia.
4: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
5: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
6: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
5: Esto no es un hotel. Aquí el que duerme paga.
4: Bueno, eso es básicamente un hotel.
5: Aparte de metepatarólogo, también eres humorista.
7: Aquí la gente da cringe. Ya no llega ni el change.
5: Aquí tenemos tradición.
8: No, lo que no tenemos es dinero.
5: Tengo 1,70.
9: Pues con eso te llevas dos puñados de... Y una pegatina.
5: ¡Pon!
0: Olivia és la nova comèdia familiar creada i produïda per David Troncoso i Flippy, composta per 6 episodis i està dirigida per Juanma Pachón. La sèrie narra la història de Mario Rey, l'home del temps més famós del país, que després d'un gir inesperat en la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla Olivia, en l'Oliver del seu pare Tomàs, amb el que porta 30 anys sense parlar-se. Aquest retrobament forçós obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
1: Saps què m'ha passat? Just avui, mira, m'ha aparegut per Twitter el trailer.
0: Sí.
1: Però jo he llegit Oliva com a títol. Perquè també he vist sortir un frame del Pablo Chapela del protagonista amb una oliva i tal, no sé què, i he pensat, es diu Oliva, però ara veig que no.
2: Sí, perquè es veu que son pare té...
1: L'olivar, les olives. Però no era una broma, simplement la I no l'havia vist d'Olivia.
2: Potser han jugat una mica també però, amb això.
1: Llavors he pensat ara això, sí.
0: Aquesta me l'has marcat perquè no hi ha trailer.
2: No, perquè no... Ah, correcte, perquè no tinc el trailer, correcte. No, però volia dir d'aquesta última, sí? Que me sembla... que també serà una sèrie bastant cozy.
0: Sí.
2: I no la miraré. No la miraré, però tinc curiositat per veure Pablo Chiapella fent algo que sigui mínimament dramàtic i profund, no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, potser també...
1: És que potser, serà dramàtic i profund, bona, això.
2: També, amb aquest, amb aquest. És que, jo, més, per Fernando que he vist el tràiler, hi ha unes quantes llagrimetes a treure, amb aquesta sèrie.
0: Sí.
1: Vale, vale.
2: Que és un drama, perquè és la típica història d'un pare que no s'ha encarregat gaire de seva filla, es muda amb ella en un poble i llavors està amb totes les problemàtiques que això comporta, no? No han passat gaire temps amb ell, a més l'apartat de del seu entorn, i té com aquest punt una mica... Ell tampoc s'emporta bé amb son pare, vull dir...
1: Ja. I va, aposto. Crec que s'acabaran portant tots molt bé.
2: Molt, sí. I serà una família feliç.
1: És la meva aposta. Crec que la segona temporada, hi haurà segona temporada... Ja us avanço, on els tres portaran l'Oliver i tots seran superamics. Durant la segona temporada hi haurà un petit entrebanc que tornarà a obrir aquestes ferides per acabar la segona temporada, que serà quan la cancel·laran, aquesta sèrie, i no tindrà tercera.
2: No, potser no la cancel·len i li diuen...
1: Ja n'hi ha prou.
2: Un any no más, Santo Tomás, exacte.
1: Kira Miró, Fernando Tejero.
0: Kira Miró, aquesta no és model.
2: Sí, actriu també.
1: Surt ara a Machos Alfa.
2: Exacte.
0: Vale, vale, vale.
1: Les Illes Canàries, me sembla, Kira Miró. I la Betús.
2: Sí, correcte. És.
0: Sí.
2: I a més aquí té el seu accent, perquè normalment quan fa produccions així nacionals, fica accent madrileño,
1: peninsulitze.
2: Sí, però aquí té el seu accent.
0: Que bé, que bé. Doncs a Netflix el que arriba és Verano del 36, Niza, agost del 1966, quatre dones d'origen molt divers, es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en un luxós hotel de Riviera.
2: Ojo,
0: pues mira,
2: també fa bona pinta,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, no està mal. No,
1: això
0: està mal.
1: Sabem si és espanyol? Tenim que no, eh?
0: No,
1: no, Nisa, no. Nisa...
2: El sé, no.
1: Val, val.
0: A Prime Video el que arriba és ella. Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods! I would just like to raise a glass to all of you. My friends, my world. I'm so lucky to have this life. I wouldn't change a thing. We have something important we want to talk to you about. Elle, we're moving to Seattle. Yeah. Is
1: Elle Woods. Elle Woods, li pots dir si vols. Li pots dir Elle Woods.
0: No, és que no havia fet aquesta lectura jo. Segueix a Elle Woods durant la seva etapa a l'institut mentre descobriu les experiències vitals que la converteixen en la icònica jove que vam conèixer, una rúbia molt legal.
1: Ah, és d'aquest univers?
2: Mira.
0: Es veu que sí.
1: Indiferència, no?
0: Absoluta.
1: Perfecte.
0: Tu també, no?
1: Sí, sí, jo no
2: he vist. No, veig que no ens ha agafat aquesta proposta.
1: No, Reese Witherspoon. Ah, no, però no surt Reese Witherspoon. Entenc que Reese Witherspoon és d'una rúbia molt legal.
0: No sé.
1: No sabem, eh? No passa res, no podem saber de tot.
2: Bueno.
0: No, no, la veritat. A Netflix. Hi ha bastantes a Netflix, pel que veig.
2: Mira, això t'afavoreix.
1: Perquè són les unes que treballen a l'estiu.
0: Sí. La supervivència d'una xica con curvas.
10: I'm Mavis Beaumont, and I have a passion for fashion. That's a little much. I'm overcompensating because I'm nervous.
11: I can slap you if you want.
10: That's a no, thank you. You got this, bitch.
12: You're the boss now.
13: Mm. I see you, peaches and herbs.
10: Damn. All right.
14: You wild girl.
10: Oh. I want to dress women and help them love their bodies.
15: Hashtag body positivity. Hashtag work mama.
10: Mavis.
16: You the best at this.
10: You better start that rumor. Okay.
1: A Netflix la poden veure, aquesta sèrie. Està clar.
0: Michelle Buteau és una estilista recent separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
2: Bueno, venga.
0: Bueno.
1: Jo no la miraré.
0: No, jo tampoc la miraré. No.
2: Venga.
0: A Netflix també arriba El hombre vapor.
17: Manos arriba.

0: Una persona explota espontàniament en directe en televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa de, per evitar ser capturat i amedrentar.
1: Amedrentar, no? Seria?
0: No, amedrentar. Això no existeix. A
2: catalan. A temorir.
1: Bé, Sergi, bé.
0: A temorir el país sencer. No, no entenc.
3: Sí, no sabem si el que explota és l'home del gas.
0: Aquí està molt.
1: És un home que es transporta en que es transforma en vapor, perquè bàsicament és el que jo he vist al tràiler.
3: Però què té a veure amb el que explota a la tele?
0: Exacte. Una persona que explota espontàniament a la tele...
3: Això és un.
0: Exacte.
3: I després hi ha l'home vapor.
0: Que utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat.
3: I entenc que aquí hi ha un lligam.
1: Clar. Perquè potser es pensen que l'home vapor és l'assassí del senyor que ha explotat i llavors...
3: Però ara ens falta el bo, no? De la sèrie?
1: No, el bo se suposa que és l'hombre vapor. És com l'hombre al que li assignaron un crimen que no cometió. I a sobre és un home de vapor. I és el que he entès, eh? M'entens?
3: No.
1: Llavors,
3: la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se...
3: No la mirarem. A veure-ho explicat no. Millor, Netflix. No la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se, que és de vapor. Llavors li venen a parell i... Pst, ja està. Adéu. Me'n vaig pel conducte de l'aire condicionat.
3: No cal crear tantes coses.
0: No, la veritat, està tot inventat, deixeu-ho estar. A Movistar Plus, el que arriba és...
3: Per un home vapor és molt fàcil d'obrir la campana i se'n va cap a dalt i el tens no, guanyat amb aquest.
1: No, però se suposa que després es torna a convertir en persona, per tant s'escapa com un gas i després es torna a convertir en una persona.
0: Oh, però a les ximeneies hi ha molta merda, eh? Vull dir, potser no...
1: Ell veurà el que fa,
3: el pare Noel és el capaç de fer.
1: Sí, també.

0: Hello.
1: Hi, Dad.
2: Angelo Doyle ha viscut durant anys sostenint dos vides incompatibles, la d'un pare aparentment anodino en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York. El seu sistema funciona fins que deixa de fer-ho. La mort sospitosa de la seva esposa i una amenaça directa sobre la seva filla embarassada l'obliguen a enfrontar-se al seu passat abans d'oblidar-lo per complet. Patrick Dempsey.
3: Molt bé.
2: Està
3: bé.
2: Sí, sí, està bé, sí.
3: Jo Patrick Dempsey l'he vist en una sèrie de, entre cometes, perquè ell no fa de gàngster, però de gàngsters i així.
4: Uh-huh.
3: Pot estar bé aquesta?
2: Sí.
4: No
2: sí,
4: descarto
2: sí.
4: Mirar-la, però serà després de l'estiu.
2: Sí, no, no es pot fer tot.
4: Segona temporada renovada ja, diu.
3: Mira, molt bé.
2: Sí.
4: O sigui, renovada per una segona temporada.
3: Com que està basada en un llibre, ves que ja no ho hagin fet així per acabar el llibre.
2: Ah, també
4: tenen. De Zach Alzheimer.
3: Estigui partit.
4: No va a la belga.
3: Uh-huh.
4: Molt bé.
2: Perfecte, doncs a Netflix el que també arriba és Super Subu.
5: Kamabisachi! Idi Kamabisachi!
6: Klavante alochinochina, avesochina, yen cheyalanukunna? Ee ganta mogiddi, ganta mogindo! Manta lesinatte!
5: Hey Subu, yen chesu?
7: Rest chesu.
8: మీ జాబ్ గురించి చెప్పొచ్చు కదా
9: ఆడవిడు
10: ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ సార్ టెంపరీ స్టాఫ్
9: టెంపరీయా ఎన్నేళ్ళు అండి
10: అంటే
2: Subu, una persona amb mala sort, li toca ensenyar educació sexual en un poble hostil, així que ha de trobar la manera de sortir-ne airós i alliurar-se de la ira del seu pare conservador.
4: Bueno, són, sí.
2: Matra,
4: tenim el conflicte, eh? Tenim el conflicte aquí, ja.
3: Següent.
2: Sí, següent. A Apple TV arriba Silo.
11: What if what we see is not what's out there?
12: We do not know why we are here. We do not know who built the silo. And why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death.
13: If you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go outside.
2: La tercera temporada de Silo continua la saga d'una societat distòpica de 10.000 persones que viuen sota terra en misterioses circumstàncies mentre revela una altra història ambientada segles després. Vale. En el present, Juliette Nicole sobreviu a la neteja forçosa, però torna amb
4: llacunes.
2: No, ho anava a dir. No, amb faltes de memòria, mentre el Silo es recupera de la rebel·lió i s'enfronta a una nova i perillosa amenaça. En el passat, la periodista Helen Drew i el congressista Daniel Keane descobreixen una conspiració que els arrastra a una cadena de esdeveniments amb conseqüències catastròfiques i irreversibles.
4: Ai, moltes coses.
2: Moltes coses, però no fa mala pinta.
4: Mira, la distòpica, l'adjectiu ja. Distòpic ja em tirem darrere, ja. Perquè estic cansat de distopies ja.
3: Jo ara li estava dient al Sergi, eh?
2: Bastant distòpic, que crec que t'agradaria. L'estiu que la mare va tenir els ulls verds.
4: És me l'apuntaré.
2: Sí, és una anada d'olla completament. O sigui,
4: vale.
2: És una fumada de porro que... Però,
4: que no m'apeteix.
2: No, dóna-li una oportunitat.
3: Pues mira, ara l'estava dient el Sergi mentre sonava el tràiler. Ojo que Lloc de From no mires Silo, eh?
2: Us dic. Llavors, o sigui, des de...
4: Jo miraria, si és entre una i l'altra, miraria From.
3: Vaja, hombre.
4: Perquè t'assegures, d'aquesta és la primera que ens has parlat.
3: Però entre tres temporades ja... Bueno, està estrenada
4: si
3: tercera.
4: No n'has sentit parlar per alguna cosa, serà.
3: Jo és que segueixo reformant la meva teoria de que Apple TV i HBO, bien.
4: Bueno, From és HBO.
3: No exactament. És MGM, però arriba a Espanya a través d'HBO.
2: Molt bé.
4: Jo que veig molt HBO i molt Apple TV, també et puc dir que hi ha coses que no estan...
3: No, estic d'acord. La regla que confirme, o sigui, l'excepció que confirme la regla és Eufòria. Sí, ja m'ha quedat clar, això.
2: Molt bé, vinga, va, seguim. També arriba Filmin Justícia, Those Who Kill.
14: Ni vet du hem som oss som oss. Vi kan prata om andra. Vi kan förstå vad som pågår i huvudet på dem.

0: Itt a minta. Ugra.
1: Den afdøde var et højstående bandemedlem. Patrick Antonsen skal løslade efter afsonet en dom for trafikdrab.
2: Det eneste vidne, vi har, det er ham, der så morderen vende rundt og fortsætte med at skyde.
3: Jeg tror, det her det er meget mere personligt motiveret end bare et bandedrab.
4: Så det her, du gjorde, Mona?
5: Hvem er det?
4: Det er en af Kims gamle venner.
6: En aquest cas és una nova temporada del thriller detectivesc. En aquesta ocasió, la criminòloga Louise Bernstein haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal, juntament amb el seu company Frederick Hapgar. La nova professora de perfil criminal es fa càrrec del cas d'un membre d'una banda assassinat a trets just al sortir de la presó. Mentrestant, un exconvicte es veu arrastrat de nou als seus antics hàbits delictius.
7: Això és nòrdic, no?
6: Fa pinta.
7: Noruec, home. Danès...
6: Sí,
7: Hapgard i Bernstein sonen, no?
6: Sí.
7: Anem cap a Noruega, sí. Suècia.
6: Sí. A Netflix, a Salcedo, Cuero i Bugalú.
8: Suale. Esto está bueno.
9: Este territorio es nuestro.
10: Usted no estaba buscando un portero que la ayudara a filtrar clientela.
9: Ayer.
8: Esto no es cualquier cosa. La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
9: Ah, listo, de una.
6: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixa impressionar fàcilment fins que Verónica Pinilla i Quiebra de Cantó donen l'aposta amb les drogues, la beguda i el perill.
7: Bueno.
6: Bueno. Jo crec que no la miraré.
7: No, eh? Per mi, següent. Això què és? Argentí? No.
6: Hòstia, no ho sé.
7: No, argentí no sonava argentí.
6: No.
7: La següent?
6: Sí. La següent era una peli. Hi ha una peli que es diu No tengo miedo, protagonitzada pel Michael Jenner.
7: Pues... aquesta, no, aquesta ja t'he dit que no està protagonitzada per Michael Jenner,
6: no,
7: per lo que jo he vist.
6: Sea, per lo que sea.
7: Però el tràiler m'ha agradat molt. Ha fet molt
6: sí?
7: bona pinta. I sobretot he vist actuació infantil. Molt ben feta.
6: Sí?
7: Sí.
6: Pues venga, a Netflix arriba No tengo miedo.
11: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
12: Fue a casa de la bruja.
13: En el bosque no hay ninguna bruja.
12: Un día desapareció un niño. Y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
14: Tienes que llegar al otro patio y cruzar el túnel
15: sin que la bruja te coma.
16: Guardar un secreto es que encontré una cosa.
17: ¿Eres un ángel?
18: ¡No me jodas, cabrón! ¡Ten huevos, carajo!
19: Ustedes casen espiando, ¿eh?
6: Durant l'estiu del 1986, Miguel, de 10 anys, descobreix un aterrador secret que li mostra la cara més cruel i fosca dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
7: Mira, perquè jo he vist el tràiler i us puc fer un petit... No diré spoiler, perquè si ho estrenen al tràiler imagino que sí, és Vox Populi, no?
20: Ah, ja, spoiler.
7: Però, bàsicament, a aquests dos nens se'ls cola una pilota a la casa d'aquesta senyora, que sí. té una llegenda negra darrere. Què passa? Que si troben una trampilla on troben un nen segrestat des de no saben de quan...
20: Alça!
7: De
20: Bona.
6: Sí, sí.
7: I ho descobreixen els nens, i els nens ho mantenen en secret.
6: Hòstia.
20: Còmplices.
6: Déu-n'hi-do. No, fa bona pinta. A Apple TV, arriba Ciclos.
21: Es una entrada familiar.
22: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
21: Sí, pasad ya.
22: Vale, muchas gracias.
23: ¿Habéis pensado qué más os apetece hacer?
24: Me gusta improvisar.
25: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
26: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
27: Mamá traerá comida.
6: És una comèdia coral britànica. És la cinquena temporada que troba a Nicky i Jason lidiant amb les conseqüències...
20: Bregant
6: amb les conseqüències que la mare biològica de Princess i Tyler, Kat, apareix a la seva porta i el caos... que porta la tranquil·la vida familiar.
20: Molt bé. Torbellino, com seria? El remolí?
6: Remolí.
20: Te l'has saltat, aquesta paraula.
6: És que no
20: t'ha vingut la traducció al cap, eh?
6: No. No, la veritat és que no. No, a veure, altres sèries que s'estrenen, les repassem sense tràiler. La Casa de la Pradera. Home. Arriba a Netflix.
7: No me n'ha de remake, eh? O algo així.
6: Sí. Agatha i Lola, a 3 Player.
20: Semblen protagonistes de Escenas de Matrimonio.
6: Sí. Sí. El Viajero, arriba a Cosmo, Daglish, a Filmin, Cómplices hasta el final, d'Amazon Prime... I també arriba Lucky a Apple TV.
7: Molt bé.
20: Bueno, confirmem bueno, que...
6: Quina era, Ivana, que tu deies?
7: No tengo miedo.
6: A veure aquesta.
7: Tot i que també m'havia quedat amb una altra, eh? Com es deia ara? No sé si tinc gaire temps per...
20: El Solo, què?
6: Tens un minut, sí.
7: La del Solo? Com hem dit que es deia?
6: Silo.
20: Silo,
7: Silo, ara, ara, Silo, exacte, d'Apple TV.
6: I la del verano del 36.
20: Que m'enamoré. Sí, la d'Olivia, no, si ara ens agraden totes. És un cunyaco de quinzena, no cal que ens enganyem.
7: A veure,
6: no,
7: a veure, estem adentrant-nos al juliol,
20: claro, si
7: que
20: no
7: de tota
20: crítica,
7: la vida...
20: El juliol i l'agost...
7: De tota la vida són èpoques de baix consum, perquè la gent prefereix estar a la platja que estar mirant la tele.
20: L'agost perquè torna't el lasso, perquè si no...
7: I Futurama, també.
20: Futurama, molt bé.
7: Veus?
6: Molt bé.
20: Que bé.
6: Doncs aquestes són les estrenes que arriben aquesta quinzena de juliol.
20: Molt bé, feliç, feliç juliol.
6: Sí, gràcies, que vagi bé.
7: Adéu.
6: Fins aquí la Xoma en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: És dimecres, dia 22 de juliol. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui escoltarem les respostes a la pregunta de Ràdio Sant Andreu amb els diferents portaveus dels partits polítics i a l'alcalde Marc Giribet sobre quins són els punts forts i els grans reptes de Sant Andreu de la Barca. Escoltarem les respostes avui en aquest InfoSap, com també avui escoltarem l'entrevista amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca, que serà l'entitat que realitzarà el pregó de Festa Major el dia 4 de setembre. Per tant, setmanes abans de l'inici de la Festa Major, Ràdio Sant Andreu conversarà avui amb Carme Lloberol sobre què representa per l'entitat realitzar aquest pregó de Festa Major. Aquestes i altres informacions són les que destacarem avui en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Quins són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? I quins són els grans reptes que haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys? Aquesta és la pregunta que Ràdio Sant Andreu ha traslladat als portaveus dels 6 grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les respostes coincideixen en alguns aspectes, com el valor de la ciutadania i la cohesió social, però també posen sobre la taula prioritats diferents, que van des de la seguretat fins a l'habitatge, el canvi climàtic, el comerç o el desenvolupament econòmic. En aquest reportatge recollim les reflexions dels representants de FEM Sant Andreu, PSC, Vox, Som Sant Andreu, Partit Popular i En Comú Podem sobre el present i el futur de Sant Andreu de la Barca. Declaracions recollides de l'espai de portaveus. Miquel Àngel Abril, el portaveu de FEM Sant Andreu, destaca la cohesió social com el gran actiu de Sant Andreu de la Barca i aposta per una ciutat més preparada davant del canvi climàtic.
3: El gran punt fort, sense cap mena de dubte, crec que alguna vegada ho hem comentat, és la gent que hi forma part de Sant Andreu de la Barca, sens dubte. Aquest és el gran punt fort. Jo que en el meu barret, diguéssim, de promoció econòmica també, i també, per què no dir-ho, d'esports, quan la gent s'apropa a Sant Andreu de la Barca a gaudir d'alguna de les fires o algun esdeveniment important, sempre fa el comentari de quina quantitat de gent hi ha al carrer, no? Com viu Sant Andreu de la Barca, com viu amb intensitat, no? A estar a peu de carrer, al trobar-se, al tocar-se, al...